0: sense subministrament durant un quart d'hora. La incidència ha obligat a aturar momentàniament tota l'operativa. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han desviat 10 trajectes. L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona de Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit de Montmell Marmellà. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol de dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts, inclòs un nen de 8 anys. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per a les exportacions de gra. La Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
1: Esports. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club que negocia el seu traspàs al PSG. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un cop més, ens trobem dins d'una altra calorada. Aquest dimecres s'han registrat 40 graus i aquest dijous també hi arribarem a Ponent. La calor serà molt intensa arreu. El temps serà assolellat al matí i enruixats al nord del país durant la tarda, que avançaran del Pirineu Occidental cap a l'Oriental.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, em dic Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
3: Abraçades, petons i moltes cares de sorpresa, unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
4: A mesura que ha anat avançant la tarda, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net, al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
3: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar 3 globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
5: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
3: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: Una eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
6: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
7: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no ho veurem mai més, la veritat que m'he emocionat una mica, i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
6: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: A Salou, la platja s'ha omplert de gom a gom per observar l'eclipsi. Per a alguns era un dia de platja més, però per a d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarque.
8: A Salou aquest dimecres s'ha donat la benvinguda a l'eclipsi amb una classe de ioga a la platja, tocada a l'estació marítima, i turistes i locals ho han seguit des de l'aigua i des de terra.
9: Bueno, patates, un fuet, hem portat olivetes... I més que res és per passar, bueno, per estar un moment en família.
8: I és que el fenomen no ha decebut.
10: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo.
11: És com una cosa rara, com si passés algo que no sé, que no controles. És molt guai.
12: Et posa lloc, això.
13: Sí, sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
0: I a Lleida també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc, ens ho explica la Noelia Caselles.
14: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranès a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
15: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
16: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla, la perla era una locura. Precioso.
14: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: I a la capital catalana, un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el Castell de Montjuïc. 200 persones tenien entrada per viure-ho de manera exclusiva. Sèrie Forment.
17: Un esdeveniment al punt més alt del Castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
18: Molt emocionades.
19: Bueno, un espectacle. Veure'l des d'aquí.
20: Gaudint com una nena.
21: Quin espectacle que s'ha de veure.
22: He portat inclús baixó un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Tu vas ser una miqueta pica-pica també en fet, sí.
23: Jo que no tenia ganes de vindre.
17: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també ha enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
0: I a les Illes, a la platja de Palma, unes 60.000 persones han vist amb emoció i entusiasme l'eclipsi. Allà hi tenim la nostra corresponsal, Caterina Carmany.
24: A la platja de Palma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que es tiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
25: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Està anant a sortir!
24: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment, gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
0: I a tot això, el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona, s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
1: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua. Clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, si és que tinc el bitllet, i m'ha dit, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al

0: són greus.
1: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de lloc als combois. I l'eclipsi ha provocat una mobilitat important també a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a l'AP7 i també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 o la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3cat.info que no hi ha hagut sinistralitats.
2: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
1: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, Baix Llobregat i Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'una ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'aquestes persones ha caigut i se l'ha hagut d'atendre. I a l'aeroport del Prat, un problema elèctric a la torre de control ha aturat aquest dimecres del migdia durant 15 minuts l'operativa a la instal·lació. Segons AENA, la incidència s'ha pogut arreglar en poca estona. Tot i això, hi ha hagut retards en desenes d'operacions durant tot el dia, tant en sortides com en arribades, i s'han hagut de desviar 10 vols. Alguns passatgers s'han queixat de la situació a les xarxes, on han explicat que molts trajectes han acumulat més de 2 hores d'espera. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara s'ha complicat més per l'erupció del volcà Etna a Sicília, on des de divendres ja s'han vist afectats més de 700 vols.
3: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
4: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, amb aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
3: 3cat Info.
1: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han treballat amb aigua i eines manuals i han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, en un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I els canvis de vent i les restriccions de vol pels bombers a causa de l'eclipsi han complicat les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat 30

0: d'una 1.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris han treballat de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc, però encara no ho han aconseguit. Després d'una nit de dimarts molt intensa, s'ha aconseguit frenar aquest dimecres l'avanç de les flames cap a El Pozuelo. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar, però, que el foc hagi entrat a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar i s'han tallat 11 carreteres.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La sequera del Danubi obliga Romania a tancar totalment la seva única nuclear a partir d'aquest dijous. A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central. Malgrat que s'ha intentat apujar el nivell del riu enfonsant roques i barcasses, l'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan van patir una altra sequera. La planta genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com l'eòlica, les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on també passa el Danubi, han aconseguit, de moment, evitar una aturada total de la seva central nuclear.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un quart i quatre minuts, el govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que en plena crisi migratòria insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
2: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
3: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
2: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
4: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
2: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpela el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
5: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
2: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I l'Audiència Nacional assumeix finalment totes les branques del conegut com a cas Leire, que esquitxa el PSOE. El magistrat de Madrid, que en va obrir la primera causa, ha acceptat elevar-la al jutge Santiago Pedraz per la connexió dels fets investigats. És el que havia reclamat la Fiscalia Anticorrupció. La justícia investiga les possibles maniobres d'un grup encapçalat per l'exmilitant socialista Leire Díez, amb la participació de l'ex número 3 del partit Santos Cerdán per obstaculitzar casos judicials al voltant del president espanyol Pedro Sánchez i també del PSOE.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un quart i mig, el govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país aquest dilluns. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250. tot mentre continua el contrarrellotge a la recerca de supervivents. Enviat especial a Pereira, epicentre del sisme, Joan Biosca.
6: És una pregunta que molts colombians es fan. Per què no hi ha equips de rescat internacionals desplegats sobre el terreny? A diferència del terratrèmol de fa quasi dos mesos de Venezuela, a Colòmbia no han vingut brigadistes i rescatistes estrangers. En realitat no se'ls ha autoritzat a venir. S'afirma, per exemple, des de Mèxic, els topos no estan buscant supervivents a Colòmbia quan són els rescatistes que van allà on calgui. Davant de les crítiques, el president colombià Abelardo de la Espriella, que ocupa el càrrec des de divendres passat, ha acceptat finalment ajuda dels Estats Units. Els protagonistes són els voluntaris locals que amb les seves mans busquen supervivents.
7: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado, y las vamos a traer.
8: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, parce, esto no sería posible, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos y le damos, sin luz trabajamos y alumbramos con linterna.
6: El govern colombià ha decretat tres dies de dol oficial i assegura que hi haurà ajuts i diners per a la reconstrucció. Pereira i Cali són les ciutats més afectades, mentre que a les zones rurals de difícil accés s'hi han enviat drons per buscar víctimes mortals i també persones en vida.
0: Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat quatre vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereal russa. En l'atac han mort almenys tres persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per a les seves exportacions de gra. Tot mentre Vladimir Putin amenaça als països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells a l'anomenada flota de l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això, anuncia represàlies.
9: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
0: La amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: I encara un apunt breu abans dels esports. Dues persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots dos, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi.
1: Esports.
0: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
10: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. El Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20. Brian Maggio ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça.
1: 3CAT Info.
10: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicolli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
11: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
10: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com s'ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
12: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi ha sigut raro, però bueno.
10: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1. A l'estadi municipal de Dulot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada. Al Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi ha estat operat d'aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamin Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
13: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
10: I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitgetà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart, amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. S'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze. L'escoltem.
14: Sí que me he notado más cansado, los últimos metros ya estaba luchando al máximo, así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
10: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
1: Són 2:45.
0: Moment a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i també consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. Pendents també d'aquest incendi que s'ha declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees. Moncloa replica, mentrestant, al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. De seguida ampliem aquestes informacions i també us explicarem que el govern de Donald Trump dotarà els agents antiimmigració, els anomenats ICE, d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. S'han de posar sobre la pell i en 3 segons la persona queda reduïda, segons el fabricant. El pressupost és de 20 milions de dòlars. I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Us ho expliquem d'aquí uns minuts. I també anirem fins a la Noguera. Diversos pobles del Pirineu tenen problemes de subministrament d'aigua. Tot és per culpa de la sequera que afecta el riu Noguera-Ribagorçana, l'increment del consum a causa del turisme i també la renovació de la distribució. Molts municipis han de recórrer a cisternes per garantir el subministrament. I el sumari dels esports amb en Pau Dax.
10: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club, que negocia el seu traspàs al PSG. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un dia més, la calor serà molt intensa arreu del país aquest dijous. Portem 17 dies amb 40 graus a Catalunya i ben segur que aquest dijous en sumarem un de més. S'esperen màximes de 40 graus a Ponent. El dia serà assolellat, a la tarda creixeran nuvolades i cauran ruixats al nord del país. Dos quarts i pràcticament quatre minuts. Continuem. L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i també representants institucionals. Anem, doncs, fins a l'Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
15: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
16: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net, al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
15: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
17: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
15: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: I un eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
18: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
19: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no ho veurem mai més, la veritat que m'he emocionat una mica, i és una cosa realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
18: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: I a Lleida, Noelia Caselles, també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc.
20: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
21: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
22: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla, la perla sembla una locura.
20: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: I tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones, ho sentim de fons, han viscut el gran fenomen astronòmic des de la platja de la Barceloneta de Barcelona. Sara Canyete.
23: Centenars de persones s'han concentrat a la platja de la Barceloneta per veure aquest eclipsi. Aquí no era total ni era un dels millors punts de la ciutat per veure'l, però malgrat això, el moment s'ha viscut amb emoció.
24: Ai, impressionant, molt, sí. Emocionat i tot. Sí, sí, perquè ha sigut... No. Ostres,
25: una passada. Ha sigut molt xulo, molt maco.
24: Una passada, una sensació del cel.
25: Sensació,
24: no?
25: Sí. Tot
24: aquest negrut, tot, no, no, brutal, eh?
25: Brutal.
24: No, no, impressionant.
23: La platja de la Barceloneta, però, també ha estat un escenari de contrastos, perquè allà de la tarda hi hem trobat a moltes persones, la majoria turistes, que o bé no sabien que hi havia un eclipsi o els ha agafat de passada.
26: Los turistas no se han enterado de nada, ninguno ha preguntado por el eclipse.
27: El sábado sale el crucero. Digo, bueno, como ya no nos cogía el eclipse, digo, bueno, pues vamos a aprovechar.
23: Així que mentre els observadors de l'eclipsi gaudien del moment, especialment quan s'ha enfosquit el cel, centenars de persones seguien a la platja gaudint del vespre, però aliens al que passava el cel.
0: I al País Valencià, 300 persones s'han reunit a l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat. Culla, Alba Barbosa.
28: A l'esplanada de l'Observatori de Culla, a 1.000 metres d'altitud, hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi i després, durant el minut i 39 segons de la totalitat. S'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima, abraçades i exclamacions, perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma de Sant Cugat ho ha seguit amb la família des d'aquí i el Juan de Gandia li ha regalat a la parella.
29: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble, no, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
30: Es fa de nit de repente i de repente es fa altra vegada de dia, és un poquet eixa edició, ui, a veure.
28: Les 300 persones que han seguit des d'aquí aquest eclipsi havien reservat places ja fa mesos. Víctor Fabregat, químic i astrònom, s'ha encarregat de retransmetre el fenomen.
31: Molts punts de la geografia, no sols espanyola, sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
28: Al País Valencià s'ha pogut veure com la lluna tapava completament el sol a les províncies de Castelló i València.
0: Gràcies, Alba. I el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris optaven de si podrien tornar a casa.
32: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua. Clar, estaven les portes tancades i no sabíem. Hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, dit, no, si és que tinc el bitllet. I m'ha dit, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, diu que hi ha hagut una mala planificació.
33: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi ha hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de llocs als combois. I l'eclipsi ha provocat també una mobilitat important a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a la P7, també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 i la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3CAT Info que no hi ha hagut sinistralitat.
1: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat a sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc de l'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i se l'ha hagut d'atendre.

0: El d'aquest 12 d'agost ha estat el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle. I la gran fascinació que ha despertat també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Doncs ho explica la Montse Pujol.
1: Us parlem de dues pel·lícules. La primera és el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de Georges Méliès, del 1907. Ambientat en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol i tots dos homes amb cares humanes. L'altre film és Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist. És un film del director Richard Fleischer que el 15 de febrer del 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre ells Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera, sense possibilitat de repetir.

0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dijous tornem a parlar de calor, calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada a primera hora del matí i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com dèiem, aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura, que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
1: I encara afegirem que l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees de l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han estat treballant amb aigua i eines manuals. I han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes són la sequera del riu Noguera-Ribagorçana, però també l'increment del consum a causa del turisme i de la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroqueta, al pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i també de cabal. El pont de Suert, Pau Rovira.
3: Al pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del pont de Suert.
4: Hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, doncs, les captacions de barrancs doncs, pateixen molt. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquí ja multiplica per 10.
3: A la vall d'avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
5: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir que tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
3: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
1: 3:45. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que en plena crisi migratòria insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid. Paula Brujats.
6: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
7: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
6: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
8: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
6: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
9: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
6: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
1: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar també a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I els agents d'antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant, una empresa nord-americana, assegura que s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades, ni marques, ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-ne. No se sap exactament quants. La compra es farà efectiva abans del març de l'any que ve, però no se sap quan els començaran a fer servir. Aquest equipament, que ja es fa servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen s'activa el mode elèctric. Només són efectius si es toca directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts. Les instruccions d'ús adverteixen que no es poden aplicar més de 2 guants per persona i que en molts casos no es poden fer servir més de 15 segons. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre de Trump de detenir els immigrants en situació irregular. I encara en la crònica internacional, els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum, aigua corrent i envolten la casa i la bloquegen, l'entrada per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A Kusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies. Aquest dimecres, l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Kusra, Jordi Brascó.
10: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Kusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
11: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
10: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
12: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els vam poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
10: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent-la petar i resant amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.
1: I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país o en la seva regió més pròxima. La mesura anunciada no afecta la participació dels països en el certamen. La Unió Europea de Ràdio i Televisió, organitzadora del festival, anuncia el canvi en plena polèmica per la participació d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Un tracte diferent al que va rebre Rússia després de la invasió d'Ucraïna. 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar a l'última edició en senyal precisament de protesta. La cançó israeliana va quedar en segona posició, al darrere de la de Bulgària, que sentim de fons. En cas de victòria, Israel hauria acollit l'edició actual, una possibilitat que impediria el canvi en aquesta normativa.
0: Esports.
1: Amb en Pau Dax.
13: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. I el Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Matjo ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça. Escoltem l'entrenador asturià.
14: Well, it's a very nice feeling.
15: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
14: Yeah, we're very happy.
13: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patri Guijarro a la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip en només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
16: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
13: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
17: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
13: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
0: 3CAT Info.
13: El Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi, ha estat operat aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet. Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, volem dir, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
18: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
13: El barceloní Oriol Sánchez competirà també demà en els 200 metres masculí. I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París, el sitxatà. Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes i s'ha quedat a 52 centèsimes del bronze. L'escoltem.
19: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
13: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts 38 segons i 19 centèsimes. Una estona abans, Campabadal no s'ha pogut classificar per la final dels 200 lliures i Ciércoles ha quedat fora de la dels 50 a esquena. Aquest dijous, el nedador de Sant Boi, Adrián Santos, competiran als 40 metres esquena masculí, Luca Huck i Laia Florencio als 4% lliures masculí i Paula Otero als 1.500 metres lliures femení.
0: 3CAT Info. Tresca Info.

0: l'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. L'eclipsi ha generat molta mobilitat a les carreteres del sud del país. Les vies més carregades han estat l'AP7 i les alternatives, com la Nacional 340 i la C32. Pel que fa al transport públic, l'allau de viatgers a l'estació de Tarragona ha obligat Renfe a programar un tren extra passat a la mitjanit amb direcció a Barcelona per absorbir l'alta demanda de persones que s'han traslladat cap al sud. Una fallada elèctrica deixa la torre de control de l'aeroport del Prat sense subministrament durant un quart d'hora. La incidència ha obligat a aturar momentàniament tota l'operativa. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han desviat 10 trajectes. L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona de Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit de Montmell Marmellà. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol de dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts, inclòs un nen de 8 anys. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per a les exportacions de gra. La Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
1: Esports. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club que negocia el seu traspàs al PSG. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un cop més, ens trobem dins d'una altra calorada. Aquest dimecres s'han registrat 40 graus i aquest dijous també hi arribarem a Ponent. La calor serà molt intensa arreu. El temps serà assolellat al matí i enruixats al nord del país durant la tarda, que avançaran del Pirineu Occidental cap a l'Oriental.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, em dic Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
3: Abraçades, petons i moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
4: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net, al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
3: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora Sarai Surroca ens ha explicat per a què faran servir les dades.
5: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
3: L'observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: Una eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
6: El cel d'un color gris blavós, no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
7: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no ho veurem mai més, la veritat que m'he emocionat una mica, i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
6: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: A Salou, la platja s'ha omplert de gom a gom per observar l'eclipsi. Per a alguns era un dia de platja més, però per a d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarque.
8: A Salou aquest dimecres s'ha donat la benvinguda a l'eclipsi amb una classe de ioga a la platja, tocada a l'estació marítima, i turistes i locals ho han seguit des de l'aigua i des de terra.
9: Bueno, patates, un fuet, hem portat olivetes... I més que res és per passar, bueno, per estar un moment en família.
8: I és que el fenomen no ha decebut.
10: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo.
11: És com una cosa rara, com si passés algo que no sé, que no controles. És molt guai.
12: Et posa lloc, això.
13: Sí, sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
0: I a Lleida també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc, ens ho explica la Noelia Caselles.
14: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
15: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
16: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla, quan la perla era una locura. Precioso.
14: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: I a la capital catalana, un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el Castell de Montjuïc. 200 persones tenien entrada per viure-ho de manera exclusiva. Sèria Forment.
17: Un esdeveniment al punt més alt del Castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
18: Molt emocionades.
19: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
20: Gaudint com una nena.
21: Quin espectacle que s'ha de veure.
22: He portat inclús baixó un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Tu vas ser una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
23: Jo que no tenia ganes de vindre.
17: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també ha enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
0: I a les Illes, a la platja de Palma, unes 60.000 persones han vist amb emoció i entusiasme l'eclipsi. Allà hi tenim la nostra corresponsal, Caterina Carmany.
12: A la platja de Palma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que es tiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
18: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Com ha de sortir?
12: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
0: I a tot això, el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podien tornar a casa.
20: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua. Clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, i si no, si és que tinc el bitllet, i em diu, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Molas, diu que hi ha hagut una mala planificació.
21: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones de Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona.

0: El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a Trescantinfo que no hi ha hagut sinistralitats.
1: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, Baix Llobregat i Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'una ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'aquestes persones ha caigut i se l'ha hagut d'atendre. I a l'aeroport del Prat, un problema elèctric a la torre de control ha aturat aquest dimecres del migdia durant 15 minuts l'operativa a la instal·lació. Segons AENA, la incidència s'ha pogut arreglar en poca estona. Tot i això, hi ha hagut retards en desenes d'operacions durant tot el dia, tant en sortides com en arribades, i s'han hagut de desviar 10 vols. Alguns passatgers s'han queixat de la situació a les xarxes, on han explicat que molts trajectes han acumulat més de 2 hores d'espera. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara s'ha complicat més per l'erupció del volcà Etna a Sicília, on des de divendres ja s'han vist afectats més de 700 vols.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant al matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a la mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, amb aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura, que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
2: 3CAT Info.
0: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han treballat amb aigua i eines manuals i han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, en un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I els canvis de vent i les restriccions de vol pels bombers a causa de l'eclipsi han complicat les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat 31.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris han treballat de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc, però encara no ho han aconseguit. Després d'una nit de dimarts molt intensa, s'ha aconseguit frenar aquest dimecres l'avanç de les flames cap a El Pozuelo. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar, però, que el foc hagi entrat a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar i s'han tallat 11 carreteres.
2: 3CAT Info. Informar.

0: entendre.
1: La sequera del Danubi obliga Romania a tancar totalment la seva única nuclear a partir d'aquest dijous. A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central, malgrat que s'ha intentat apujar el nivell del riu enfonsant roques i barcasses, l'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan van patir una altra sequera. La planta genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com l'eòlica, les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on també passa el Danubi, han aconseguit, de moment, evitar una aturada total de la seva central nuclear.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Un quart i quatre minuts, el govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que en plena crisi migratòria insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
2: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
3: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. Y precisamente por eso no se las toca.
2: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
4: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
2: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
5: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
2: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
1: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I l'Audiència Nacional assumeix finalment totes les branques del conegut com a cas Leire, que esquitxa el PSOE. El magistrat de Madrid, que en va obrir la primera causa, ha acceptat elevar-la al jutge Santiago Pedraz per la connexió dels fets investigats. És el que havia reclamat la Fiscalia Anticorrupció. La justícia investiga les possibles maniobres d'un grup encapçalat per l'exmilitant socialista Leire Díez, amb la participació de l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, per obstaculitzar casos judicials al voltant del president espanyol Pedro Sánchez i també del PSOE.
0: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Un quart i mig, el govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país aquest dilluns. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250, tot mentre continua el contrarrellotge a la recerca de supervivents. Enviat especial a Pereira, epicentre del sisme, Joan Biosca.
6: És una pregunta que molts colombians es fan. Per què no hi ha equips de rescat internacionals desplegats sobre el terreny? A diferència del terratrèmol de fa quasi 2 mesos de Venezuela, a Colòmbia no han vingut brigadistes i rescatistes estrangers. En realitat no se'ls ha autoritzat a venir. S'afirma, per exemple, des de Mèxic, els topos no estan buscant supervivents a Colòmbia quan són els rescatistes que van allà on calgui. Davant de les crítiques, el president colombià Abelardo de la Espriella, que ocupa el càrrec des de divendres passat, ha acceptat finalment ajuda dels Estats Units. Els protagonistes són els voluntaris locals que amb les seves mans busquen supervivents.
7: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado, y las vamos a traer.
8: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, parce, esto no sería posible, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos y le damos, sin luz trabajamos y alumbramos con linterna.
6: El govern colombià ha decretat 3 dies de dol oficial i assegura que hi haurà ajuts i diners per a la reconstrucció. Pereira i Cali són les ciutats més afectades, mentre que a les zones rurals de difícil accés s'hi han enviat drons per buscar víctimes mortals i també persones amb vida.
1: Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereal russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per a les seves exportacions de gra. Tot mentre Vladimir Putin amenaça als països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells a l'anomenada flota de l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això anuncia represàlies.
9: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
1: L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: I encara un apunt breu abans dels esports. 2 persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots 2, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi.
0: Esports.
1: Fins a 2:15 amb en Pau Dax.
10: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. El Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20. Brian Maggio ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit 2 vegades amb el PSG i 1 amb el Barça.
0: 3Cat Info.
10: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Kerolyn Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
11: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
10: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com s'ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
12: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi, ha sigut raro, però bueno.
10: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyya de la Lliga Saudita per 4-1. A l'estadi municipal de Dulot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet 2 dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada. Al Barça masculí, l'extrem suec Ronny Bardaggi ha estat operat d'aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup, amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
13: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
10: I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitgetà Luca Hug no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart, amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. S'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze. L'escoltem.
14: Sí que me he notado más cansado, los últimos metros ya estaba luchando al máximo, así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
10: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
0: Són 3:45.
1: Moment a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i també consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. Pendents també d'aquest incendi que s'ha declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees. La Moncloa replica mentrestant al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que en plena crisi migratòria el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. De seguida ampliem aquestes informacions i també us explicarem que el govern de Donald Trump dotarà els agents antiimmigració, els anomenats ICE, d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. S'han de posar sobre la pell i en 3 segons la persona queda reduïda, segons el fabricant. El pressupost és de 20 milions de dòlars. I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Us ho expliquem d'aquí uns minuts. I també anirem fins a la Noguera. Diversos pobles del Pirineu tenen problemes de subministrament d'aigua. Tot és per culpa de la sequera que afecta el riu Noguera-Ribagorçana, l'increment del consum a causa del turisme i també la renovació de la distribució. Molts municipis han de recórrer a cisternes per garantir el subministrament. I el sumari dels esports amb en Pau Dax.
10: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Ronny Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club que negocia el seu traspàs al PSG. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
1: I el temps, un dia més, la calor serà molt intensa arreu del país aquest dijous. Portem 17 dies amb 40 graus a Catalunya i ben segur que aquest dijous en sumarem un de més. S'esperen màximes de 40 graus a Ponent. El dia serà assolellat, a la tarda creixeran nuvolades i cauran ruixats al nord del país. Dos quarts i pràcticament quatre minuts. Continuem. L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i també representants institucionals. Anem, doncs, fins a l'Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
15: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
16: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
15: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
17: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
15: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
1: I un eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
18: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
19: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no ho veurem mai més, la veritat que m'he emocionat una mica, i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
18: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
1: I a Lleida, Noelia Casellas, també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc.
20: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
21: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
22: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
23: quan la perla era una locura.
20: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
1: I tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones, ho sentim de fons, han viscut el gran fenomen astronòmic fet des de la platja de la Barceloneta de Barcelona. Sara Canyete.
2: Centenars de persones s'han concentrat a la platja de la Barceloneta per veure aquest eclipsi. Aquí no era total ni era un dels millors punts de la ciutat per veure'l, però malgrat això, el moment s'ha viscut amb emoció.
3: Ai, impressionant, molt, i emocionat i tot. Sí, sí, però ets un... Ostres,
4: una passada. Ha sigut molt xulo, molt maco.
3: Una sensació del cel. Aquesta negró, tot, no, brutal, eh?
4: Brutal.
3: No, impressionant.
2: La platja de la Barceloneta, però, també ha estat un escenari de contrastos, perquè al llarg de la tarda hi hem trobat a moltes persones, la majoria turistes, que o bé no sabien que hi havia un eclipsi o els ha agafat de passada.
5: Los turistas no se han enterado de nada, ninguno ha preguntado por el eclipse.
24: El sábado sale el crucero. Digo, bueno, como ya no cogía el eclipse, digo, bueno, pues vamos a aprovechar.
2: Així que mentre els observadors de l'eclipsi gaudien del moment, especialment quan s'ha enfosquit el cel, centenars de persones seguien a la platja gaudint del vespre, però aliens al que passava al cel.
1: I al País Valencià, 300 persones s'han reunit a l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat. Culla, Alba Barbosa.
25: A l'esplanada de l'Observatori de Culla, a 1.000 metres d'altitud, hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi i després, durant el minut i 39 segons de la totalitat. S'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima, abraçades i exclamacions, perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma de Sant Cugat ho ha seguit amb la família des d'aquí i el Juan de Gandia li ha regalat a la parella.
26: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble, no, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
27: Es fa de nit de repente i de repente es fa altra vegada de dia, és un poquet eixa edició, ui, a veure.
2: Les 300 persones que han seguit des d'aquí aquest eclipsi havien reservat places ja fa mesos. Víctor Fabregat, químic i astrònom, s'ha encarregat de retransmetre el fenomen.
28: Molts punts de la geografia, no sols espanyola sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
2: Al País Valencià s'ha pogut veure com la lluna tapava completament el sol a les províncies de Castelló i València.
1: Gràcies, Alba. I el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els convois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
29: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua, clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, i dic, no, si és que tinc el bitllet, i em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
1: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, diu que hi ha hagut una mala planificació.
30: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
1: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de llocs als convois. I l'eclipsi ha provocat també una mobilitat important a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a la P7, també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 i la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3Cat Info que no hi ha hagut sinistralitat.
31: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
1: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEMA ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat a sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i se l'ha hagut d'atendre.

0: El d'aquest 12 d'agost ha estat el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle. I la gran fascinació que ha despertat també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: Us parlem de dues pel·lícules. La primera és el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de Georges Méliès, del 1907. Ambientat en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol i tots dos homes amb cares humanes. L'altre film és Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist. És un film del director Richard Fleischer que el 15 de febrer del 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre ells Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera, sense possibilitat de repetir-la.

0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dijous tornem a parlar de calor, calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, amb aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
1: I encara afegirem que l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees de l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han estat treballant amb aigua i eines manuals. I han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes són la sequera del riu Noguera Ribagorçana, però també l'increment del consum a causa del turisme i de la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroqueta, al pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i també de cabal. El pont de Suert, Pau Rovira.
3: Al pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del pont de Suert.
4: Hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, doncs, les captacions de barranc pateixen molt. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquí ja multiplica per 10.
3: A la vall d'avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
5: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir que tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
3: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: 3:45. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que en plena crisi migratòria insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
6: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
7: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
6: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
8: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
6: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
9: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
6: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
1: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar també a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I els agents antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant, una empresa nord-americana, assegura que s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades, ni marques, ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-ne. No se sap exactament quants. La compra es farà efectiva abans del març de l'any que ve, però no se sap quan els començaran a fer servir. Aquest equipament, que ja es fa servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen s'activa el mode elèctric. Només són efectius si es toca directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts. Les instruccions d'ús adverteixen que no es poden aplicar més de 2 guants per persona i que en molts casos no es poden fer servir més de 15 segons. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre de Trump de detenir els immigrants en situació irregular. I encara en la crònica internacional, els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum, aigua corrent i envolten la casa i la bloquegen, l'entrada per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A Kusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies. Aquest dimecres, l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Kusra, Jordi Brascó.
10: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Kusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
11: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
10: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
12: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els vam poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
10: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent la petà i resant amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre, acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.
1: I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país o en la seva regió més pròxima. La mesura anunciada no afecta la participació dels països en el certamen. La Unió Europea de Ràdio Televisió, organitzadora del festival, ha anunciat el canvi en plena polèmica per la participació d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Un tracte diferent al que va rebre Rússia després de la invasió d'Ucraïna. 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar en l'última edició en senyal precisament de protesta. La cançó israeliana va quedar en segona posició, al darrere de la de Bulgària, que sentim de fons. En cas de victòria, Israel hauria acollit l'edició actual, una possibilitat que impediria el canvi en aquesta normativa.
0: Esports.
1: Amb en Pau Dax.
13: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. I el Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Maggio ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça. Escoltem l'entrenador asturià.
14: Well, it's a very nice feeling.
15: És una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
14: Yeah, we're very happy.
13: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patri Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
16: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
13: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
17: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
13: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo, i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
0: 3CAT Info.
13: El Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi, ha estat operat aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet. Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamin Yamal. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, volem dir, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
18: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
13: El barceloní Oriol Sánchez competirà també demà en els 200 metres masculí. I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitxatà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes i s'ha quedat a 52 centèsimes del bronze. L'escoltem.
19: Sí que m'he notat més cansat. Els últims metres ja estava luchant al màxim. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
13: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts 38 segons i 19 centèsimes. Una estona abans, Campabadal no s'ha pogut classificar per la final dels 200 lliures i Ciércoles ha quedat fora de la dels 50 esquena. Aquest dijous, el nedador de Sant Boi, Adrián Santos, competiran als 40 metres esquena masculí, Luca Huck i Laia Florencio als 4% lliures masculí i Paula Otero als 1.500 metres lliures femení.
0: 3CAT Info. Fresca Info.

0: L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. L'eclipsi ha generat molta mobilitat a les carreteres del sud del país. Les vies més carregades han estat l'AP7 i les alternatives, com la Nacional 340 i la C32. Pel que fa al transport públic, l'allau de viatgers a l'estació de Tarragona ha obligat Renfe a programar un tren extra passat a la mitjanit amb direcció a Barcelona per absorbir l'alta demanda de persones que s'han traslladat cap al sud. Una fallada elèctrica deixa la torre de control de l'aeroport del Prat sense subministrament durant un quart d'hora. La incidència ha obligat a aturar momentàriament tota l'operativa. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han desviat 10 trajectes. L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona de del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit de Montmell-Marmellà. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol de dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts, inclòs un nen de 8 anys. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per a les exportacions de gra. La Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
1: Esports. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club que negocia el seu traspàs al PSG. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastuer s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un cop més, ens trobem dins d'una altra calorada. Aquest dimecres s'han registrat 40 graus i aquest dijous també hi arribarem a Ponent. La calor serà molt intensa arreu. El temps serà assolellat al matí i enruixats al nord del país durant la tarda, que avançaran del Pirineu Occidental cap a l'Oriental.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, em dic Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
3: Abraçades, petons i moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
4: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net, al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
3: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sara Sorroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
5: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
3: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: Una eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
6: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
7: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no ho veurem mai més, la veritat que m'he emocionat una mica, i és una cosa realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
6: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: A Salou, la platja s'ha omplert de gom a gom per observar l'eclipsi. Per a alguns era un dia de platja més, però per a d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarque.
8: A Salou aquest dimecres s'ha donat la benvinguda a l'eclipsi amb una classe de ioga a la platja, tocada a l'estació marítima, i turistes i locals ho han seguit des de l'aigua i des de terra.
9: Bueno, patates, un fuet, hem portat olivetes... I més que res és per passar, bueno, per estar un moment en família.
8: I és que el fenomen no ha decebut.
10: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo.
11: És com una cosa rara, com si passés algo que no sé, que no controles. És molt guai.
12: Et posa lloc, això.
13: Sí, sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
0: I a Lleida també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc, ens ho explica la Noelia Casellas.
14: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
15: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
16: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
17: con la perla era una locura.
14: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: I a la capital catalana, un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el Castell de Montjuïc. 200 persones tenien entrada per viure-ho de manera exclusiva. Sèria Forment.
18: Un esdeveniment al punt més alt del Castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
19: Molt emocionades.
20: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
21: Gaudint com una nena.
22: Quin espectacle que s'ha de veure.
23: Hem portat inclús baixó un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Tu vas ser una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
24: Jo que no tenia ganes de vindre.
18: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també ha enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
0: I a les Illes, a la platja de Palma, unes 60.000 persones han vist amb emoció i entusiasme l'eclipsi. Allà hi tenim la nostra corresponsal, Caterina Carmany.
25: A la platja de Palma,
1: calma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que es tiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
12: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Estan a sortir!
1: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
0: I a tot això, el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podien tornar a casa.
19: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua, clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, i si no, si és que tinc el bitllet, i em diu, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Molas, diu que hi ha hagut una mala planificació.
21: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de lloc als combois. I l'eclipsi ha provocat una mobilitat important també a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a l'AP7 i també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 o la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3CAT Info que

0: importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, Baix Llobregat i Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'una ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'aquestes persones ha caigut i se l'ha hagut d'atendre. I a l'aeroport del Prat, un problema elèctric a la torre de control ha aturat aquest dimecres al migdia durant 15 minuts l'operativa a la instal·lació. Segons AENA, la incidència s'ha pogut arreglar en poca estona. Tot i això, hi ha hagut retards en desenes d'operacions durant tot el dia, tant en sortides com en arribades, i s'han hagut de desviar 10 vols. Alguns passatgers s'han queixat de la situació a les xarxes, on han explicat que molts trajectes han acumulat més de 2 hores d'espera. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara s'ha complicat més per l'erupció del volcà Etna a Sicília, on des de divendres ja s'han vist afectats més de 700 vols.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant al matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura, que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han treballat amb aigua i eines manuals i han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, en un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I els canvis de vent i les restriccions de vol pels bombers a causa de l'eclipsi han complicat les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat 31.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris han treballat de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc, però encara no ho han aconseguit. Després d'una nit de dimarts molt intensa, s'ha aconseguit frenar aquest dimecres l'avanç de les flames cap a El Pozuelo. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar, però, que el foc hagi entrat a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar i s'han tallat 11 carreteres.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La sequera del Danubi obliga Romania a tancar totalment la seva única nuclear a partir d'aquest dijous. A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central, malgrat que s'ha intentat apujar el nivell del riu enfonsant roques i barcasses, l'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan van patir una altra sequera. La planta

0: genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com l'eòlica, les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on també passa el Danubi, han aconseguit, de moment, evitar una aturada total de la seva central nuclear.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un quart i quatre minuts, el govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
2: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
3: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
2: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
4: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
2: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Almez Curra pari els peus al Marroc.
5: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
2: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I l'Audiència Nacional assumeix finalment totes les branques del conegut com a cas Leire, que esquitxa el PSOE. El magistrat de Madrid, que en va obrir la primera causa, ha acceptat elevar-la al jutge Santiago Pedraz per la connexió dels fets investigats. És el que havia reclamat la Fiscalia Anticorrupció. La justícia investiga les possibles maniobres d'un grup encapçalat per l'exmilitant socialista Leire Díez, amb la participació de l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, per obstaculitzar casos judicials al voltant del president espanyol Pedro Sánchez i també del PSOE.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un quart i mig, el govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país aquest dilluns. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250. Tot mentre continua el contrarrellotge a la recerca de supervivents. Enviat especial a Pereira, epicentre del sisme, Joan Biosca.
6: És una pregunta que molts colombians es fan. Per què no hi ha equips de rescat internacionals desplegats sobre el terreny? A diferència del terratrèmol de fa quasi 2 mesos de Venezuela, a Colòmbia no han vingut brigadistes i rescatistes estrangers. En realitat no se'ls ha autoritzat a venir. S'afirma, per exemple, des de Mèxic, els topos no estan buscant supervivents a Colòmbia quan són els rescatistes que van allà on calgui. Davant de les crítiques, el president colombià Abelardo de la Espriella, que ocupa el càrrec des de divendres passat, ha acceptat finalment ajuda dels Estats Units. Els protagonistes són els voluntaris locals que amb les seves mans busquen supervivents.
7: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado. Y las vamos a traer.
8: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, parce, esto no sería posible, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos, sin luz trabajamos y alumbramos con linterna.
6: El govern colombià ha decretat 3 dies de dol oficial i assegura que hi haurà ajuts i diners per a la reconstrucció. Pereira i Cali són les ciutats més afectades, mentre que a les zones rurals de difícil accés s'hi han enviat drons per buscar víctimes mortals i també persones en vida.
0: Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereal russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per a les seves exportacions de gra. Tot mentre Vladimir Putin amenaça als països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells a l'anomenada flota de l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això anuncia represàlies.
9: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
0: L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: I encara un apunt breu abans dels esports. Dues persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots dos, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb en Pau Dax.
10: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad Qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. El Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20. Brian Maggio ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça.
1: 3CAT Info.
10: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
11: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
10: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com s'ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
12: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi ha sigut raro, però bueno.
10: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1. A l'estadi municipal de Dulot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada. Al Barça masculí, l'extrem suec Roni Verdaggi ha estat operat d'aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
13: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
10: I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitjatà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart, amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. S'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze. L'escoltem.
14: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
10: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
1: Són 4:45.
0: Moment a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i també consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. Pendents també d'aquest incendi que s'ha declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees. La Moncloa replica, mentrestant, al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. De seguida ampliem aquestes informacions i també us explicarem que el govern de Donald Trump dotarà els agents antiimmigració, els anomenats ICE, d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. S'han de posar sobre la pell i en 3 segons la persona queda reduïda, segons el fabricant. El pressupost és de 20 milions de dòlars. I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Us ho expliquem d'aquí uns minuts. I també anirem fins a la Noguera. Diversos pobles del Pirineu tenen problemes de subministrament d'aigua. Tot és per culpa de la sequera que afecta el riu Noguera-Ribagorçana, l'increment del consum a causa del turisme i també la renovació de la distribució. Molts municipis han de recórrer a cisternes per garantir el subministrament. I el sumari dels esports amb en Pau Dax.
10: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club, que negocia el seu traspàs al PSG. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un dia més, la calor serà molt intensa arreu del país aquest dijous. Portem 17 dies amb 40 graus a Catalunya i ben segur que aquest dijous en sumarem un de més. S'esperen màximes de 40 graus a Ponent. El dia serà assolellat, a la tarda creixeran nuvolades i cauran ruixats al nord del país. Dos quarts i pràcticament quatre minuts. Continuem. L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i també representants institucionals. Anem, doncs, fins a l'Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
15: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
16: A mesura que ha anat avançant la tarda, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
15: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
17: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
15: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: I un eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
18: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
19: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no ho veurem mai més, la veritat que m'he emocionat una mica, i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
18: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: I a Lleida, Noelia Casellas, també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc.
20: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranès a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
21: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
22: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
23: la perla era una locura.
22: Precioso.
20: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: I tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones, ho sentim de fons, han viscut el gran fenomen astronòmic des de la platja de la Barceloneta, de Barcelona. Sara Canyete.
2: Centenars de persones s'han concentrat a la platja de la Barceloneta per veure aquest eclipsi. Aquí no era total ni era un dels millors punts de la ciutat per veure'l, però malgrat això, el moment s'ha viscut amb emoció.
3: Ai, impressionant, molt, i emocionat i tot. Sí, sí, perquè ha sigut... Ostres,
4: ha sigut molt xulo, molt maco.
3: No, no, sensació del cel.
4: Sensació, sí.
3: Aquesta negró, tot, no, no, brutal,
4: brutal.
3: No, no, impressionant.
2: La platja de la Barceloneta, però, també ha estat un escenari de contrastos, perquè al llarg de la tarda hi hem trobat a moltes persones, la majoria turistes, que o bé no sabien que hi havia un eclipsi o els ha agafat de passada.
5: Los turistas no se han enterado de nada, ninguno ha preguntado por el eclipse.
24: El sábado sale el crucero. Digo, bueno, como ya no nos cogía el eclipse, digo, bueno, pues vamos a aprovechar.
2: Així que mentre els observadors de l'eclipsi gaudien del moment, especialment quan s'ha enfosquit el cel, centenars de persones seguien a la platja gaudint del vespre, però aliens al que passava al cel.
0: I al País Valencià, 300 persones s'han reunit a l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat. Culla, Alba Barbosa.
25: A l'esplanada de l'Observatori de Culla, a 1.000 metres d'altitud, hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi i després, durant el minut i 39 segons de la totalitat. S'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima, abraçades i exclamacions, perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma de Sant Cugat ho ha seguit amb la família des d'aquí i el Juan de Gandia li ha regalat a la parella.
26: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble, no, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
27: Es fa de nit de repente i de repente es fa altra vegada de dia, és un poquet i s'ha dit, ui, a veure.
2: Les 300 persones que han seguit des d'aquí aquest eclipsi havien reservat places ja fa mesos. Víctor Fabregat, químic i astrònom, s'ha encarregat de retransmetre el fenomen.
28: Molts punts de la geografia, no sols espanyola sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
2: Al País Valencià s'ha pogut veure com la lluna tapava completament el sol a les províncies de Castelló i València.
0: Gràcies, Alba. I el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
29: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua, clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i em va vist i m'han dit no, dic, no, si és que tinc el bitllet, i em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, diu que hi ha hagut una mala planificació.
30: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi ha hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de llocs als combois. I l'eclipsi ha provocat també una mobilitat important a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a la P7, també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 i la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3CAT Info que no hi ha hagut sinistralitat.
31: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEMA ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat a sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc de l'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i se l'ha hagut d'atendre.

0: El d'aquest 12 d'agost ha estat el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle. I la gran fascinació que ha despertat també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: Us parlem de dues pel·lícules. La primera és el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de Georges Méliès, del 1907. Ambientat en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol i tots dos homes amb cares humanes. L'altre film és Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist. És un film del director Richard Fleischer que el 15 de febrer del 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre ells Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera, sense possibilitat de repetir la presa.

0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dijous tornem a parlar de calor, calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, amb aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
1: I encara afegirem que l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees de l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han estat treballant amb aigua i eines manuals. I han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes són la sequera del riu Noguera-Ribagorçana, però també l'increment del consum a causa del turisme i de la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroqueta, al Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i també de cabal. El Pont de Suert, Pau Rovira.
3: Al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del Pont de Suert.
4: Sí, hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, doncs, les captacions de barranc doncs, pateixen molt. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquí ja multiplica per 10.
3: A la Vall d'Avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
5: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir que tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
3: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: 3:45. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que en plena crisi migratòria insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
6: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
7: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
6: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
8: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
6: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
9: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
6: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
1: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar també a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I els agents antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant, una empresa nord-americana, assegura que s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades, ni marques, ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-ne. No se sap exactament quants. La compra es farà efectiva abans del març de l'any que ve, però no se sap quan els començaran a fer servir. Aquest equipament, que ja es fa servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen s'activa el mode elèctric. Només són efectius si es toca directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts. Les instruccions d'ús adverteixen que no es poden aplicar més de 2 guants per persona i que en molts casos no es poden fer servir més de 15 segons. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre de Trump de detenir els immigrants en situació irregular. I encara en la crònica internacional, els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum, aigua corrent i envolten la casa i la bloquegen, l'entrada per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A Kusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies. Aquest dimecres, l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Kusra, Jordi Brascó.
10: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Kusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
11: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
10: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
12: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els van poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
10: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent la petà i resant amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre, acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.
1: I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país o en la seva regió més pròxima. La mesura anunciada no afecta la participació dels països en el certamen. La Unió Europea de Ràdio Televisió, organitzadora del festival, ha anunciat el canvi en plena polèmica per la participació d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Un tracte diferent al que va rebre Rússia després de la invasió d'Ucraïna. 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar a l'última edició en senyal precisament de protesta. La cançó israeliana va quedar en segona posició, al darrere de la de Bulgària, que sentim de fons. En cas de victòria, Israel hauria acollit l'edició actual, una possibilitat que impediria el canvi en aquesta normativa. Amb en Pau Dax.
13: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. I el Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Matjo ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça. Escoltem l'entrenador asturià.
14: Well, it's a very nice feeling.
15: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
14: Yeah, we're very happy.
13: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
16: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
13: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
17: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse ha sigut raro, però bueno.
13: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
18: 3CAT Info.
13: El Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi, ha estat operat aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet. Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, volem dir, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
19: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
13: El barceloní Oriol Sánchez competirà també demà en els 200 metres masculí. I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitxatà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes i s'ha quedat a 52 centèsimes del bronze. L'escoltem.
20: Sí que m'he notat més cansat, els últims metres ja estava luchando al máximo, así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
13: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts 38 segons i 19 centèsimes. Una estona abans, Campabadal no s'ha pogut classificar per la final dels 200 lliures i Ciércoles ha quedat fora de la dels 50 a esquena. Aquest dijous, el nedador de Sant Boi, Adrián Santos, competiran als 40 metres esquena masculí, Luca Huck i Laia Florencio als 4% lliures masculí i Paula Otero als 1.500 metres lliures femení.
18: 3CAT Info. Tresca Info.

0: l'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. L'eclipsi ha generat molta mobilitat a les carreteres del sud del país. Les vies més carregades han estat l'AP7 i les alternatives, com la Nacional 340 i la C32. Pel que fa al transport públic, l'allau de viatgers a l'estació de Tarragona ha obligat Renfe a programar un tren extra passat a la mitjanit amb direcció a Barcelona per absorbir l'alta demanda de persones que s'han traslladat cap al sud. Una fallada elèctrica deixa la torre de control de l'aeroport del Prat sense subministrament durant un quart d'hora. La incidència ha obligat a aturar momentàriament tota l'operativa. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han desviat 10 trajectes. L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona de del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit de Montmell Marmellà. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol de dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts, inclòs un nen de 8 anys. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per a les exportacions de gra. La Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
1: Esports. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club que negocia el seu traspàs al PSG. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un cop més, ens trobem dins d'una altra calorada. Aquest dimecres s'han registrat 40 graus i aquest dijous també hi arribarem a Ponent. La calor serà molt intensa arreu. El temps serà assolellat al matí i enruixats al nord del país durant la tarda, que avançaran del Pirineu Occidental cap a l'Oriental.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, em dic Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
3: Abraçades, petons i moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
4: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net, al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
3: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
5: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
3: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: Una eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
6: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
7: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no ho veurem mai més, la veritat que m'he emocionat una mica, i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
6: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: A Salou, la platja s'ha omplert de gom a gom per observar l'eclipsi. Per a alguns era un dia de platja més, però per a d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarque.
8: A Salou aquest dimecres s'ha donat la benvinguda a l'eclipsi amb una classe de ioga a la platja, tocada a l'estació marítima, i turistes i locals ho han seguit des de l'aigua i des de terra.
9: Bueno, patates, un fuet, hem portat olivetes... I més que res és per passar, bueno, per estar un moment en família.
8: I és que el fenomen no ha decebut.
10: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo.
11: És com una cosa rara, com si passés algo que no sé, que no controles. És molt guai.
12: Et posa lloc, això.
13: Sí, sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
0: I a Lleida també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc, ens ho explica la Noelia Casellas.
14: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
15: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
16: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
17: quan la perla era una locura.
14: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: I a la capital catalana, un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el Castell de Montjuïc. 200 persones tenien entrada per viure-ho de manera exclusiva. Sèria Forment.
18: Un esdeveniment al punt més alt del Castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
19: Molt emocionades.
20: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
21: Gaudint com una nena.
22: Quin espectacle que s'ha de veure.
23: Hem portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Tu vas ser una miqueta picat amb fet, sí.
24: Jo que no tenia ganes de vindre.
18: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també ha enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
0: I a les Illes, a la platja de Palma, unes 60.000 persones han vist amb emoció i entusiasme l'eclipsi. Allà hi tenim la nostra corresponsal, Caterina Carmany.
1: A la platja de Palma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que estiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
12: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Estona de sortir!
1: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
0: I a tot això, el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podien tornar a casa.
19: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua, clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, si és que tinc el bitllet, i m'ha dit, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIFA Tarragona, Benjamín Molas, diu que hi ha hagut una mala planificació.
21: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi ha hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de lloc als combois. I l'eclipsi ha provocat una mobilitat important també a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a l'AP7 i també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 o la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3Cat Info que no hi ha hagut sinistralitats.
22: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per

0: per fer baixar gent que s'havia enfilat sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'aquestes persones ha caigut i se l'ha hagut d'atendre. I a l'aeroport del Prat, un problema elèctric a la torre de control ha aturat aquest dimecres al migdia durant 15 minuts l'operativa a la instal·lació. Segons AENA, la incidència s'ha pogut arreglar en poca estona. Tot i això, hi ha hagut retards en desenes d'operacions durant tot el dia, tant en sortides com en arribades, i s'han hagut de desviar 10 vols. Alguns passatgers s'han queixat de la situació a les xarxes, on han explicat que molts trajectes han acumulat més de 2 hores d'espera. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara s'ha complicat més per l'erupció del volcà Etna a Sicília, on des de divendres ja s'han vist afectats més de 700 vols.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dijous tornem a parlar de calor, calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, amb aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han treballat amb aigua i eines manuals i han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, en un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I els canvis de vent i les restriccions de vol pels bombers a causa de l'eclipsi han complicat les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat 31.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris han treballat de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc, però encara no ho han aconseguit. Després d'una nit de dimarts molt intensa, s'ha aconseguit frenar aquest dimecres l'avanç de les flames cap a El Pozuelo. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar, però, que el foc hagi entrat a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar i s'han tallat 11 carreteres.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I la sequera del Danubi obliga Romania a tancar totalment la seva única nuclear a partir d'aquest dijous. A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central, malgrat que s'ha intentat apujar el nivell del riu enfonsant roques i barcasses, l'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan van patir una altra sequera. La planta genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com l'eòlica, les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on també passa el Danubi, han aconseguit, de moment, evitar una aturada total de la seva central nuclear.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un quart i 4 minuts, el govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són

0: i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que en plena crisi migratòria insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
1: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
2: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
1: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande-Marlaska, ministre de l'Interior.
3: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
1: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
4: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
1: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I l'Audiència Nacional assumeix finalment totes les branques del conegut com a cas Leire, que esquitxa el PSOE. El magistrat de Madrid, que en va obrir la primera causa, ha acceptat elevar-la al jutge Santiago Pedraz per la connexió dels fets investigats. És el que havia reclamat la Fiscalia Anticorrupció. La justícia investiga les possibles maniobres d'un grup encapçalat per l'exmilitant socialista Leire Díez, amb la participació de l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, per obstaculitzar casos judicials al voltant del president espanyol Pedro Sánchez i també del PSOE.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un quart i mig, el govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país aquest dilluns. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250. Tot mentre continua el contrarrellotge a la recerca de supervivents. Enviat especial a Pereira, epicentre del sisme, Joan Biosca.
6: És una pregunta que molts colombians es fan. Per què no hi ha equips de rescat internacionals desplegats sobre el terreny? A diferència del terratrèmol de fa quasi 2 mesos de Venezuela, a Colòmbia no han vingut brigadistes i rescatistes estrangers. En realitat no se'ls ha autoritzat a venir. S'afirma, per exemple, des de Mèxic, els topos no estan buscant supervivents a Colòmbia quan són els rescatistes que van allà on calgui. Davant de les crítiques, el president colombià Abelardo de la Espriella, que ocupa el càrrec des de divendres passat, ha acceptat finalment ajuda dels Estats Units. Els protagonistes són els voluntaris locals que amb les seves mans busquen supervivents.
7: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado. Y las vamos a traer.
8: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, parce, esto no sería posible, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos y le damos, sin luz trabajamos y alumbramos con linterna.
6: El govern colombià ha decretat 3 dies de dol oficial i assegura que hi haurà ajuts i diners per a la reconstrucció. Pereira i Cali són les ciutats més afectades, mentre que a les zones rurals de difícil accés s'hi han enviat drons per buscar víctimes mortals i també persones en vida.
0: Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereal russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per a les seves exportacions de gra. Tot mentre Vladimir Putin amenaça als països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells a l'anomenada flota de l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això, anuncia represàlies.
9: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
0: L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: I encara un apunt breu abans dels esports. Dues persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots dos, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi.
5: Esports.
0: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
10: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. El Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20. Brian Maggio ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça.
5: 3CAT Info.
10: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Kerolyn Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
11: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
10: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com s'ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
12: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi, ha sigut raro, però bueno.
10: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1. A l'estadi municipal de Dulot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada. Al Barça masculí, l'extrem suec Roni Verdaggi ha estat operat d'aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamin Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
13: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos. però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
10: I mala jornada pels nedadors catalans als Europeus de Natació de París. El sitgetà Luca Hug no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. S'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze. L'escoltem.
14: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
10: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
5: Són 6:15.
0: Moment a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i també consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. Pendents també d'aquest incendi que s'ha declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees. La Moncloa replica, mentrestant, al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. De seguida ampliem aquestes informacions i també us explicarem que el govern de Donald Trump dotarà els agents antiimmigració, els anomenats ICE, d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. S'han de posar sobre la pell i en 3 segons la persona queda reduïda, segons el fabricant. El pressupost és de 20 milions de dòlars. I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Us ho expliquem d'aquí uns minuts. I també anirem fins a la Noguera. Diversos pobles del Pirineu tenen problemes de subministrament d'aigua. Tot és per culpa de la sequera que afecta el riu Noguera-Ribagorçana, l'increment del consum a causa del turisme i també la renovació de la distribució. Molts municipis han de recórrer a cisternes per garantir el subministrament. I el sumari dels esports amb en Pau Dax.
10: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial de 2030. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club, que negocia el seu traspàs al PSG. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un dia més. La calor serà molt intensa arreu del país aquest dijous. Portem 17 dies amb 40 graus a Catalunya i ben segur que aquest dijous en sumarem un de més. S'esperen màximes de 40 graus a Ponent. El dia serà assolellat, a la tarda creixeran nuvolades i cauran ruixats al nord del país. dos quarts i pràcticament quatre minuts. Continuem. L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i també representants institucionals. Anem, doncs, fins a l'Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
15: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
16: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
15: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
17: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
15: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: I un eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
18: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
19: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no ho veurem mai més, la veritat que m'he emocionat una mica, i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'hem vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
18: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: I a Lleida, Noelia Caselles, també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc.
20: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
21: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
22: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla, con la perla ha sigut una locura. Precioso.
20: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: I tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones, ho sentim de fons, han viscut el gran fenomen astronòmic des de la platja de la Barceloneta de Barcelona. Sara Canyete.
23: Centenars de persones s'han concentrat a la platja de la Barceloneta per veure aquest eclipsi. Aquí no era total ni era un dels millors punts de la ciutat per veure'l, però malgrat això, el moment s'ha viscut amb emoció.
24: Ai, impressionant, molt, i emocionat i tot. Sí, sí, perquè ha sigut... Ostres,
25: una passada. Ha sigut molt xulo, molt maco.
23: La platja de la Barceloneta, però, també ha estat un escenari de contrastos, perquè al llarg de la tarda hi hem trobat a moltes persones, la majoria turistes, que o bé no sabien que hi havia un eclipsi o els ha agafat de passada.
1: Los turistas no se han enterado de nada, ninguno ha preguntado por el eclipse.
2: El sábado sale el crucero. Digo, bueno, como ya no nos cogía el eclipse, digo, bueno, pues vamos a aprovechar.
23: Així que, mentre els observadors de l'eclipsi gaudien del moment, especialment quan s'ha enfosquit el cel, centenars de persones seguien a la platja gaudint del vespre, però aliens al que passava el cel.
0: I al País Valencià, 300 persones s'han reunit a l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat. Culla, Alba Barbosa.
3: A l'esplanada de l'Observatori de Culla, a 1.000 metres d'altitud, hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi i després, durant el minut i 39 segons de la totalitat. S'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima, abraçades i exclamacions, perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma de Sant Cugat ho ha seguit amb la família des d'aquí i el Juan de Gandia li ha regalat a la parella.
4: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble, no, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
7: Es fa de nit de repente i de repente es fa altra vegada de dia, és un poquet eixa adicional, ui, a veure.
23: Les 300 persones que han seguit des d'aquí aquest eclipsi havien reservat places ja fa mesos. Víctor Fabregat, químic i astrònom, s'ha encarregat de retransmetre el fenomen.
25: Molts punts de la geografia, no sols espanyola sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
23: Al País Valencià s'ha pogut veure com la lluna tapava completament el sol a les províncies de Castelló i València.
0: Gràcies, Alba. I el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
26: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua, clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, i dic, no, si és que tinc el bitllet, i em diuen, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIFA Tarragona, Benjamín Moles, diu que hi ha hagut una mala planificació.
27: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de llocs als combois. I l'eclipsi ha provocat també una mobilitat important a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a la P7, també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 i la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3CAT Info que no hi ha hagut sinistralitat.
28: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat a sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i se l'ha hagut d'atendre.

0: El d'aquest 12 d'agost ha estat el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle. I la gran fascinació que ha despertat també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: Us parlem de dues pel·lícules. La primera és el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de Georges Méliès, del 1907. Ambientat en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol i tots dos homes amb cares humanes. L'altre film és Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist. És un film del director Richard Fleischer que el 15 de febrer del 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre ells Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera, sense possibilitat de repetir la presa.

0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dijous tornem a parlar de calor, calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, amb aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
1: I encara afegirem que l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees de l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han estat treballant amb aigua i eines manuals. I han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes són la sequera del riu Noguera Ribagorçana, però també l'increment del consum a causa del turisme i de la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroqueta, al pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i també de cabal. El pont de Suert, Pau Rovira.
3: Al pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Iolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del pont de Suert.
4: Hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. No? Amb la sequera, pues, les captacions de barrancs pues, pateixen molt. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
3: A la vall d'avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
5: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir que tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
3: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisterna als ajuntaments.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
1: 3:15. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que en plena crisi migratòria insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brugets.
6: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
7: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
6: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande-Marlaska, ministre de l'Interior.
8: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
6: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpela el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
9: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
6: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
1: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar també a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I els agents antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant, una empresa nord-americana, assegura que s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades, ni marques, ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-ne. No se sap exactament quants. La compra es farà efectiva abans del març de l'any que ve, però no se sap quan els començaran a fer servir. Aquest equipament, que ja es fa servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen s'activa el mode elèctric. Només són efectius si es toca directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts. Les instruccions d'ús adverteixen que no es poden aplicar més de 2 guants per persona i que en molts casos no es poden fer servir més de 15 segons. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre de Trump de detenir els immigrants en situació irregular. I encara en la crònica internacional, els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum, aigua corrent i envolten la casa i la bloquegen, l'entrada per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A Kusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies. Aquest dimecres, l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Kusra, Jordi Brascó.
10: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Kusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
11: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
10: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
12: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els van poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
10: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent-la petar i resant amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre, acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.
1: I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país o en la seva regió més pròxima. La mesura anunciada no afecta la participació dels països en el certamen. La Unió Europea de Ràdio Televisió, organitzadora del festival, ha anunciat el canvi en plena polèmica per la participació d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Un tracte diferent al que va rebre Rússia després de la invasió d'Ucraïna. 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar a l'última edició en senyal precisament de protesta. La cançó israeliana va quedar en segona posició, al darrere de la de Bulgària, que sentim de fons. En cas de victòria, Israel hauria acollit l'edició actual, una possibilitat que impediria el canvi en aquesta normativa.
0: Esports.
1: Amb en Pau Dax.
13: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. I el Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Matjo ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça. Escoltem l'entrenador asturià.
14: Well, it's a very nice feeling.
15: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
14: Yeah, we're very happy.
13: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patria Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
16: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
13: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
17: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
13: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo, i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
0: 3CAT Info.
13: Al Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi ha estat operat aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet. Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamin Yamal. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, volem dir, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
18: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
13: El barceloní Oriol Sánchez competirà també demà en els 200 metres masculí. I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitxatà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes i s'ha quedat a 52 centèsimes del bronze. L'escoltem.
19: Sí que m'he notat més cansat. Els últims metres ja estava luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
13: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts 38 segons i 19 centèsimes. Una estona abans, Campabadal no s'ha pogut classificar per la final dels 200 lliures i Ciércoles ha quedat fora de la dels 50 esquena. Aquest dijous, el nedador de Sant Boi, Adrián Santos, competiran als 40 metres esquena masculí, Luca Huck i Laia Florencio als 4% lliures masculí i Paula Otero als 1.500 metres lliures femení.
0: 3CAT Info. Fresca Info.

0: L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. L'eclipsi ha generat molta mobilitat a les carreteres del sud del país. Les vies més carregades han estat l'AP7 i les alternatives, com la Nacional 340 i la C32. Pel que fa al transport públic, l'allau de viatgers a l'estació de Tarragona ha obligat Renfe a programar un tren extra passat a la mitjanit amb direcció a Barcelona per absorbir l'alta demanda de persones que s'han traslladat cap al sud. Una fallada elèctrica deixa la torre de control de l'aeroport del Prat sense subministrament durant un quart d'hora. La incidència ha obligat a aturar momentàriament tota l'operativa. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han desviat 10 trajectes. L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona de Castellol, del Castellot, i segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit de Montmell Marmellà. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol de dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts, inclòs un nen de 8 anys. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per a les exportacions de gra. La Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
1: Esports. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club que negocia el seu traspàs al PSG. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastuer s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un cop més, ens trobem dins d'una altra calorada. Aquest dimecres s'han registrat 40 graus i aquest dijous també hi arribarem a Ponent. La calor serà molt intensa arreu. El temps serà assolellat al matí i enruixats al nord del país durant la tarda, que avançaran del Pirineu Occidental cap a l'Oriental.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, em dic Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
3: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
4: A mesura que ha anat avançant la tarda, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net, al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
3: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Sorroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
5: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
3: L'observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: Una eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
6: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
7: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no ho veurem mai més, la veritat que m'he emocionat una mica, i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
6: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: A Salou, la platja s'ha omplert de gom a gom per observar l'eclipsi. Per a alguns era un dia de platja més, però per a d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarque.
8: A Salou aquest dimecres s'ha donat la benvinguda a l'eclipsi amb una classe de ioga a la platja, tocada a l'estació marítima, i turistes i locals ho han seguit des de l'aigua i des de terra.
9: Bueno, patates, un fuet, hem portat olivetes... I més que res és per passar, bueno, per estar un moment en família.
8: I és que el fenomen no ha decebut.
10: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo.
11: És com una cosa rara, com si passés algo que no sé, que no controles. És molt guai.
12: Et posa lloc, això.
13: Sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
0: I a Lleida també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc, ens ho explica la Noelia Casellas.
14: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
15: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
16: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla, quan la perla era una locura. Precioso.
14: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: I a la capital catalana, un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el Castell de Montjuïc. 200 persones tenien entrada per viure-ho de manera exclusiva. Sèrie Forment.
17: Un esdeveniment al punt més alt del Castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
18: Molt emocionades.
19: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
20: Gaudint com una nena.
21: Quin espectacle que s'ha de veure.
22: Hem portat inclús baixó un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Tu vas ser una miqueta picat en fet, sí.
23: Jo que no tenia ganes de vindre.
17: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també ha enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
0: I a les Illes, a la platja de Palma, unes 60.000 persones han vist amb emoció i entusiasme l'eclipsi. Allà hi tenim la nostra corresponsal, Caterina Carmany.
12: A la platja de Palma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que es tiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
18: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Com ha de sortir?
12: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
0: I a tot això, el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
20: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua. Clar, estaven les portes tancades i no s'havien anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, i si no, si és que tinc el bitllet, i m'ha dit, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Molas, diu que hi ha hagut una mala planificació.
21: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de lloc als combois. I l'eclipsi ha provocat una mobilitat important també a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a l'AP7 i també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 o la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3CAT Info que no hi ha hagut sinistralitats.
24: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragoneix, Baix Llobregat i Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'una ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat sobre d'uns vagons de

0: A les xarxes, on han explicat que molts trajectes han acumulat més de 2 hores d'espera. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara s'ha complicat més per l'erupció del volcà Etna a Sicília, on des de divendres ja s'han vist afectats més de 700 vols.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dijous tornem a parlar de calor, calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, amb aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han treballat amb aigua i eines manuals i han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, en un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I els canvis de vent i les restriccions de vol pels bombers a causa de l'eclipsi han complicat les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat 31.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris han treballat de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc, però encara no ho han aconseguit. Després d'una nit de dimarts molt intensa, s'ha aconseguit frenar aquest dimecres l'avanç de les flames cap a El Pozuelo. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar, però, que el foc hagi entrat a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar i s'han tallat 11 carreteres.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La sequera del Danubi obliga Romania a tancar totalment la seva única nuclear a partir d'aquest dijous. A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central, malgrat que s'ha intentat apujar el nivell del riu enfonsant roques i barcasses, l'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan van patir una altra sequera. La planta genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com l'eòlica, les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on també passa el Danubi, han aconseguit, de moment, evitar una aturada total de la seva central nuclear.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un quart i 4 minuts, el govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
3: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
4: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. Y precisamente por eso no se las toca.

0: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
1: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
0: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol, al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez, diu Almez Curra, pari els peus al Marroc.
2: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
0: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
3: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I l'Audiència Nacional assumeix finalment totes les branques del conegut com a cas Leire, que esquitxa el PSOE. El magistrat de Madrid, que en va obrir la primera causa, ha acceptat elevar-la al jutge Santiago Pedraz per la connexió dels fets investigats. És el que havia reclamat la Fiscalia Anticorrupció. La justícia investiga les possibles maniobres d'un grup encapçalat per l'exmilitant socialista Leire Díez, amb la participació de l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, per obstaculitzar casos judicials al voltant del president espanyol Pedro Sánchez i també del PSOE.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Un quart i mig, el govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país aquest dilluns. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250. Tot mentre continua el contrarrellotge a la recerca de supervivents. Enviat especial a Pereira, epicentre del sisme, Joan Biosca.
5: És una pregunta que molts colombians es fan. Per què no hi ha equips de rescat internacionals desplegats sobre el terreny? A diferència del terratrèmol de fa quasi 2 mesos de Venezuela, a Colòmbia no han vingut brigadistes i rescatistes estrangers. En realitat no se'ls ha autoritzat a venir. S'afirma, per exemple, des de Mèxic, els topos no estan buscant supervivents a Colòmbia quan són els rescatistes que van allà on calgui. Davant de les crítiques, el president colombià Abelardo de la Espriella, que ocupa el càrrec des de divendres passat, ha acceptat finalment ajuda dels Estats Units. Els protagonistes són els voluntaris locals que amb les seves mans busquen supervivents.
6: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado. Y las vamos a traer.
7: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, parce, esto no sería posible, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos, sin luz trabajamos y alumbramos con linterna.
5: El govern colombià ha decretat 3 dies de dol oficial i assegura que hi haurà ajuts i diners per a la reconstrucció. Pereira i Cali són les ciutats més afectades, mentre que a les zones rurals de difícil accés s'hi han enviat drons per buscar víctimes mortals i també persones en vida.
3: Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereal russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per a les seves exportacions de gra. Tot mentre Vladimir Putin amenaça als països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells a l'anomenada flota de l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això anuncia represàlies.
8: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
3: L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
3: I encara un apunt breu abans dels esports. Dues persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots dos, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi.
4: Esports.
3: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
9: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. El Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20. Brian Maggio ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça.
4: 3CAT Info.
9: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
10: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
9: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com s'ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
11: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi, ha sigut raro, però bueno.
9: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1. A l'estadi municipal de Dulot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada. Al Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi ha estat operat d'aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup, amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
12: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
9: I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitjatà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart, amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. S'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze. L'escoltem.
13: Sí que me he notado más cansado, los últimos metros ya estaba luchando al máximo, así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
9: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
4: Són 6:45.
3: Moment a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i també consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. Pendents també d'aquest incendi que s'ha declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees. La Moncloa replica, mentrestant, al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. De seguida ampliem aquestes informacions i també us explicarem que el govern de Donald Trump dotarà els agents antiimmigració, els anomenats ICE, d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. S'han de posar sobre la pell i en 3 segons la persona queda reduïda, segons el fabricant. El pressupost és de 20 milions de dòlars. I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Us ho expliquem d'aquí uns minuts. I també anirem fins a la Noguera. Diversos pobles del Pirineu tenen problemes de subministrament d'aigua. Tot és per culpa de la sequera que afecta el riu Noguera-Ribagorçana, l'increment del consum a causa del turisme i també la renovació de la distribució. Molts municipis han de recórrer a cisternes per garantir el subministrament. I el sumari dels esports amb en Pau Dax.
9: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial de 2030. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club, que negocia el seu traspàs al PSG. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastuès s'ha classificat per la final dels 200 metres.
3: I el temps, un dia més. La calor serà molt intensa arreu del país aquest dijous. Portem 17 dies amb 40 graus a Catalunya i ben segur que aquest dijous en sumarem un de més. S'esperen màximes de 40 graus a Ponent. El dia serà assolellat, a la tarda creixeran nuvolades i cauran ruixats al nord del país. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i també representants institucionals. Anem, doncs, fins a l'Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
14: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Oh! Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
15: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança, i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
14: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
16: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però a més també ens facilita fer recerca, i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
14: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
3: I un eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
17: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
18: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més, la veritat que m'he emocionat una mica, i és una cosa realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
17: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
3: I a Lleida, Noelia Caselles, també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc.
19: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
20: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
21: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla, quan la perla era una locura. Precioso.
19: Igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
3: I tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones, ho sentim de fons, han viscut el gran fenomen astronòmic des de la platja de la Barceloneta de Barcelona. Sara Canyete.
22: Centenars de persones s'han concentrat a la platja de la Barceloneta per veure aquest eclipsi. Aquí no era total ni era un dels millors punts de la ciutat per veure'l, però malgrat això, el moment s'ha viscut amb emoció.
21: Ai, impressionant, molt, sí. Emocionat i tot. Sí, sí, perquè ha sigut... No, ostres,
23: ha sigut molt xulo, molt maco. Una
21: sensació del
23: cel. Sensació,
21: no?
23: Sí.
21: Aquesta negró, tot, no, brutal,
23: brutal.
21: No, impressionant.
22: La platja de la Barceloneta, però, també ha estat un escenari de contrastos, perquè allà de la tarda hi hem trobat a moltes persones, la majoria turistes, que o bé no sabien que hi havia un eclipsi o els ha agafat de passada.
24: Los turistas no se han enterado de nada, ninguno ha preguntado por el eclipse.
25: El sábado sale el crucero. Digo, bueno, como ya no nos cogía el eclipse, digo, bueno, pues vamos a aprovechar.
22: Així que mentre els observadors de l'eclipsi gaudien del moment, especialment quan s'ha enfosquit el cel, centenars de persones seguien a la platja gaudint del vespre, però aliens al que passava al cel.
3: I al País Valencià, 300 persones s'han reunit a l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat. Culla, Alba Barbosa.
26: A l'esplanada de l'Observatori de Culla, a 1.000 metres d'altitud, hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi i després, durant el minut i 39 segons de la totalitat. S'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima, abraçades, i exclamacions, perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma de Sant Cugat ho ha seguit amb la família des d'aquí i el Juan de Gandia li ha regalat a la parella.
0: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble, no, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
1: Es fa de nit de repente i de repente es fa altra vegada de dia, és un poquet i s'ha dit, ui, a veure.
26: Les 300 persones que han seguit des d'aquí aquest eclipsi havien reservat places ja fa mesos. Víctor Fabregat, químic i astrònom, s'ha encarregat de retransmetre el fenomen.
2: Molts punts de la geografia, no sols espanyola sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
26: Al País Valencià s'ha pogut veure com la lluna tapava completament el sol a les províncies de Castelló i València.
3: Gràcies, Alba. I el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
5: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua, clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, i dic, no, si és que tinc el bitllet, i em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
3: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIFA Tarragona, Benjamín Moles, diu que hi ha hagut una mala planificació.
6: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
3: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de llocs als combois. I l'eclipsi ha provocat també una mobilitat important a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a la P7, també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 i la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3CAT Info que no hi ha hagut sinistralitat.
7: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
3: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat a sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc de electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i se l'ha hagut d'atendre.

0: El d'aquest 12 d'agost ha estat el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle. I la gran fascinació que ha despertat també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: Us parlem de dues pel·lícules. La primera és el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de Georges Méliès, del 1907. Ambientat en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol i tots dos homes amb cares humanes. L'altre film és Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist. És un film del director Richard Fleischer que el 15 de febrer del 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre ells Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera, sense possibilitat de repetir la presa.

0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dijous tornem a parlar de calor, calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, i amb aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
1: I encara afegirem que l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees de l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han estat treballant amb aigua i eines manuals. I han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes són la sequera del riu Noguera-Ribagorçana, però també l'increment del consum a causa del turisme i de la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroqueta, al pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i també de cabal. El pont de Suert, Pau Rovira.
3: Al pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del pont de Suert.
4: Sí, hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. No? Amb la sequera, doncs, les captacions de barranc doncs, pateixen molt. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro, que aquí ja multiplica per 10.
3: A la vall d'avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
5: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir que tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
3: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: 3:45. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que en plena crisi migratòria insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
6: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
7: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
6: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
8: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
6: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpela el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
9: Està es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
6: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
1: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar també a Espanya en les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I els agents antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant, una empresa nord-americana, assegura que s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades, ni marques, ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-ne. No se sap exactament quants. La compra es farà efectiva abans del març de l'any que ve, però no se sap quan els començaran a fer servir. Aquest equipament, que ja es fa servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen s'activa el mode elèctric. Només són efectius si es toca directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts. Les instruccions d'ús adverteixen que no es poden aplicar més de 2 guants per persona i que en molts casos no es poden fer servir més de 15 segons. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre de Trump de detenir els immigrants en situació irregular. I encara en la crònica internacional, els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum, aigua corrent i envolten la casa i la bloquegen, l'entrada per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A Kusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies. Aquest dimecres, l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Kusra, Jordi Brascó.
10: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Kusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
11: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
10: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
12: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els vam poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
10: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent-la petar i resant amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre, acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.
1: I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país o en la seva regió més pròxima. La mesura anunciada no afecta la participació dels països en el certamen. La Unió Europea de Ràdio Televisió, organitzadora del festival, anuncia del canvi en plena polèmica per la participació d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Un tracte diferent al que va rebre Rússia després de la invasió d'Ucraïna. 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar a l'última edició en senyal precisament de protesta. La cançó israeliana va quedar en segona posició, al darrere de la de Bulgària, que sentim de fons. En cas de victòria, Israel hauria acollit l'edició actual, una possibilitat que impediria el canvi en aquesta normativa.
13: Esports.
1: Amb en Pau Dax.
14: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. I el Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Matjo ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça. Escoltem l'entrenador asturià.
15: Well, it's a very nice feeling.
16: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
15: Yeah, we're very happy.
14: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro a la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Kerolin Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
17: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
14: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
18: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
14: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyya de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
13: 3CAT Info.
14: Al Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi ha estat operat aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet. Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, volem dir, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
19: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
14: El barceloní Oriol Sánchez competirà també demà en els 200 metres masculí. I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitxatà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes i s'ha quedat a 52 centèsimes del bronze. L'escoltem.
20: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
14: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts 38 segons i 19 centèsimes. Una estona abans, Campabadal no s'ha pogut classificar per la final dels 200 lliures i Ciércoles ha quedat fora de la dels 50 a esquena. Aquest dijous, el nedador de Sant Boi, Adrián Santos, competiran als 40 metres esquena masculí, Luca Huck i Laia Florencio als 4% lliures masculí i Paula Otero als 1.500 metres lliures femení.
13: 3CAT Info.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
21: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: esteu? Molt bon dia, molt bon dijous. 22 graus a Igualada tenim ara mateix, 23 a Aitona i 24 graus a Tarragona. I per damunt de tot, ara sí que aparquem la qüestió de l'eclipsi. El que no aparquem, em sembla, és la calor. Jofre Genoi, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia i bona hora.
0: Avui continuem tenint xafogor i caloreta, eh?
1: Sí, sí, de fet avui el termòmetre fins i tot s'enfila una mica més, especialment a l'interior del país, i poden tornar els valors de 40 graus cap a la zona d'Alta de Lleida, per tant, una calor que s'intensifica almenys un parell de dies, entre avui i demà, potser ja a partir del cap de setmana començarà a afluixar i ho farà més a l'acabar la setmana. Per tant, una mica de paciència en aquest sentit, perquè entre avui i demà tornen aquests valors de 40, hi ha avisos de calor a tota la franja ponent, també doncs, a la zona d'Alta de Lleida, també fins i tot al prelitoral de Barcelona, Girona s'ha activat, tot i que el risc és moderat. Parlem de temperatures pròximes als 35, amb aquesta notable xafogor a la costa, i quatre núvols aquest matí, mal comptats, però sí que a la tarda tornen les nuvolades. Un altre cop al Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona i interior de Girona. Al llarg de la tarda doncs, hi arribaran nuvolades amb ruixats, potser hi ha alguna tempesta, una mica intensa, però en definitiva al nord del país, també cap a l'àrea dels ports, a la tarda s'ennuvolarà i hi haurà risc d'algun petit ruixat. En aquest sentit, doncs, entre avui i demà no hi ha canvis importants i sembla que a partir del cap de setmana s'inicia aquesta tendència que tant l'altre comenci a baixar i a situar-se allà on toca per l'època, no tant per sobre del que seria habitual, a més amb més ruixats i tempestes.
0: Gràcies, Jofre, fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs a l'espera d'aquesta treva que deia el Jofre, moltes comarques continuen tenint un risc molt alt d'incendi. De fet, a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, els bombers encara treballen en un foc forestal que va començar ahir la tarda amb 44 dotacions dels bombers que hi han estat treballant en aquestes últimes hores. En qualsevol cas, el que dèiem, hem aparcat l'eclipsi, el temps va donar treva i l'eclipsi es va poder veure.
2: Ara mateix
3: s'ha apagat.
2: Desapareix, ara mateix ens podem treure les ulleres i certament
3: podem veure la troposfera.
2: L'espectacle és espectacular. Veiem una bola negra.
3: Estem veient exactament una cosa vermella a l'esquerra.
2: Allò què és?
3: És la troposfera, això pot ser una flamarada solar.
2: El cel de Tarragona ara mateix absolutament eclipsat.
4: Veiem un puntet.
0: Així ho explicava Catalunya Ràdio, ho explicava el Garriga, que va encapçalar la programació especial que van fer durant tota aquesta tarda per seguir l'eclipsi. De fet, sentiu els senyals horaris de 8:45 del vespre clavats, que va ser quan, segons la prevista, l'ocultació del sol va ser total en algunes zones del país, com a Tarragona, des d'on hi havia el Garriga, però no només.
5: Molt emocionades.
6: Bueno, un espectacle, natural des d'aquí.
7: Gaudint com una nena.
8: Quin espectacle que s'ha de veure.
9: He portat inclús baixó un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Tu vas ser una miqueta pica-piqueta ben fet, sí.
0: Avui són algunes de les imatges de les últimes hores, evidentment, algunes de les imatges de persones que van quedar fascinades mirant l'eclipsi. Ara, quan repassem després les imatges del dia, veureu que avui surten a tots, absolutament tots els diaris, per descomptat l'haureu vist a les xarxes socials, però avui haurem de parlar també de què va passar ahir exactament amb la mobilitat, sobretot amb els trens. Aquest és el so del caos que hi va haver-hi ahir a l'estació de Tarragona, que, com sabíeu, ahir s'havia habilitat un tren per tornar, per exemple, a Barcelona, després de l'eclipsi, però l'estació va quedar talment col·lapsada que els Mossos fins i tot van haver de regular l'accés, és a dir, van haver d'impedir que la gent entrés a l'estació per evitar aglomeracions.
10: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua,
11: clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
10: De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, si és que tinc el bitllet, em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: El tren especial que Renfe havia programat de Tarragona a Barcelona va ajudar a buidar l'estació, però Renfe va acabar afegint un altre tren passada la mitjanit. D'aquí una estona parlem amb David Andrés, gerent d'operacions de Rodalies. A les carreteres la mobilitat va ser complicada durant tot el dia. És veritat que aquí es va esquivar el col·lapse, però l'AP7, per exemple, a tenir retencions de tranquil·lament una vintena de quilòmetres i fins i tot més en alguns punts del dia. Avui farem balanç una mica de tot plegat, parlarem de Rodalies, parlarem de les carreteres i hi hem de sumar, a més a més, els problemes que hi va haver-hi l'aeroport del Prat. Una falla elèctrica va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts. Avui hi ha retards encara a l'aeroport del Prat. És veritat que no són majúsculs, són de 10-20 minuts. En alguns casos sí que són superiors, però ahir ja se'ns va advertir que el retorn a la normalitat seria progressiu. En fi, aquesta és una de les qüestions que avui centren l'inici del dijous, sense oblidar Ceuta.
12: Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Y precisamente por eso no se las toca.
0: És el que deia la ministra de Defensa, Margarita Robles, ahir en la visita a Ceuta. Avui és el ministre de l'Interior que visita la ciutat autònoma, però sobretot avui el que hi ha és la reunió entre el govern espanyol i les autonomies per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península. El diari El País parla de 5.000 persones que s'haurien de traslladar, 2.500 que serien menors d'edat, 2.500 que haurien demanat asil. I avui també tornarem a parlar dels ICE. Els polèmics agents que fan les batudes anti-immigració de Donald Trump, a les últimes hores s'ha sabut que a partir del març aquests agents portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques i que poden reduir en menys de 3 segons una persona. Tot això quan a les últimes hores també hem sabut que se'n va la portaveu de la Casa Blanca.
4: These emails prove absolutely nothing other than the fact that President Trump did...
0: Caroline Leavitt ha anunciat que plega, de fet ho ha anunciat el propi Donald Trump. Segons diu ell, la fins ara portaveu deixa el càrrec per passar més temps amb la seva família. Amb només 28 anys, Caroline Leavitt es va convertir en la secretària de premsa més jove de la història de la Casa Blanca. I encara un altre nom de les últimes hores.
5: Estem molt bé, estem en el millor moment de la temporada. Més enllà de no perdre fa 3 mesos, penso que...
0: Xavi és el nou seleccionador dels Països Baixos. 2 anys després d'abandonar la banqueta del Barça, el de Terrassa reprèn la carrera a les banquetes. Feia 2 anys que no entrenava i, per tant, serà seleccionador, com dèiem, dels Països Baixos fins al 2030. I avui també mirarem el Regne Unit.
7: No, I've decided that the people of Clapton should be the judges of my actions.
0: El líder de l'extrema dreta, Nigel Farage, sabrà avui si revalida el seu escó al Parlament. És una elecció parcial que ell mateix va forçar després que li obrissin una investigació per unes donacions no declarades. Què és el que passa amb aquestes eleccions? Que, o aquesta elecció, els grans partits, el conservador, el laborista, no s'hi han presentat, perquè diuen que això és un rentat d'imatge, i això ha deixat a Nigel Farage sol, pràcticament, contra un rival una miqueta curiós.
8: Hello, planet Earth! Hello, humans! Calvin Fess here! Intergalactic Space Warrior,
0: el seu principal rival en aquestes eleccions es fa dir Count Beanface, literalment compta cara de cubell d'escombraries. És un còmic que porta una careta que realment sembla un cubell d'escombraries, que s'ha presentat ja en algunes eleccions de manera satírica, però que els sondejos li atorguen un 20% dels vots. Un 20%. Els sondejos diuen que Nigel Farage guanyaria en comoditat, però s'interpreta que això podria ser una derrota política. I parlant de votacions,

Eurovisió ha canviat les seves regles i ha dit que no permetrà als països en guerra acollir la celebració del festival. Sí que podran participar, però no organitzar la següent edició del certamen si guanyen. També s'han aclarit algunes de les normes que apunten al playback o a l'ús de mostres de música pregravades, que en els últims anys també hi ha hagut una mica de polèmica al voltant d'això. I a les 7 i 8 minuts, una cosa més de música.

Rod Stewart ha cancel·lat el que li faltava de gira pels Estats Units després de sotmetre's a una operació de cor que l'entorn del cantant ha descrit com a rutinària, però la Rod Stewart té 81 anys.

0: Doncs així comença aquest dijous, l'endemà de l'eclipsi. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Joan Guirado, Marta Monforte, Marcos Lamelas i Marc Bataller, però, de moment... De moment, anava a dir, fem un cop d'ull als titulars. Amb la Marta Viana, la Sílvia Creus i el Francesc Soler. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Històric.
2: També màgic, emocionant, místic, únic, espectacular, inesborrable. Són alguns dels adjectius, volíem dir, amb què s'ha definit l'eclipsi solar d'ahir al vespre.
3: De la Seu Vella de Lleida a la barra del Trabucador del Delta de l'Ebre, milers de catalans van alçar els ulls al cel al mateix temps per no perdre's ni un detall del fenomen i retenir unes imatges que ja són part de l'imaginari col·lectiu.
4: A l'Observatori de l'Ebre Roquetes es van aplegar científics i representants institucionals.
0: Més detall, Ricard Boigues.
5: Científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa no van poder amagar l'emoció de viure la totalitat de l'eclipsi. Tot i que la tarda va començar amb núvols, van desaparèixer i la visibilitat va ser perfecta. Científics com els del Meteocat van aprofitar per recollir dades amb l'enlairament d'uns globus sonda, com va explicar la seva directora, Sarai Surroca.
6: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
5: Aquí van tancar la nit observant la pluja d'estels. Des de Roquetes, Ricard Boigues, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 100%.
2: A Lleida també van tenir la sort de poder contemplar un eclipsi total des de diversos punts de la capital del Segrià. Lleidatans i turistes van viure moments emocionants durant els breus segons que la foscor es va escampar per la ciutat.
0: Noelia Caselles.
7: Milers de persones a l'antic aeròdrom de Mangranes de Lleida han emmudit en els últims minuts, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons per la totalitat i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent, ben preparada amb parasols, ventalls i gorres, contemplés el que ha estat una postal històrica de la ciutat amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge. I així ho explicaven després.
8: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
9: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
10: con la perla
9: era una locura. Preciosa.
7: A Lleida l'eclipsi també l'han vist milers de persones des de la mateixa Seu Vella. Des de Lleida, Noelia Caselles i Ramon Dalmau, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Montjuïc?
3: És un dels llocs on es va veure millor l'eclipsi des de Barcelona. 200 persones van poder veure el fenomen d'una manera exclusiva.
0: Xèlia Forment.
11: Un esdeveniment al punt més alt del castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa col·locada especialment per l'ocasió.
12: Molt emocionada.
13: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
14: Gaudint com una nena.
15: Un espectacle que s'ha de veure.
16: He portat inclús d'això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Va ser una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
17: Jo que no tenia ganes de vindre.
11: A fora el castell, als entorns de l'Anella Olímpica i el Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins i turistes que han enfilat els punts més alts de la ciutat per no perdre's l'espectacle. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I eclipsi parcial.
4: A Girona, on es va veure de manera intermitent quan ho van permetre els núvols.
0: Maria Rovira.
18: Al final, els núvols, que al principi amenaçaven totalment la zona de visió, es van anar dissipant en alguns moments i van permetre d'observar durant uns minuts l'evolució de l'eclipsi. Entre la vuitantena de persones aplegades a la torre de Sant Domènec, una de les més grans i altes de la ciutat, es va matitzar la decepció inicial, tal com ens explicava en Miquel.
19: Bueno, ha estat molt bé. Hem vist un trosset, s'ha ennuvolat just quan estava un 65% així de cobert, i després hem vist núvols, però bueno, hem vist alguna cosa. Bueno, sí, ha valgut la pena. És una experiència que no haguéssim tingut.
18: Desenes de persones van omplir els passejos elevats i les torres de la muralla, tot per l'expectació d'un eclipsi que a la zona ja s'havia informat que seria parcial. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mobilitat complicada.
2: Per les vies que connecten Barcelona amb Tarragona i Lleida durant tot el dia, però especialment durant l'operació tornada.
3: L'autopista AP7 va ser la que va tenir un trànsit més dens. Fins ben entrada la matinada hi ha hagut diferents punts de retenció. També en una de les vies alternatives, la C32, que és de peatge. La 2 també va registrar cues destacades.
4: Malgrat aquestes retencions puntuals, el Servei Català de Trànsit fa una valoració positiva del dispositiu especial i el seu director, Ramon Lamiel, destaca que no hi ha hagut cap accident amb víctimes mortals, malgrat l'increment de la mobilitat.
10: Això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: I problemes, sobretot a Rodalies.
2: Durant pràcticament tot el dia es van veure trens plens a

0: tingut un problema de seguretat bastant greu.
1: Tot i això, el tren especial que Renfe va programar amb motiu de l'eclipsi va permetre buidar pràcticament l'estació. A més, va afegir un altre comboi més tard per acabar de traslladar els passatgers que quedaven.
2: L'operador ferroviari ha explicat que ahir l'R16, que ha connectat Tortosa, Tarragona i Barcelona, va tenir el doble d'usuaris que el dia anterior, i l'R15, que connecta Riba-roja, d'Ebre, Reus i Barcelona, va tenir un 60% més d'usuaris que un dia qualsevol d'aquesta setmana.
3: Un ferit, l'únic que consta de la jornada de distracte d'un jove que es va enfilar a un tren de mercaderies per poder veure l'eclipsi a Altafulla.
4: Passa un minut ara mateix d'un quart de vuit, es reuneixen.
1: Mentre el Marroc pressiona Espanya per annexionar-se a Ceuta i Melilla i amenaça de suspendre l'acord d'extradició, avui es reuneixen el govern espanyol i les comunitats per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península.
2: El Partit Popular hi participarà, a diferència de Vox, el seu soci de govern en quatre autonomies que se'n despenja.
4: Madrid, Paula Brugets.
5: La intenció del govern espanyol és reagrupar els menors amb les seves famílies, però el Ministeri d'Infància dona per fet que molts s'hauran de quedar, d'acollir i, per tant, de reubicar en altres comunitats. Primera reunió avui per preparar un futur repartiment, un tema incòmode per al PP per la pressió de Vox, que es nega a acollir menors. L'Aragó, Extremadura i Castella-Lleó, on l'extrema dreta té les competències en drets socials, ni es connectaran a la reunió telemàtica d'aquest matí. Amb el futur dels menors obert, el Marroc pressiona Espanya i insisteix en accionar-se a Ceuta i Melilla, la ministra de Defensa, Margarita Robles, contundent.
6: Ceuta i Melilla son españolas, no, españolísimas. Y precisamente por eso no se las toca.
5: Robles es desmarca de la resta del govern espanyol, que torna a defensar que el Marroc és un aliat estratègic, volen evitar el xoc mentre negocien el retorn dels migrants i davant del risc d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana. Des de Madrid, Paula Brugats, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Guants polèmics.
3: Els agents anti-immigració dels Estats Units, els anomenats ICE, estaran equipats amb uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses.
2: El fabricant assegura que s'aconsegueix reduir una persona en menys de 3 segons sense deixar cremades ni marques ni cicatrius.
1: El responsable d'immigració durant el mandat de Barack Obama, John Sandwick, és molt crític amb la iniciativa.
7: Aquesta administració està tan centrada en incrementar el nombre de detencions que no costa gaire imaginar-se com aquesta tecnologia s'aplica contra una mare que oposa una lleu resistència perquè la volen separar del seu fill.
4: Problemes de subministrament.
2: D'aigua en alguns pobles del Pirineu per la sequera del riu Noguera-Ribagorçana i l'increment del consum a causa del turisme.
3: Les Bordes i Sarroqueta, nuclis del pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes i a la vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i cabdal.
4: Pau Rovira, bon dia.
8: Bon dia. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada la conca de la Noguera-Ribagorçana. Per això, aquí al pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta, que es troben en barrancs, han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució, ho explica la seva alcaldessa, Carme Yolanda Ferran.
9: Hi han portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, que aquí ja multiplica per 10.
8: A la vall d'avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. L'Ajuntament admet que la sequera hi té incidència, però també hi ha altres factors. Els dipòsits i les infraestructures estan dimensionats per a una població molt inferior a la que hi ha durant l'agost. A més, les fugues d'una xarxa antiga, que està en procés de renovació, agreugen aquesta situació. Des del Pont de Suert, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Evoluciona favorablement.
1: L'incendi que des d'ahir a la tarda afecta el terme de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Abans de la retirada dels mitjans aeris, els bombers ja havien aconseguit estabilitzar del tot el flanc dret per evitar que les flames escapessin.
2: L'incendi va començar a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, ha afectat fins ara unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà.
3: Com a mesura preventiva, a mitja tarda es va demanar el confinament dels nuclis habitats més a prop del foc, però al cap d'una hora i mitja ja es va aixecar.
4: Sense control.
1: L'incendi forestal de Niebla, a Huelva, que manté fins a 7 fronts actius.
2: El ritme d'abans de les flames s'ha reduït a la meitat en les últimes 48 hores, però la feina dels bombers no va poder evitar que el foc entrés ahir a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar.
3: Aquest incendi ja ha afectat més de 30.000 hectàrees i encara hi ha prop de 700 persones evacuades.
4: Tarda molt complicada.
1: La que es va viure ahir a l'aeroport del Prat sense que tingués res a veure amb l'eclipsi. Un problema elèctric va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts.
2: Segons AENA, l'incident, que es va registrar a primera hora de la tarda, es va resoldre ràpidament, però els retards es van anar acumulant durant la resta del dia.
4: Avui, segons AENA, encara hi ha alguns retards, és veritat que no són majúsculs, ni alguns de 10, 20 minuts, ni algun que és superior, però AENA ja va avisar que el restabliment a la normalitat després d'aquesta incidència a la torre de control trigaria una mica. I, a banda d'això, també hem de parlar de connectivitat.
3: Canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat. Ha registrat gairebé 500 incidències en el

0: primers 9 mesos de funcionament.
1: Roger Santaló.
2: Aquest servei del govern permet que els pobles puguin comunicar els problemes a la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
3: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
2: En total, en 9 mesos, s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans i permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa a través de les incidències recurrents. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Assetjadors.
4: L'exèrcit israelià ha començat a intervenir per desallotjar els colons jueus que assetgen una família palestina a Cisjordània. Els colons han trobat un nou mètode per expulsar els palestins de casa seva.
1: Curra, Jordi Brascó.
5: L'estratègia és simple, bloquejar la porta de la casa, tallar subministraments i esperar que la gana i la set facin la resta. Els colons ja van posar-ho en pràctica amb la família Tubasi. Quan va sortir forçada de casa, es van apropiar del seu habitatge. Ara qui ho pateix és el Youssef.
6: Sincerament ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
5: Són ja 5 dies de setge. Dins de casa, 4 persones, inclosa una nena de 5 anys. Des de Cusarra, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Finestra de vida.
7: Són els 4 dies que com a màxim es calcula que pot sobreviure una persona atrapada sota la runa i Colòmbia els està esgotant després del terratrèmol.
0: Mentre els equips de rescat treballen a contrarrellotge, l'últim balanç oficial eleva 265 el nombre de morts i a 500 el de desapareguts arran del devastador sisme de dilluns.
1: Enviat especial de Catalunya Ràdio Colòmbia, Joan Biosca.
8: Persones que tenguen grupos.
9: Els rescatistes voluntaris busquen desapareguts pel terratrèmol i també els seus familiars en cadenes solidàries a través de les xarxes socials. Qualsevol pista pot servir per trobar una persona desorientada o també determinar si és viva o morta. Entrant en el quart dia ja des del sisme de 7,4, la majoria de mans que treuen runa són de civils, de voluntaris, amb poca presència de militars, policies, equips de rescat i també de bombers. I la mateixa escena a diferents places de Pereira. Veïns que ho han perdut tot, les ocupen amb tendes de campanya i fins i tot hi cuinen.
10: Lo más complicado es estos momentos de angustia, que no se sabe dónde van a parar las personas, los que están sepultados.
11: Necesitamos que el gobierno nos dé apoyo para los niños, para los viejitos.
9: Des de Pereira, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Amenaça.
4: Vladimir Putin als països occidentals que respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells de l'anomenada flota a l'ombra.
7: Són vaixells que el Kremlin utilitza per transportar petroli i altres productes sotmesos a sancions internacionals per la guerra d'Ucraïna, però que naveguen sota la bandera d'altres països.
0: El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això anuncia represàlies.
12: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
1: I torna la Xubertíada.
4: El festival arrenca edició amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i Pals, com a preludi de la inauguració oficial de diumenge amb la soprano sueca Matilda Sterbi, a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran a l'Alt Empordà.
1: I encara parlant de música, Joan Dausà.
7: Dona el tret de sortida avui al festival Summerfest Cerdanya amb 9 concerts aquesta setmana i la que ve.
1: Joaquim Albalate.
13: A més de Dausà, que tanca la seva gira, i passaran noms com la Ludwig Band, la Love You, l'Axembusto Rosario o Pablo López. És la cinquena edició d'un festival ja consolidat. Vanessa part és la CEO de Clippers.
14: L'entorn idíl·lic, envoltats tots de muntanyes, d'un escenari tan verd, tan natural, amb una zona tan rústica, no?, al final, i amb unes tardes fresquetes, no?, on el calor no apreta tant com a altres indrets. Per nosaltres és un dels festivals que preparem amb més carinyo.
13: Des de Puigcerdà, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Anem als esports de les 7:24. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
15: Bon dia.
1: Ho dèiem abans, nova destinació per Xavi.
15: L'exentrenador blaugrana és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial de l'any 2030. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024 i substitueix qui també va reemplaçar quan va arribar al club blaugrana, Ronald Koeman. I també en futbol, el Paris Saint-Germain s'ha endut la Supercopa d'Europa davant l'Aston Villa. Kvaratskhelia va avançar els parisencs, Brian Matjo va empatar pels anglesos i Doué va marcar el 2-1 definitiu. És la tercera Supercopa que aconsegueix Luis Enrique.
16: Well, it's a very nice feeling.
17: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
16: Yeah, we're very happy.
15: I a casa nostra, l'Espanyol ha presentat al central de 29 anys, Unai Núñez, que arriba cedit des del Celta de Vigo per una temporada.
1: I el Barça femení, que va guanyar el seu amistós, que era just durant l'eclipsi.
15: Les blaugranes van guanyar per 3-1 al Montpellier, el primer amistós de la pretemporada, a l'estadi Johan Cruyff. Van marcar Patrick Guijarro a la primera part i Claudia Pina i Mai Sabaja a la segona. És el primer gol amb el primer equip para baja, que només té 15 anys. Pere Romeu també va fer debutar la brasilera Carolyn Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení. La portera Gemma Font explicava com va viure l'eclipsi que va tenir lloc durant el partit.
18: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
15: També van jugar ahir el Badalona Women, que va guanyar per 4-1 l'Alcadisilla Saudita amb gols d'Itzi, Cubedo, Mirari i Vicky Losada, i l'Espanyol va superar per 2-0 l'Europa amb gols de Brown i Anita Marcos.
1: I ja el Bastué ja és a la final dels 200 metres.
15: L'atleta Sant Cugatenca la disputarà aquesta nit després d'acabar la semifinal setena. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
19: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes. Així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
15: També a l'europeu d'atletisme, el barceloní Oriol Sánchez competirà avui als 200 metres masculins i a l'europeu de natació, Luka Huk es va quedar mig segon del bronze després d'acabar quart la final dels 200 metres lliures. Tampoc van aconseguir medalla les catalanes Irene Círcoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4%.
20: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
21: Aquest supercap de setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, tria 950 grams de pollastre filetejat a 5,59 i estalvia't un 18%. I 10 gelats sandwich de nata a 2,29 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
20: Bon dia. En el sorteig del cupó diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
0: el 56.148, 56148, de la sèrie 18.
20: Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra'l ara. 11. Ben jugat.
1: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
22: Siempre que llego, pones un poquito de incienso.
23: ¡Ah! ¡Qué peste!
24: Pedro Sánchez, buen día.
25: Es que me gusta poner un poco de incienso por la mañana.
1: No, pero aquí...
25: Para que la energía fluya y así, pues trabajar en un ambiente más agradable
23: aquesta,
25: y...
23: ¿Qué está fent, aquest?
1: No, pero escolti'm, senyor Sánchez, al seu despatx posi el que vulgui, ja hem vist el seu vídeo de TikTok.
25: Sí.
1: Però aquí, si s'hi fixen, no encengui res, perquè tenim moqueta al terra.
25: Sí,
1: també hi ha una mica de moqueta per a les parets, hi ha unes butaques de roba, i podríem tenir un susto.
25: Ay, mirad, mi preferido es el incienso de sándalo.
23: Va molta puta.
25: Me encanta. ¿Queréis hacerme una foto con el incienso, por favor?
1: No, li farem cap foto, perquè no... Ignoreu-la, feu com si no el veiéssiu.
23: Que se puede.
1: No es pot entrar, Maria Cinta, de veritat.
24: Ai, no, una bruja.
23: Perdoneu, que per una vegada que creu un ambient aquí,
25: perdón, maco. No és una bruja, és una mujer empoderada.
24: Maria Cinta Mandalas.
23: Me presento.
24: No, ja la coneixem.
23: Soy Maria Cinta Mandalas.
24: Ja la coneixem.
23: No, però aquest senyor no em coneix, Ricardo.
1: Maria Cinta, no cal que tradueixis el teu nom.
23: Fundadora i llevavoz de l'associació hipernudista del Montseny.
25: ¿Llevavoz?
23: Que es una asociación que influye al lado de las energías de la Pachamama.
25: Vaya.
23: Lejos de la sociedad capitalista y las tiranías de las farmacéuticas.
26: Una catamallana,
23: vostè calli, que té la vagina seca,
25: Maria,
23: Mire, señor...
1: ¿Estás bien? Y ya más arribaremos a dos cuartos de vuelta.

0: I avui és l'endemà de l'eclipsi, ja.
1: Molt emocionades.
2: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
3: Gaudint com una nena.
4: Quin espectacle que s'ha de veure.
0: Però el tema clau avui, l'endemà de l'eclipsi, serà fer balanç de si el dispositiu de mobilitat va ser o no va ser suficient. Bàsicament, per Rodalies, amb les aglomeracions que vam veure a diverses estacions. A l'estació de Sants, per exemple, al migdia, i un cop es va finalitzar l'eclipsi, a l'estació de Tarragona, que es va haver de tancar per seguretat, per evitar aglomeracions a les andanes.
4: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent.
0: És el que deia a aquesta casa el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles. Aquesta serà una de les qüestions que abordarem avui al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem en Renfe, parlarem també a l'Àgora del matí, avui amb el Joan Guirado, el Marcos Lamelas, la Marta Monforta i el Marc Bataller, per veure si aquest balanç, si aquest dispositiu va ser suficient pel que fa a la xarxa de Rodalies, perquè hi havia molt focus a la xarxa de trànsit, i aquí és veritat que hi va haver-hi aglomeracions, una trentena de quilòmetres de cues tranquil·lament a l'AP7 en trams diferents, però trànsit dona per bo el dispositiu, sobretot, i és important, perquè no hi va haver cap accident mortal. Mentrestant, sobre la crisi de Ceuta, aquestes últimes hores hi ha hagut intercanvi de declaracions entre Espanya i el Marroc. Des del govern marroquí van parlar, justament, de la regularització massiva de migrants que va anunciar el govern de Pedro Sánchez com a causa de l'entrada massiva a Ceuta de persones procedents del Marroc, i la ministra de Defensa va respondre així.
5: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. Y precisamente por eso no se las toca.
0: Avui, d'altra banda, el govern espanyol i les comunitats autònomes es reuneixen amb el repartiment a la península, el trasllat a la península, dels menors arribats a Ceuta sobre la taula. En principi, els representants del Partit Popular hi assistiran. I en esports, Miquel Muñoz.
6: Xavi Hernández serà el nou seleccionador dels Països Baixos fins al proper Mundial, el 2030, i el Paris Saint-Germain es va endur la Supercopa d'Europa en vèncer l'Aston Villa anglès per 2-1.
0: Gràcies, Miquel. El temps per les pròximes hores, calor i més calor. Jofre, bon dia.
7: Bon dia. Doncs avui la calor protagonista de tot el país s'intensifica, i especialment a l'interior, on tornen els valors de 40 graus, almenys de manera local, al voltant de la zona del Pla de Lleida, especialment en aquestes comarques, doncs els termòmetres arribaran a tocar o fins i tot superar aquesta xifra de manera puntual. I a la resta, doncs, també s'espera calor intensa. De fet, hi ha avisos diversos d'aquesta calor de plena canícula, molt per sobre del que seria habitual. Hi ha moltes xifres que arribaran a superar fins i tot els 35, sobretot a l'interior, amb xafogó a la costa. Matí tranquil, 4 núvols molt comptats, i tarda amb noves nuvolades. Per tant, al nord del país, Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona, també interior de Girona o a l'àrea dels ports, els núvols aniran agafant protagonisme, de nou amb risc d'alguns petits ruixats i sense descartar fins i tot alguna tempesta que pugui anar acompanyada d'algun gra de calamarsa. Entre avui i demà aquesta situació no varia, i a partir del cap de setmana sí que la temperatura començaria a recular i els ruixats guanyarien més terreny.
0: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora, ara ho dèiem, que hi va ser complicada. Com la tenim a aquesta hora, Marisa Gil? Bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora, Rodalies, hi ha retards de 10 minuts a la línia R16, que uneix Tortosa i Barcelona, una mica més, 15 minuts de demora a la línia R14, entre la Plana, Picamoixons i Barcelona, i 5 minuts de retard a la línia R11, que arriba a l'estació de Sants des de Girona. Pel que fa a l'aeroport del Prat, també hi ha retards i cancel·lacions. S'han suprimit 4 vols amb destinació Gènova. Són els de Vueling, Level, Iberia i Qatar Airways, mentre que el vol de Vueling, que havia de sortir cap a Amsterdam a les 5:10 del matí, ho farà 3 hores més tard, a 8:45. I el vol de Swissair, que sortia a les 6 amb destinació Zurich, no ho farà fins 9:45 del matí.
0: Aquests vols són els que acumulen més retards, com deia la Marisa. Ahir recordeu que l'aeroport del Prat va viure una jornada tremendament complicada amb aquesta incidència de la torre de control, que va fer que s'acumulessin retards durant bona part del dia. Avui continuen havent-hi retards, aquests casos més extrems que deia la Marisa, més enllà d'alguns vols que també van amb 10, 20 o 20 minuts, 30 de retard aquest matí. En fi, actualitzem la situació també a les carreteres. Mariluz García, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs ara mateix, com sol passar aquests dies, aquestes hores molt tranquil·les. Només trobem lentitud a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, i a l'altura de Vallcarca, en sentit Besòs, per les obres de cobertura que tallen un carril a banda i banda.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
9: Fins ara.
0: Per cert, que tenim una notícia d'ara mateix, que és que s'ha estabilitzat l'incendi de Castellví de la Mar, que ho dèiem abans, s'hi estava treballant des d'ahir, i la bona notícia d'aquestes últimes hores és que aquest incendi ja està estabilitzat. 5 minuts ara mateix passen de 7:45. Fem un cop d'ull als diaris. I comencem amb les portades i les opinions destacades amb el Pau Bartrolí i el Marc Presseguer. Bon dia.
1: Bon dia.
0: L'eclipsi, sense cap mena de dubte, marca totes les portades.
3: Un eclipsi per la història, titula l'Ara. El diari diu que l'experiència quedarà gravada en la memòria col·lectiva. En el seu editorial destaca que, tot i que hi hagi gent que opini que se n'ha fet un gran massa, no deixa de ser positiu viure una experiència com aquesta en comunitat.
10: Embruixats és l'expressió que utilitza el periòdico. El diari diu que l'AP7 esquiva els problemes de trànsit mentre Rodalies es desborda per arribar i sortir de Tarragona. També destaca les llàgrimes dels astronautes Sara García i Pablo Álvarez de Guadalajara, que asseguren que l'eclipsi ha estat el més bonic que han vist mai.
3: En la mateixa línia s'expressen la resta de diaris. Espectacle total, titula El Punt Avui, l'eclipsi hipnotitza Espanya, el país, o hipnòtica foscor, el mundo.
10: La Vanguardia, per la seva banda, titula Un regal de la lluna. A les pàgines interiors, el columnista Antoni Puigvert es fixa en com ha anat canviant la percepció de l'eclipsi al llarg de la història. En el passat desorientava i fins i tot espantava, i actualment genera ganes d'ajuntar-se i viure en grup.
3: La tensió política derivada de la no compareixença de Robles i Marlaska per la crisi de Ceuta també és present als diaris.
10: El País diu al seu editorial que el PP busca un xoc institucional al Senat mentre el govern endarrereix unes explicacions que qualifica de necessàries i urgents.
3: I un pas més enllà va l'article de Raúl Condé al Mundo. El periodista diu que a Espanya li manca una elit que superi la divisió entre la gestió pública i la privada. L'autor opina que els ciutadans no se senten representats perquè el govern no els protegeix.
10: I acabem amb una opinió sobre el Rin a la Vanguardia. L'article de Ramon Aymerich es considera que el riu és la infraestructura més important d'Alemanya i lamenta el seu estat actual. Assegura que si no hi ha un miracle en dies de pluges intenses, el nivell baix pot trencar el riu en dos.
0: Continuem repassant els diaris, ara amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital, com sempre amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
11: Bon dia.
0: Atenció amb això, perquè a partir d'ara caldrà sortir a passejar el gos amb el cronòmetre i l'Excel.
11: Sí, i és que el passeig ideal per un gos hauria de durar 67 minuts i hauria d'incloure 16 parades per ensumar, una activitat que l'humà tendeix a interrompre per continuar el recorregut. Ho estableix un estudi fet per una asseguradora veterinària que diu que la passejada ha de servir per estimular-se i enfortir vincles entre animal i humà. Ah, i que ha anat canviant els recorreguts per aportar nous estímuls sensorials al gos. Gairebé el 80% dels passejadors reconeix que se senten culpables per fer sempre el mateix camí. Ho llegim a El Periódico.
0: I la tomba d'un ésser imaginari destarot a un projecte de 500 milions d'euros.
11: Sort que ho has dit tu, Freddy, això de l'ésser imaginari, i no caurà sobre mi la ira dels fans de Harry Potter. Resulta que hi havia un projecte de desplegar un cable submarí entre Irlanda i el Regne Unit, una infraestructura vital per abastir unes 380.000 llars. Però els fans es van adonar que el punt d'entrada del Regne Unit era a la platja de Freshwater West, on els llibres de J.K. Rowling diuen que hi ha la tomba de l'elf Dobby, que els fans han convertit en un lloc d'homenatge i pelegrinatge. La campanya de queixes i amenaces va aconseguir que es modifiqués el projecte i ara el cable passa molt a prop de restes reals de l'edat de bronze. Ho recull Shataka.
0: I un altre personatge de ficció, en aquest cas és culpable del col·lapse turístic al sud-oest de Londres.
11: Concretament al districte de Richmond-upon-Thames, on està ambientada la meravellosa sèrie Ted Lasso. Ja era un lloc turístic, però des de l'estrena fa 6 anys hi ha un autèntic i callau, sobretot de nord-americans, que xalen passejant pels carrers, visitant el pub de la Mae, l'apartament on viu en Ted, el parc de Richmond Green o l'estadi del Richmond, que en realitat és el del Crystal Palace, i deixant-se els quartos a la botiga oficial on es poden trobar productes de tota mena de l'equip de futbol fictici amb lemes com el ja mític Believe, creu, ho explica el Huffington Post.
0: 8:15, repassem la premsa encara una mica més, repassant i recordant els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
12: Eclipsi, a banda, que ocupa també bona part de les portades de la premsa internacional, avui, que tornem a tenir altes temperatures, Abraham Sale Figaro dedica un reportatge a les pèrdues econòmiques per culpa dels incendis que han devorat aquest estiu el país. Segons la ministra francesa de Transició Ecològica, s'estima que els costos, tant directes com indirectes, podrien ser d'entre 10 i 15.000 milions d'euros. El Washington Post es fixa en les últimes declaracions de Trump sobre la delinqüència a Washington. El president ha dit que ha baixat més d'un 92% i que ha passat de ser la capital més insegura de qualsevol país del món a ser ara un dels llocs més segurs, diu, dels Estats Units. I diu que això és gràcies al desplegament d'agents federals a la ciutat que va anunciar fa un any. El diari ha analitzat milers de registres de detencions des de l'agost del 2025, quan es va implementar, i ha parlat amb diversos experts que mostren que els comentaris del president simplifiquen, diu el diari, i exageren l'impacte de la intervenció federal. La premsa nord-americana també es fa ressò del nou pla de govern de Donald Trump, que vol comprar guants als agents antiimmigració dels Estats Units que poden fer descàrregues elèctriques. Està previst gastar-se fins a 20 milions de dòlars i això doncs, ja ha despertat crítiques de les tàctiques agressives de l'administració Donald Trump.
1: I pel que fa a la premsa econòmica, llegim al Financial Times que els inversors d'Anthropic preveuen que l'empresa DIA surti a la borsa l'octubre amb una valoració de 2 bilions de dòlars o més, una xifra vertiginosa que convertiria aquesta empresa en l'oferta pública inicial més gran de la història. A Expansión llegim que l'engreixat endeutament i l'encariment del finançament catapultaran en els pròxims anys la despesa en interessos de les comunitats autònomes. Catalunya, el País Valencià, Madrid i Andalusia assumiran les factures més grans, segons un informe de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada. I una economia explica que la banca s'enfronta a un problema que no apareix en els seus comptes de resultats, l'edat de les seves plantilles. CaixaBank, el BBVA i Unicaja situen la mitjana d'edat entre els 48 i els 50 anys, mentre que el Santander i el Sabadell acumulen la majoria dels empleats en els trams més alts d'edat. Banc Inter és l'excepció amb una plantilla mitjana d'entre 42 i 45 anys.
0: Anem a la premsa esportiva. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
13: Bon dia.

0: sona molt bé el PSG de Luis Enrique. Segona Supercopa d'Europa consecutiva per als francesos després de superar l'Aston Villa anglès. És el rei d'Europa, escriu Santi Nolla al Mundo Deportivo. Un equip ben treballat, amb solidaritat coral per damunt de les individualitats. I no és el tècnic de so de la Ludwig Van, però també es diu Xavi. Nou repte per a l'agarenc, que dirigirà la selecció dels Països Baixos. La premsa esportiva destaca que Hernández preferia dirigir una selecció abans que un club per tenir més temps amb la família i poder viure a Barcelona. I també sona molt bé el Barça femení, després de la seva estrena ahir contra el Montpellier, tot i que amb molts canvis, després que aquest estiu hagin marxat Alexia, Mapi León, Ona Batlle i Sant Malpar a Lluelo, el relleu generacional és esperançador. Mai Sabaja, de només 15 anys, va marcar el seu primer gol amb el primer equip. I qui no sona també és Julián. Ahir se trobava amb Simeone i el Xolo, manté la seva posició, igual que el club, de no deixar-lo marxar. Sembla que Julián haurà de tensar encara més la corda si vol que la sortida tiri endavant. I acabem amb dos noms que també sonen als diaris. Jael Bestué, que avui disputarà la final dels 200 metres lliures a l'Europeu d'Atletisme, i Luca Huck, que ahir a la final dels 100 lliures a l'Europeu de Natació va ser quart.
1: I després de la premsa esportiva, la del cor, amb el Carlos Sant Andrés. Carlos, bon dia.
2: Bon dia. Doncs l'eclipsi també ha marcat l'agenda dels famosos i ha deixat un gran misteri entre els VIPs. Intentarem posar llum a la foscor. A veure, la tarda per eclipsi començava amb un missatge apocalíptic a les xarxes. I si us ocorre mirar-lo, mal rotllo, males conseqüències. L'autor, Nostradamus? No. Miguel Bosé. Tot i l'auguri de mala estrogança, van ser molts famosos que no van fer cas al cantant barra futuròleg i van viure el fenomen en primera persona. Laura Escanes amb les ulleres homologades, Elon Musk llogant un parador sencer per ell mateix a Castella i Lleó, el bateria de Queen, Brian May, camuflat des del Tarol, en definitiva, infinitat de celebrities embogides amb la desaparició del sol. Però per a desaparició, la dels Royals espanyols, el gran misteri del vespre. Després de ser fotografiat sense samarreta i amb un banyador de camal ample i cintura alta, el rei Felip VI va veure el fenomen a Mallorca acompanyat únicament de la seva mare. Però i Letícia i les infantes, on estaven? Ningú sap on van veure l'eclipsi, i és que elles, segons Lola, ja han iniciat les seves vacances privades. Sembla que per molt moment històric que hagin viscut, a l'estiu també és necessari desconnectar de la família.
3: Catalunya Ràdio.
4: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants, no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
5: Catalunya Ràdio.
3: Som Tresca.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Un minut i arribarem a 3:15. Els aniversaris. Marta Viana, bon dia de nou.
6: Bon dia, bon dia.
1: Qui fa anys avui?
6: Va, comencem amb un actor que segur que també coneixes i t'agrada, que és John Slattery.
1: Ui, aquest és dels que costa, eh? John Slattery, 44?
6: Una mica més.
1: Sí, 52?
6: Una mica més.
1: 64?
6: Sí, clavadíssim,
1: és
6: perfecte.
1: És que és d'aquests que sembla més jove del que és. Sí,
6: estic molt d'acord. Sí. Seguim ara amb un actor espanyol d'élite, Álvaro Rico, que en fa quants?
1: Aquest sí que no ho sé. 32, per dir alguna cosa.
6: 30? Mira, molt bé. Sí. Anem bé. Seguim amb Manuel Valls.
1: Manuel Valls, 70.
6: 64, mira, com l'actor. I acabem amb l'escriptora Amélie Nothomb.
1: Aquesta que me costa veure-la. 54.
6: 59.
1: 59, l'Amélie Nothomb. I el santoral, Marta?
6: Doncs avui és Sant Hipòlit, és Sant Poncià, Santa Radegunda, Sant Cassià i Sant Benil.
1: I a aquesta hora, com cada matí, una recomanació literària des d'una llibreria.
7: Soc l'Anna Eres, llibretera de l'Espai Llavors de l'Hospitalet de Llobregat, i aquest estiu vull recomanar Punt d'Aranya, de Nerea Pallarès. És una novel·la ubicada a Camariñas, un poble de Galícia, que està molt marcat per les tradicions. La novel·la dona veu a les diferents generacions de dones que viuen al poble, entre elles a les palilleires, que cusen, arreglen xarxes, cuien marisc, que es fan càrrec de totes les tasques domèstiques, és a dir, sostenen el poble i es sostenen també entre elles. Després d'un aconteixement que passa al poble, diuen prou i s'uneixen per decidir què fer, perquè tot no segueix igual. Per mi és una novel·la molt bonica, on es reflexiona sobre el llenguatge a través del teixir i on la transmissió oral de les tradicions té molta importància.
1: I a la recomanació del dia, avui que fa 65 anys que es va començar a construir el mur de Berlín, la Sílvia Comet ens proposa la docusèrie Maestros del Espionaje.
8: Ens endinsa en el món dels serveis d'intel·ligència, posant el focus en grans autors de novel·les d'espionatge i els espies més cèlebres. Ens porta als temps de glòria de James Bond, passa pel realisme de John le Carré i fins a l'actualitat amb Mick Herron, el creador de les novel·les en què es basa la sèrie Slow Horses. Connecta la ficció amb el context polític de cada època i analitza analitza per què van sorgir les obres d'espionatge, centrant-se sobretot en l'etapa daurada de la literatura i el cinema del gènere, que no és cap altra que la Guerra Freda. Té 4 capítols i és a Filmin.
1: 3 quarts i 2 minuts de 8, aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
9: Veiem un puntet i ara mateix ja no veiem el sol, a Lleida és fosc.
10: A Tarragona, ara mateix
11: s'ha apagat.
10: Desapareix.
11: Ara mateix s'ha fet de nit a Mallorca.
12: Volem anar a Barcelona i a lo millor farà com una hora 40 minuts que estem esperant.
13: Clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
14: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent.
15: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
16: L'exjugador i exentrenador del Barça, Xavi Hernández, és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bartrolí.
17: Fascinació. Captivar irresistiblement amb la mirada. Amb algun atractiu poderós, amb el seu prestigi, l'eclipsi solar va reunir ahir milers de mirades, milions de mirades que es van alçar al cel fascinades per experimentar el fenomen de la foscor total. Un eclipsi de sol total que va despertar molta fascinació i que no es repetirà a casa nostra fins l'any 2180.
1: Col·lapsada.
17: Arribar al límit de la capacitat o tenir una aturada, obstrucció o blocatge total d'un servei. L'estació de Tarragona va quedar completament col·lapsada després de l'eclipsi. S'hi van acumular fins a 2.000 persones i va caldre tancar-ne l'accés per motius de seguretat. El responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Molas, va admetre una mala planificació.
1: Norma.
17: Regla per seguir, per fer alguna cosa que hom ha de subjectar al seu capteniment. Eurovisió canvia les seves normes i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del festival. Segons ha anunciat l'organització, en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 15.000.
18: Són els euros de sanció que la Comissió Nacional del Mercat de Valors va imposar al periodista i adjunt al director del Confidencial, Agustín Marco, per l'ús d'informació privilegiada en la compra d'accions d'OHL. Una sanció que l'Audiència Nacional ha ratificat en constatar que va adquirir els títols de la constructora dies abans de publicar una exclusiva sobre la companyia. És la primera sanció de la comissió a un periodista per cometre una infracció molt greu d'abús de mercat.
1: 11.
18: És el nombre de malalties contra les quals el govern federal dels Estats Units recomana vacunar tots els nens i nenes. Fins ara eren 18. Donald Trump ha firmat una ordre executiva que deixa les vacunes contra la grip, la Covid-19, hepatitis A i B i el rotavirus i la meningitis subjectes a criteris de risc o a la decisió compartida entre progenitors i metges. L'Acadèmia Americana de Pediatria manté la recomanació de vacunar contra les 18 malalties en un moment en què el xarampió està en expansió als Estats Units. Ja ha afectat més de 2.300 persones el 2026 després que la malaltia es donés per erradicada al país l'any 2000.
1: 12.000.
18: Els milions de dòlars que dos poderosos empresaris dels Estats Units, l'inversor Josh Kushner i l'executiu Bob Iger, pagaran per comprar l'equip de l'NBA dels Lakers de Los Angeles, una xifra rècord en la història de la Lliga Nord-Americana de Bàsquet. Es dona el cas que fa només un any, Mark Walker, fins ara propietari, comprava els Lakers per 10.000 milions de dòlars a la família Bass, que n'eren els amos des de l'any 79, o sigui que en només un any ha guanyat 2.000 milions.
1: Totes tres imatges al dia amb el Carlos San Andrés. A la primera imatge hi veiem un camp a Padres amb milers de persones assegudes que miren el sol durant la seva ocultació total. Hi ha fins i tot qui intenta, subratllem intenta, fotografiar el fenomen.
2: És una imatge representativa de l'interès que hi va generar el fenomen astronòmic. Prop de 4.000 persones es van apropar a aquesta zona habilitada per l'Ajuntament. L'expectació ha sigut màxima per tota la zona on s'ha pogut veure l'eclipsi al 100%. Segons dades dels ajuntaments, unes 12.000 persones l'han seguit en viu des de la ciutat de Lleida, 22.000 a Tarragona i 60.000 a Palma.
1: A la segona imatge hi veiem una andana plena, molt plena. És l'estació de Tarragona. Comença a fer-se fosc i hi ha desenes de persones esperant el tren just després de l'eclipsi.
2: Tot i que el govern va recomanar el transport públic, la mobilitat amb Renfe ha estat marcada pels entrebancs. Després d'un dia ple d'endarreriments, les autoritats van haver de tancar preventivament l'estació de Tarragona, que després de l'eclipsi va acumular fins a 2.000 persones a les andanes. Els combois previstos no van ser suficients per portar a casa totes les persones i Renfe va haver de reforçar el servei amb un tren de la línia R16 passada la mitjanit.
1: A la tercera hi veiem la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la tercera imatge. Camina pels carrers de Ceuta, la ministra, mentre parla amb una veïna a la qual veu força amoïnada.
2: És una de les imatges que ens ha deixat la visita de la ministra a la ciutat autònoma. Entre llàgrimes, la veïna reclama que no s'oblidin de la ciutat després que el Marroc qüestionés la sobirania de Ceuta i Melilla. Robles ha minimitzat les reivindicacions de Rabat. Amb el passeig pels carrers de Ceuta, la ministra s'ha desmarcat dels seus companys de govern i ha sigut la primera de l'executiu a escoltar els veïns.
19: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Si vols fer la compra bé,
20: has d'anar a Carrefour. Posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Vàlid fins al 16 d'agost.
21: L'esport no fa vacances a l'estiu.
22: Tampoc a Catalunya Ràdio.
21: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
22: També del Girona i del Sabadell.
21: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
22: A més del mercat de fitxatges.
21: Cada dia a 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esport referent de Catalunya Ràdio.
22: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
21: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
23: Les tasques d'extinció van bé.
22: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
21: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
22: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
21: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
22: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
21: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
24: Catalunya Ràdio.
25: Som 3Cat.
21: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 7 minuts i arribarem a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana i el Pau Bartolí. L'endemà de l'eclipsi que milers de persones van contemplar sobretot al sud del país on l'ocultació va ser total.
26: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
27: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
28: la perla era una locura.
27: Preciosa.
17: La meteorologia va acompanyar i el fenomen astronòmic es va poder veure en unes condicions òptimes.
1: L'elevada mobilitat va provocar retencions, avui en parlarem, sobretot aglomeracions molt, molt importants a Rodalies.
29: La demanda mitjana a l'R16 es va duplicar respecte a un dia normal. També a l'R15 va augmentar un 60%. L'estació de Tarragona, totalment col·lapsada, es va haver de tancar per seguretat. En declaracions a aquesta casa, Benjamín Mola, responsable d'Adif a Tarragona, admetia.
14: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així, ha començat a baixar moltíssima gent.
1: I mentrestant, no tenia res a veure amb l'eclipsi, però ahir l'aeroport del Prat va tenir una tarda molt complicada.
17: Un problema elèctric va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts, però els retards es van acumular durant la resta del dia.
1: De fet, avui encara n'hi ha de retards a l'aeroport del Prat, la immensa majoria no especialment grans, de 20 minuts, mitja hora, però alguns d'ells, alguns vols, avui, ara ho repassarem, surten o tenen la sortida anunciada amb molt de retard. En fi, una altra de les previsions destacades per avui. El govern espanyol i les autonomies es reuneixen per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península.
29: Després de l'intercanvi de declaracions entre el Marroc i Espanya sobre la sobirania de les dues ciutats autònomes, Margarita Robles, ministra de Defensa.
15: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
1: I hi ha problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu.
17: Per la sequera del riu Noguera-Ribagorçana i l'increment del consum pel turisme, les Bordes i Sarroqueta reben aigua amb cisternes i la Vall d'Avui detecten una baixada de pressió i cabal.
1: I una dada, el canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per resoldre problemes de connectivitat ha registrat pràcticament 500 incidències només en els primers 9 mesos de funcionament.
29: Albert Tot, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat de les incidències són per la falta de cobertura mòbil.
30: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar.
0: Bon dia, doncs comencem aquesta jornada d'avui, dijous, amb unes temperatures tòrrides, aquests valors de més de 25-26 graus, amb aquesta xafoga es manté a la costa, poques variacions en aquest sentit, i avui fins i tot la calor s'intensifica més. Els termòmetres podran arribar als 40 graus, tornen aquestes xifres, sobretot cap a la zona del Pla de Lleida, i temperatures per sobre dels 35, de manera gairebé general, a l'interior del territori, amb aquesta notable xafoga a la façana litoral. El termòmetre, doncs, que apunta a tocar sostre entre avui i demà, un altre cop, i sí que sembla que ja a partir del cap de setmana el termòmetre començarà a recular per anar a ubicar-se allà on tocaria per l'època, sobretot ja a l'inici de la setmana que ve, amb un temps més insegur, perquè entre avui i demà només les nuvolades afectaran la meitat nord del país, però al llarg del cap de setmana es poden estendre més. Aquesta tarda, per tant, s'espera que els núvols vagin agafant protagonisme en el Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona, també interior de Girona o a l'àrea dels ports. En aquest sector es poden haver-hi alguns ruixats o fins i tot alguna tempesta de caràcter moderat i acompanyada de calor. La marxa.
1: Actualitzant com tenim ara mateix el trànsit. Mariluz, bon dia de nou.
3: Hola, bon dia. Doncs encara tranquil, només amb retencions provocades per obres a l'autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, i a Barcelona, la ronda d'Alt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca, sentit Besòs.
1: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
3: Fins ara.
1: I el transport públic com el tenim a aquesta hora? Marisa Gil, bon dia de nou.
4: Bon dia. A Rodalies, més de 20 minuts de demora en els trens de la línia R14 en tots dos sentits, i retards de més de 10 minuts a la línia R15, també en tots dos sentits, mentre que la línia R 11, que va de Figueres a Barcelona, hi ha una demora de gairebé 15 minuts. Recordar que la línia R3, entre l'Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà, el tram entre Fabra i Puig i la Garriga es fa en autobús. I també hi ha servei alternatiu d'autobusos a la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Gràcia i Sarrià. Pel que fa a l'aeroport del Prat, també hi ha retards i cancel·lacions. S'han suprimit 4 vols amb destinació Gènova. Són els de Vueling, Level, Iberia i Qatar Airways. També que el vol de Vueling, que havia de sortir cap a Amsterdam a les 5:10 del matí, ho farà 3 hores més tard, a 8:45. I el vol de Swissair, que sortia a les 6 amb destinació Zurich, no ho farà fins 9:45 del matí.
1: Important, aquests retards que encara tenim a l'aeroport del Prat. Recordeu que ahir va haver-hi aquesta incidència a la torre de control. Ja està resolta, però el restabliment i la recuperació de la normalitat, doncs, està sent una mica complicada. Sobretot també els que van cap a Itàlia, perquè allà hi ha més problemes a Sicília, bàsicament per l'erupció del volcà de l'Etna. Com sempre a aquesta hora dediquem una cançó. Aquí ens digueu, amb una nota de veu curta, al 636-360609, 636-360609, digueu a qui li voleu dedicar una cançó, quina i per què. És el que ha fet la Núria, per exemple.
5: Hola, sóc la Núria i vull dedicar la cançó Superestrella a Ari, des de Code 4. Que l'estimo.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Circulació encara tranquil·la, només amb retencions provocades per obres a l'autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, i a Barcelona, la ronda a dalt amb lentitud entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a Vallcarca, sentit Besòs.
0: Catalunya gaudeix d'un eclipsi de sol espectacular que deixa per al record imatges històriques i inesborrables. La meteorologia va acompanyar gairebé tot el país i milers de persones van poder observar el fenomen als punts habilitats a la franja d'ocultació total o parcialment des de la resta del territori. Tot i l'alta mobilitat, les carreteres no van registrar cap accident destacable. Les vies que van acumular més retencions van ser les previstes, l'AP7 i les alternatives com l'N340 i la C32. L'allau de viatgers a l'estació de trens de Tarragona va obligar Renfe a programar un tren extra passada la mitjanit en direcció a la capital catalana. Reunió telemàtica avui del govern espanyol i les comunitats per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta. El PP hi participarà, tot i que l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, on Vox té les competències en drets socials, no s'hi connectaran. Colòmbia s'apanya a buscar supervivents del terratrèmol de dilluns. Els equips de rescat són conscients que 4 dies després de la tragèdia cada vegada és més difícil trobar persones amb vida. L'executiu eleva a 265 la xifra de morts i a 500 la de desapareguts. El president Abelardo de l'Espriella ha declarat l'emergència econòmica per afrontar la reconstrucció i l'ajuda als damnificats. Els problemes derivats de la falta de cobertura mòbil representen el 60% de les queixes dels municipis catalans cap a les operadores telefòniques. Des de fa 9 mesos, els ajuntaments poden comunicar directament les incidències a les companyies sense intermediaris i fer el seguiment dels treballs per solucionar-los. L'incendi declarat ahir la tarda a Castellví de la Marca a l'Alt Penedès ja està estabilitzat i continuen treballant 10 dotacions terrestres per remullar el terreny i evitar revifades. El foc ha afectat 8 hectàrees. Les últimes excavacions de la ciutat romana d'Aeso a Isona deixen al descobert una estructura circular vinculada a la gestió de l'aigua. La troballa porta nova informació sobre l'evolució d'aquesta antiga domus. Joan Dausà obre avui el Summerfest Cerdany. El festival es consolida en la seva 5a edició amb noms com la Ludwig Bank, Rosario o l'Exambusto. Els concerts s'allargaran fins al dia 22.
2: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins al proper Mundial de Futbol el 2030. El substitueix Ronald Koeman, el càrrec que feia 2 anys que no dirigia cap equip des que va deixar el Barça. Paris Saint-Germain guanya de nou la Supercopa d'Europa. Els de Luis Enrique van superar ahir l'Aston Villa anglès per 2-1. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham avui, Gael Sakura Bestué disputarà la final de 200 metres, Marta Mitjans les semis de 800 i a l'europeu de natació de París, Luca Huck no va aconseguir medalla ahir els 100 lliures en acabar quart.
0: Matí de calor intensa amb domini del sol. Avui les temperatures podran arribar als 40 graus al Pla de Lleida i la xafogor es mantindrà a la costa. Tarda amb nuvolades en zones de muntanya, localment amb tempesta al nord de les comarques de Barcelona i Girona.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Històric, màgic, emocionant, místic, únic, espectacular i inesborrable. Aquests i qualsevol altre adjectiu fa curt per definir els sentiments de molts catalans quan a 8:45 del vespre d'ahir la lluna va completar el seu pas per davant del sol, ocultant completament l'astre rei i deixant-nos una nit sobtada de menys de 2 minuts. Un fenomen que trigarem anys a tornar a veure a casa nostra i que ben segur generarà una pregunta per al futur. On eres tu el dia de l'eclipsi? Tret d'algunes excepcions puntuals, on els núvols van fer a la guitza, l'espectacle astronòmic d'ahir es va poder veure gairebé arreu del país en unes condicions immillorables. De la Seu Vella a Lleida, a la barra del Trabucador del Delta de l'Ebre, milers de catalans van alçar la vista al cel al mateix temps per no perdre's ni un detall i retenir unes imatges que ja són part del nostre imaginari col·lectiu. A les Terres de l'Ebre, on l'ocultació del disc solar va ser més llarga, L'eclipsi es va poder veure en unes condicions excel·lents. Els llocs habilitats es van omplir de milers de visitants que van observar aquest fenomen emocionats i conscients de presenciar un moment històric. Un dels epicentres va ser l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, on es van aplegar científics i representants institucionals. Anem per donar a Roquetes, Ricard Güegues.
4: Científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa no van poder amagar l'emoció de viure la totalitat de l'eclipsi. Tot i que la tarda va començar amb núvols, van desaparèixer i la visibilitat va ser perfecta. Científics com els del Meteocat van aprofitar per recollir dades amb l'enlairament d'uns globus sonda, com va explicar la seva directora, Sarai Sorroca.
5: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
4: Aquí van tancar la nit observant la pluja d'estels.
0: L'estampa també va ser idílica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també va acompanyar l'esdeveniment viscut amb total plenitud, Coia Ballester.
6: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
7: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no ho veurem mai més, la veritat que m'ha emocionat una mica, i és una cosa realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
6: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: A Lleida també van tenir la sort de poder contemplar un eclipsi al 100% des de diversos punts de la capital del Segrià. Lleidatans i turistes van viure moments emocionants durant els breus segons que la foscor es va escampar per la ciutat. Ens ho explica la Noelia Caselles.
8: Milers de persones a l'antic aeròdrom de Mangranes de Lleida han emmudit en els últims minuts, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons per la totalitat i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés el que ha estat una postal històrica de la ciutat amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge. I així ho explicaven després.
9: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
10: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla, quan la perla era una locura. Preciosos.
8: A Lleida l'eclipsi també l'han vist milers de persones des de la mateixa seu vella.
0: L'eclipsi va fer que la circulació per les vies que connecten Barcelona amb Tarragona i Lleida fos complicada durant tot el dia, però especialment durant l'operació tornada. L'autopista Pesat va ser la que va tenir un trànsit més dens, com era previst. Fins ben entrada la matinada hi ha hagut diferents punts de retenció. També en una de les vies alternatives, la C32, que és de peatge. La 2 també va registrar cues destacables. Malgrat aquestes retencions puntuals, el Servei Català de Trànsit fa una valoració positiva del dispositiu especial i el director Ramon Lamiel destaca que no hi ha hagut cap accident amb víctimes mortals malgrat l'increment de la mobilitat.
11: Això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Fins a 700 efectius dels Mossos van vetllar per la mobilitat a les carreteres al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i les Terres de Ponent. La jornada d'ahir també deixa la imatge d'andanes plenes i de problemes a la xarxa de Rodalies. Durant pràcticament tot el dia es van veure trens plens a vessant sentit sud i a la nit després de l'eclipsi els problemes es van concentrar a l'estació de Tarragona que va quedar completament col·lapsada. Es va tancar l'estació per impedir l'accés per motius de seguretat. Ho explica Beatriz Catinfo, responsable d'ADIF a Tarragona, Benjamín Moles, que també admetia una mala planificació.
12: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi ha hagut 30-40 persones de Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: Tot i això, el tren especial que Renfe va programar motiu de l'eclipsi va permetre buidar pràcticament l'estació. A més, va afegir un altre comboi més tard per acabar de traslladar els passatgers que quedaven. L'operador ferroviari explica explicat que ahir la R16, que connecta Tortosa, Tarragona i Barcelona, va tenir el doble d'usuaris que el dia anterior i la R15, que connecta Riba-roja d'Ebre, Reus i Barcelona, va tenir un 60% més d'usuaris que un dia qualsevol d'aquesta setmana.
2: 3CAT Info.
0: Canviem ara de qüestió. Mentre el Marroc pressiona Espanya per anexionar-se Ceuta i Melilla i amenaça de suspendre l'acord d'extradició, avui es reuneixen el govern espanyol i les comunitats per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península. El PP hi participarà, a diferència de Vox, el seu soci de govern en quatre autonomies, que se'n despengi de Madrid, Paula Brujats.
13: La intenció del govern espanyol és reagrupar els menors amb les seves famílies, però el Ministeri d'Infància dona per fet que molts s'hauran de quedar, d'acollir i, per tant, de reubicar en altres comunitats. Primera reunió avui per preparar un futur repartiment, un tema incòmode per al PP per la pressió de Vox que es nega a acollir menors. L'Aragó, Extremadura i Castella-Lleó, on l'extrema dreta té les competències en drets socials, ni es connectaran a la reunió telemàtica d'aquest matí. Amb el futur dels menors obert, el Marroc pressiona Espanya i insisteix en accionar-se a Ceuta i Melilla, la ministra de Defensa, Margarita Robles, contundent.
14: Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Y precisamente por eso no se las toca.
13: Robles es desmarca de la resta del govern espanyol, que torna a defensar que el Marroc és un aliat estratègic, volen evitar el xoc mentre negocien el retorn dels migrants i davant del risc d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana.
0: Colòmbia esgota l'anomenada finestra de vida, els 4 dies que com a màxim es calcula que pot sobreviure una persona atrapada sota la runa. Mentre els equips de rescat treballen a contrarrellotge, l'últim balanç oficial eleva a 265 el nombre de persones mortes i a 500 el de desapareguts arran del devastador terratrèmol de dilluns. L'executiu ha decretat l'emergència econòmica per afrontar la reconstrucció i l'ajuda als damnificats. Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
15: Persones que tengan grupos.
16: Els rescatistes voluntaris busquen desapareguts pel terratrèmol i també els seus familiars en cadenes solidàries a través de les xarxes socials. Qualsevol pista pot servir per trobar una persona desorientada o també determinar si és viva o morta. Entrant en el quart dia ja des del sisme de 7,4, la majoria de mans que treuen runa són de civils, de voluntaris, amb poca presència de militars, policies, equips de rescat i també de bombers. Això passa a la ciutat de Pereira, una de les més afectades pel terratrèmol. I la clau en catàstrofes així és la ràpida resposta i deixar entrar al país equips internacionals, asseguren els especialistes. I la mateixa escena a diferents places de Pereira. Veïns que ho han perdut tot les ocupen amb tendes de campanya i fins i tot hi cuinen.
17: Lo más complicado es estos momentos de angustia, que no se sabe dónde van a parar las personas, los que están sepultados.
18: Muy afectados, toda la gente estamos afectada por el terremoto. Necesitamos que el gobierno nos dé apoyo. Para los niños, para los viejitos, para uno mismo.
16: Pereira, més de 80 morts i la ciutat de Cali amb més de 100 són les zones més devastades. Víctimes del sisme escridassaven l'alcalde de Cali, que havia de ser protegit per la policia davant d'uns veïns que reclamen més ajut i millor reacció dels polítics davant de l'emergència.
2: 3CAT Info.
0: El canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament. Aquest servei, promogut pel govern, permet que els pobles puguin comunicar els problemes a la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tor, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
19: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, requereixen aquesta cobertura mòbil i, per tant, representen més del 60% d'aquestes incidències.
0: En total s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans. Les afectacions es concentren sobretot enmig de condicions climatològiques adverses. L'eina també permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa a través de les incidències recurrents.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Un quart de nou del matí, fem ara atenció al trànsit i al temps. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
20: Hola, bon dia.
1: Encara un trànsit còmode arreu del país, només amb algunes retencions localitzades provocades per treballs a la calçada. Hi ha cua a l'autovia 2 a Caldes de Malavella en direcció a Girona a causa d'obres i a Barcelona a la Ronda de Dalt entre Hort i la Vall d'Hebron direcció Llobregat.

0: interior, poques variacions de moment en aquest sentit, i a més avui amb aquesta perspectiva de que les temperatures pugin i arribin a tocar els 40 graus, tornen els 40 graus sobretot cap al Pla de Lleida, cap a Ponent, amb una calor per tant que s'intensifica, i a més amb avisos de calor a moltes comarques del Terç Oest, també fins i tot del litoral o del prelitoral més aviat de la zona de Barcelona i interior de Girona, amb temperatures que poden superar fins i tot els 35 graus amb aquesta notable xafogó a tota la façana litoral. Tot i així, després d'un matí assolellat, a la tarda les nuvolades tornaran a guanyar terreny entre el Pirineu i Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona, interior de Girona i també l'àrea dels ports, és on s'espera que els núvols vagin agafant protagonisme, aquests núvols que creixen ràpidament i de nou es puguin produir alguns ruixats. De fet, no descartem fins i tot alguna tempesta de caràcter moderat acompanyada de calamars, especialment al nord de les comarques de Barcelona, interior de les de Girona. Per demà esperem pocs canvis, però a partir del cap de setmana sí que sembla que arriba un canvi de temps que farà baixar les temperatures progressivament, bàsicament normalitzant-les, i sobretot que es notarà a l'inici de la setmana que ve, i també amb més ruixats.
1: Ui, quin fred que m'ha agafat.
2: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
1: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
3: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Info. Més coses de l'actualitat. A estabilitzar l'incendi que des d'ahir a la tarda afecta el terreny de Castellví de la Marca, l'Alt Penedès, i continuen treballant 10 dotacions dels bombers per remullar tota la zona i evitar que revifin punts calents. L'incendi va començar a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, ha afectat fins a unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Monell Marmellà. Com a mesura preventiva, a mitja tarda es va demanar el confinament dels nuclis habitats més pròxims al foc, però al cap d'una hora i mitja ja es va aixecar aquest confinament. I l'incendi forestal de Niebla a Huelva continua sense estar controlat i manté fins a 7 fronts actius. El ritme d'avanç de les flames s'ha reduït a la meitat en les últimes 48 hores, però la feina dels bombers no va poder evitar que el foc entrés ahir a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznar Collar. A més, els mitjans aeris es van haver de retirar abans per restriccions de vol a causa de l'eclipsi. Aquest incendi ja ha afectat més de 30.000 hectàrees i encara hi ha prop de 700 persones evacuades. És un dels incendis forestals més complexos que hi ha hagut mai a Andalusia. I aquí a casa nostra, l'aeroport del Prat va viure ahir una tarda complicada. Un problema elèctric va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts. Segons AENA, l'incident, que es va registrar a primera hora de la tarda, es va resoldre ràpidament, però els retards es van anar acumulant durant la resta del dia. Tot plegat en un dia dens a l'aeroport barceloní, en plena temporada turística. Alguns passatgers se'n van queixar a les xarxes socials, on van explicar que molts vols tenien fins a 2 hores de demora. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara va ser més complicada perquè s'hi va afegir l'erupció del volcà Etna a Sicília, que des de divendres passat ja ha condicionat l'operativa de més de 700 vols.
6: Les tasques d'extinció van bé.
7: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
8: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
8: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
7: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
8: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
5: Problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu per la sequera del riu Noguera-Ribagorçana i l'increment del consum a causa del turisme. Les Bordes i Sarroqueta, nuclis del Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes i a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i de cabal. Al Pont de Suert, Pau Rovira.
9: La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada la conca de la Noguera-Ribagorçana. Per això, aquí al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta, que es troben en barrancs, han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució, ho explica la seva alcaldessa, Carme Iolanda Ferran.
10: Hem portat Cubes, a Salaqueta i Les Bordes. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment Les Bordes perquè hi ha un càmping, que ja multiplica per 10.
9: A la Vall d'Avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. L'Ajuntament admet que la sequera hi té incidència, però també hi ha altres factors. Els dipòsits i les infraestructures estan dimensionats per a una població molt inferior a la que hi ha durant l'agost. A més, les fugues d'una xarxa antiga, que està en procés de renovació,

0: excavació agreugen aquesta situació.
1: Doncs encara en contacte amb el Pau, les excavacions arqueològiques d'aquest estiu a la ciutat romana d'Aeso, a Isona, han permès descobrir noves estructures inèdites com un paviment de morter de calç blanca o una estructura circular vinculada justament a la gestió de l'aigua. Són troballes que aporten informació clau sobre l'evolució d'una de les grans cases senyorials de l'antiga ciutat romana.
0: La campanya que s'ha desenvolupat a l'Hort del Cavaller ha permès localitzar una estança que conserva un potent paviment de morter de calç blanca, el primer d'aquestes característiques que es documenta en aquest sector. D'altra banda, a la part central de la Galeria Nord del Peristil, els arqueòlegs han descobert una estructura circular revestida amb opus signinum, és a dir, morter de terrissa i calç. Ho explica l'arqueòleg Ignasi Garcés.
2: Han trobat un paviment de morter de calç bastant potent i nivells que probablement comencen apuntar que la gran casa va ser començada a construir en la primera meitat del segle I després de Crist.
0: Amb aquestes troballes, l'equip d'investigació pot confirmar que aquesta gran domus romana es va construir en diferents fases i que el seu pati porticat es va anar ampliant posteriorment. Garcés destaca que les restes i ornaments trobats ajuden a entendre millor l'esplendor que va viure l'antiga ciutat romana d'Aeso.
2: És una casa que tenia elements rics, per exemple un pedestal on ja en anteriors campanyes van trobar fragments de bronze que havien adornat una estàtua, de fragments de pintures i de marbres que la decoraven. Aquestes troballes són molt rellevants per entendre la romanitat en general a Catalunya.
0: Les excavacions també han aportat noves dades sobre el declivi de l'edifici. Els investigadors han confirmat que durant el Baix Imperi la casa va quedar abandonada i va ser espoliada de manera intensiva per reaprofitar-ne els materials més valuosos, un fet que avui dificulta la lectura arqueològica d'aquest jaciment.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar.

0: Joan Dausadon, avui el tret de sortida al Festival Summerfest de Cerdanya, que porta nou concerts a Puigcerdà fins al dia 22. Ens ho explica des de Puigcerdà mateix, el Joaquim El Balate.
1: Serà l'últim concert de la gira Immortals de Joan Dausà, que juga a casa perquè fa anys que viu a Olopte, a la Cerdanya. Un concert que inaugura la cinquena edició del Summerfest i passaran aquesta setmana i la que ve la Ludwig Band, l'Ala Love You, Pablo López, el McLari, l'Exambusto, Coldplay, Taburete i Rosario, que l'any passat va haver de cancel·lar el seu concert per la pluja. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers, l'empresa organitzadora del festival.
2: És un festival molt més desenfadat, és un festival molt més d'estar per casa, molt més familiar, i on realment el ser en un indret tan petit, diguem, la zona, no? Pues al final et trobes amb tothom, no? I això ho fa encara més familiar i encara més proper a tothom que està aquí a la comarca.
1: La venda d'entrades avança a bon ritme i bona part dels concerts estan gairebé plens. L'organització confia poder tornar a superar els 20.000 espectadors com els últims anys.

0: Valentina,
1: pórtalo, créele.
2: A 3Cat Info.
3: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: Insostenibles.
4: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
5: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
6: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
7: Esports.
8: Montse Raya, bon dia.
7: Hola, bon dia. Xavi Hernández, l'extècnic del Barça, és el nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi ocuparà el càrrec fins que s'acabi el Mundial de l'any 2030, que es disputa a Espanya, Portugal i el Marroc. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 23-24, per tant, des de fa dos anys. Es dona la circumstància que Xavi substitueix en Koeman com a seleccionador holandès, com també va passar quan el terrassenc va arribar al Barça. També en futbol, el Paris Saint-Germain ha guanyat per segona vegada la Supercopa d'Europa. Els de Luis Enrique van superar ahir l'Aston Villa anglès per 2-1. Kvaratskhelia va avançar els parisencs, Brian Matjo va empatar pels anglesos i Doué va fer el 2-1 definitiu. És la tercera Supercopa que aconsegueix Luis Enrique, que ja l'havia guanyat amb el Barça.
9: Well, it's a very nice feeling.
10: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
9: Yeah, we're very happy.
7: Un cop disputada aquesta Supercopa de Futbol, es podria accelerar la negociació pel traspàs del jugador del Barça, Ferran Torres, al PSG. Torres ahir no va incorporar-se a l'equip blaugrana amb permís del club. Sí que van tornar als entrenaments la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet. Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Avui de nou doble sessió d'entrenament a Barça. I pel que fa a Roni Bardaggi, el van operar ahir de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Encara en futbol, l'Espanyol ha presentat al central de 29 anys Unai Núñez, que arriba cedit des del Celta de Vigo per una temporada.
11: Venir a un equipo como el Español, en una ciudad grande, con un estadio precioso, fue algo de lo que me llamó a mí y a mi familia para poder vivir cómodos. Que te llame una persona como es Monchi en el mundo del fútbol, pues te hace pues tener más ilusión aún.
7: Pel que fa al Barça femení, va guanyar 3-1 al Montpellier francès al primer amistós de pretemporada ahir a l'estadi Johan Cruyff. Van marcar Patrick Guijarro a la primera part i Claudia Pina i Maissa Baja a la segona. És el primer gol amb el primer equip per a Baja amb només 15 anys. Pere Romeu, el tècnic blaugrana, també va fer debutar la brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení. La portera Gemma Font explicava com va viure l'eclipsi que va tenir lloc durant el partit.
12: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència, el jugar amb l'eclipsi ha sigut raro, però bueno.
7: També van jugar ahir el Badalona Women, que va guanyar per 4-1 l'Al-Qadisiyya Saudita amb gols Tizi, Cubedo, Mirari i Vicky Losada. I l'Espanyol va superar 2-0 l'Europa de Segona Federació amb gols de Browny i Anita Marcos. I de matinada Leo Messi ha tornat a jugar avui després de la mort del seu pare el cap de setmana passat. L'argentí ha entrat com a suplent a la segona part a partit de l'Inter de Miami contra el Club León a la Copa de la Lliga. L'equip de Messi ha perdut per 2-3. Un Messi que unes hores abans a les xarxes socials havia fet pública una carta de comiat al seu pare on admet que té molts dubtes de que continuï jugant a futbol molt temps més. Li diu Messi al seu pare que no sap què farà sense ell i que no sap com seguirà el futbol.
2: 3Cat Info.
7: A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Gael Sakura Bestué disputarà aquest vespre la final dels 200 metres. La santcugatenca va acabar ahir setena a la semifinal en parla al portal Carrer Lliure.
13: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
7: També avui l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, disputarà les semifinals de 800 metres, serà al migdia, i abans a Barcelona i Oriol Sánchez participarà a les sèries de 200 metres. A l'Europeu de Natació de París, Luca Huck es va quedar a mig segon de la medalla de bronze després d'acabar quart ahir a la final de 100 lliures. Un Huck que participarà aquest matí a les sèries de 4x100 lliures masculí amb el també català Ian Florencio.
0: Dos quarts de nou del matí, notícies destacades a aquesta hora. Catalunya gaudeix d'un eclipsi de sol espectacular que deixa per al record imatges històriques i inesborrables. La meteorologia va acompanyar a gairebé tot el país i milers de persones van poder observar el fenomen als punts habilitats de la franja d'ocultació total o parcialment des de la resta del territori. Tot i l'alta mobilitat, les carreteres no van registrar cap accident destacable. Les vies que van acumular més retencions van ser les previstes, l'AP7 i l'N340 i la C32. Mentrestant, l'allau de viatgers a l'estació de Tarragona va obligar Renfe a programar un tren extra passat a la mitjanit en direcció a Barcelona. I la Moncloa avisa al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. El govern espanyol replica així el ministre de Justícia marroquí, que en plena crisi migratòria ha reiterat que l'aspiració del seu país continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats nord-africanes. Avui es reunió entre el govern espanyol i les comunitats per començar a parlar del repartiment dels migrants que són a la ciutat autònoma. A partir d'aquesta hora també us explicarem que Donald Trump dotarà els agents antiimmigració anomenats ICE d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. En 3 segons la persona queda reduïda, segons el fabricant. El govern nord-americà hi destinarà 20 milions de dòlars. I Eurovisió impedirà que països en guerra puguin organitzar el festival, encara que hagin guanyat l'anterior edició. La mesura, que no afecta la participació en el certament, arriba després del boicot de diversos països al festival per la participació d'Israel. En Esports Montse, protagonisme per Xavi Hernández.
7: És el nou seleccionador dels Països Baixos en substitució de Ronald Koeman. El Paris Saint-Germain, per la seva banda, guanya la Supercopa d'Europa en superar l'Aston Villa anglès per 2-1.
0: Matí de calor intensa amb domini del sol. Avui les temperatures podran arribar als 40 graus al Pla de Lleida i la xafegó es mantindrà a la costa. Tarda amb nuvolades en zones de muntanya, localment amb tempesta al nord de les comarques de Barcelona i a Girona. Dos quarts de nou i dos minuts, l'eclipsi de sol, el que molts consideren el fenomen astronòmic del segle, es va seguir amb bona visibilitat a gairebé arreu del país. Des de la Seu Vella de Lleida a la barra del Trabucador del Delta de l'Ebre, milers de catalans van omplir carrers, platges i miradors per contemplar aquest moment històric. A les Terres de l'Ebre, l'ocultació del disc solar va ser més llarga. L'eclipsi es va poder veure amb unes condicions excel·lents. Els llocs habilitats es van omplir de milers de visitants, com us dèiem. Un dels epicentres va ser l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on es van aplegar científics i representants institucionals. Ens ho explica el Ricard Boigues.
1: Científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa no van poder amagar l'emoció de viure la totalitat de l'eclipsi. Tot i que la tarda va començar amb núvols, van desaparèixer i la visibilitat va ser perfecta. Científics com els del Meteocat van aprofitar per recollir dades amb l'enlairament d'uns globus sonda, com va explicar la seva directora, Sarai Sorroca.
8: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
1: Aquí van tancar la nit observant la pluja d'estels.
0: Barcelona també va viure amb l'eclipsi, tot i que des del Cap i Casal de Catalunya l'ocultació de la nostra estrella no va ser del 100%, no va ser total. La capital catalana no oferia les millors condicions d'observació, però un dels llocs des d'on es va veure millor l'eclipsi va ser el Castell de Montjuïc. A la terrassa sobre el pati d'armes, 200 persones van poder veure el fenomen d'una manera exclusiva, assegudes en cadires o estirades damunt la gespa artificial posat expressament per l'ocasió.
14: Molt emocionades.
15: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
14: Gaudint com una nena.
16: Quin espectacle que s'ha de veure.
17: He portat inclús baixó un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Tu vas ser una miqueta pica-pica també en fet, sí.
14: Jo que no tenia ganes de vindre.
0: Molts barcelonins van anar a altres punts elevats de la ciutat, com el mirador de la Torre Agbar o l'Anella Olímpica, per poder superar la barrera visual que representava Collserola i gaudir d'aquest espectacle. I a la ciutat de Girona, l'eclipsi parcial es va veure de manera intermitent quan ho van permetre els núvols. Desenes de persones ho van seguir des de les torres de la muralla. Girona, Maria Rovira.
18: Al final, els núvols, que al principi amenaçaven totalment la zona de visió, es van anar dissipant en alguns moments i van permetre d'observar durant uns minuts l'evolució de l'eclipsi. Entre la vuitantena de persones aplegades a la torre de Sant Domènec, una de les més grans i altes de la ciutat, es va matitzar la decepció inicial, tal com ens explicava en Miquel.
19: Bueno, ha estat molt bé. Hem vist un trosset, s'ha ennuvolat just quan estava un 65% així de cobert, i després hem vist núvols, però bueno, hem vist alguna cosa. Bueno, sí, ha valgut la pena. És una experiència que no haguéssim tingut.
18: Desenes de persones van omplir els passejos elevats i les torres de la muralla, tot per l'expectació d'un eclipsi que a la zona ja s'havia informat que seria parcial.
0: L'eclipsi d'ahir és el primer dels tres previstos fins al 2028 que es podran veure des de diferents punts de la península ibèrica. Així que si us heu perdut, escolteu el que ens explicarà la Clàudia Serra.
20: El segon, l'any vinent, només es podrà veure de forma parcial a Catalunya. Al sud de la península i diferents punts de l'Àfrica, però la lluna taparà completament el sol durant gairebé 5 minuts. El 2028 hi haurà l'últim dels tres eclipsis. Es podrà veure des de Catalunya, però no serà complet, serà anular. Sentim l'astrofísic Joan Anton Català.
21: Amb els eclipsis anulars, la Lluna es veu una mica més petita perquè es troba en el lloc més allunyat de la seva òrbita i no arriba a tenir la mida suficient com per ocultar 100% tot el Sol.
20: Els eclipsis es poden predir en base als cicles de Saros, un patró que indica que cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, el Sol, la Terra i la Lluna es col·loquen gairebé en la mateixa posició.
2: 3CAT Info.
0: Dos quarts i mig de nou, mentre el Marroc pressiona Espanya per annexionar-se Ceuta i Melilla i amenaça de suspendre l'acord d'extradició, avui es reuneix el govern espanyol i les comunitats per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península. El PP hi participarà, diferenciat de Vox, el seu soci de govern, en quatre autonomies que se'n despenja. Madrid, Paula Brujats.
22: La intenció del govern espanyol és reagrupar els menors amb les seves famílies, però el Ministeri d'Infància dona per fet que molts s'hauran de quedar, d'acollir i, per tant, de reubicar en altres comunitats. Primera reunió avui per preparar un futur repartiment, un tema incòmode per al PP per la pressió de Vox que es nega a acollir menors. L'Aragó, Extremadura i Castella-Lleó, l'extrema dreta té les competències en drets socials, ni es connectaran a la reunió telemàtica d'aquest matí. Amb el futur dels menors obert, el Marroc pressiona Espanya i insisteix en accionar-se a Ceuta i Melilla, la ministra de Defensa, Margarita Robles, contundent.
23: Ceuta i Melilla són españolas, no, españolísimas. Y precisamente por eso no se las toca.
22: Robles es desmarca de la resta del govern espanyol, que torna a defensar que el Marroc és un aliat estratègic, volen evitar el xoc mentre negocien el retorn dels migrants i davant del risc d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana.
0: Colòmbia escolta l'anomenada finestra de vida als 4 dies que com a màxim es calcula que pot sobreviure una persona atrapada sota la runa. L'últim balanç oficial eleva a 265 el nombre de morts. Hi ha 500 el de desapareguts arran del devastador terratrèmol de dilluns. L'executiu ha declarat l'emergència econòmica per afrontar la reconstrucció i l'ajuda als damnificats. Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
24: Persones que tengan grupos.
25: Els rescatistes voluntaris busquen desapareguts pel terratrèmol i també els seus familiars en cadenes solidàries a través de les xarxes socials. Qualsevol pista pot servir per trobar una persona desorientada o també determinar si és viva o morta. Entrant en el quart dia ja des del sisme de 7,4, la majoria de mans que treuen runa són de civils, de voluntaris, amb poca presència de militars, policies, equips de rescat i també de bombers. Això passa a la ciutat de Pereira, una de les més afectades pel terratrèmol. I la clau en catàstrofes així és la ràpida resposta i deixar entrar al país equips internacionals, asseguren els especialistes. I la mateixa escena a diferents places de Pereira. Veïns que ho han perdut tot les ocupen amb tendes de campanya i fins i tot hi cuinen.
3: Lo más complicado es estos momentos de angustia, que no se sabe dónde van a parar las personas, los que están sepultados.
4: Muy afectados, toda la gente estamos afectada por el terremoto. Necesitamos que el gobierno nos dé apoyo para los niños, para los viejitos, para uno mismo.
25: Pereira, més de 80 morts, i la ciutat de Cali, més de 100, són les zones més devastades. Víctimes del sisme escridassaven l'alcalde de Cali, que havia de ser protegit per la policia davant d'uns veïns que reclamen més ajut i millor reacció dels polítics davant de l'emergència.
2: 3CAT Info.
0: 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí, els agents d'immigració dels Estats Units, els anomenats ICE, estaran equipats amb uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant assegura que s'aconsegueix reduir una persona en menys de 3 segons sense deixar cremades ni marques ni tampoc cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-los, però encara no s'ha precisat quan es començaran a utilitzar. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos, qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre presidencial de detenir els immigrants en situació irregular. El responsable d'immigració durant el mandat de Barack Obama, John Sandwett, és molt crítica amb aquesta iniciativa.
5: Aquesta administració està tan centrada en incrementar el nombre de detencions que no costa gaire imaginar-se com aquesta tecnologia s'aplica contra una mare que oposa una lleu resistència perquè la volen separar del seu fill.
0: Aquests guants, que ja es fan servir en algunes presons, només són efectius si toquen directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts. L'exèrcit israelí fa aquest matí un nou intent de desallotjar els colons jueus que assetgen des de fa dies una família palestina a Cisjordània. A Qusra, els colons estan posant en pràctica un nou mètode per intentar expulsar palestins de casa seva, que consisteix a identificar habitatges allunyats del centre dels pobles, tallar-los la llum i l'aigua, envoltar la casa i bloquejar l'entrada per atrapar els veïns fins que ja no poden més. L'ambaixador dels Estats Units a Israel ha qualificat aquests colons de terroristes israelians. Jerusalem, Jordi Brescó.
6: L'estratègia és simple: bloquejar la porta de la casa, tallar subministraments i esperar que la gana i la set facin la resta. Els colons ja van posar-ho en pràctica amb la família Tubasi. Quan va sortir forçada de casa, es van apropiar del seu habitatge. Ara qui ho pateix és el Youssef.
10: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
6: Són ja 5 dies de setge. Dins de casa, 4 persones, inclosa una nena de 5 anys.
0: Encara de l'exterior, la sequera del Danubi obliga a Romania a tancar totalment la seva única nuclear a partir d'avui. A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central. Malgrat que s'ha intentat apujar el nivell del riu enfonsant roques i branques, l'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan van patir una altra sequera. La planta genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com ara l'eòlica i les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on també passa el Danubi, han aconseguit, de moment, evitar una aturada total de la seva central nuclear. Tornem a casa. Aquest matí encara s'arrosseguen nombrosos retards a l'aeroport del Prat i algunes cancel·lacions de vol, sobretot de la companyia Vueling, que provoquen cues als taulells. Això després del problema elèctric que el migdia va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts i que va fer que la tarda fos força complicada. Segons Aena, l'incident es va resoldre ràpidament, però els retards es van anar acumulant durant la resta del dia. Tot plegat en un dia dens a l'aeroport barceloní en plena temporada turística. Alguns passatgers se'n van queixar a les xarxes socials, on van explicar que molts vols tenien fins a 2 hores de demora. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara va ser més complicada, perquè s'hi va afegir l'erupció del volcà Etna a Sicília, que des de divendres passat ja ha condicionat l'operativa de més de 700 volts. Una cooperativa de Tarragona treballa per fer de la bicicleta una eina més accessible, sostenible i útil per tothom. Entre altres iniciatives, ofereix tallers gratuïts per reparar, la pròpia bicicleta a Tarragona, Clara Echevarria Domingo.
7: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats que promouen una mobilitat més sostenible. Un dels seus projectes estrella són els tallers gratuïts de mecànica, on qualsevol persona pot adquirir coneixements bàsics per mantenir la seva bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències del dia a dia. Roger Vives és cooperativista del projecte.
9: Tota aquesta gent que no en sap, però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
7: L'objectiu és que els usuaris guanyin en autonomia i confiança. Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap preparació. A més, la cooperativa també porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves. Però la seva tasca va més enllà de l'aprenentatge. Al local s'hi acumulen bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
9: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
7: La iniciativa és una forma de reduir residus i facilitar l'accés a un mitjà de transport saludable. D'aquesta manera, cada bicicleta recuperada és també una oportunitat perquè més persones puguin moure's sobre dues rodes.
0: 8:45. Connexió ara amb l'equip diari per saber com se circula aquesta hora per carreteres i autopistes del país i com està el transport públic. Mariluz García, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs encara s'ha circulat amb força tranquil·litat. Fins i tot hi ha menys volum de circulació respecte a dies anteriors. Hi ha un carril tallat a l'autopista AP7 a l'altura de Tarragona en direcció Amposta per la retirada d'un vehicle. També hi ha un camió avariat a la mateixa autopista AP7 a l'altura de Vilaseca en sentit sud en direcció Tarragona-Castelló que provoca complicacions en aquesta zona, i a Barcelona a la Ronda de Dalt encara lentitud a l'altura de la Vall d'Hebron direcció Llobregat per les obres que tallen un carril en tots dos sentits i també per obres aturats a l'autovia 2 en un tram curt a l'altura de Caldes de Malavella en direcció Girona. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
2: El temps.
0: Jofre Genoé.
12: Aquest dijous esperem que les temperatures pugin una mica més, tocant-se els 38 demà. La calor, que arriba al seu màxim i torna a situar-se en valors de 40 graus, sobretot al Pla de Lleida. A Franja de Ponent hi ha avisos en aquest sentit, i déu-n'hi-do també a zones de la Catalunya central o prelitoral, on també hi ha avisos, perquè els termòmetres poden arribar a superar els 35, amb aquesta xafogor que es manté a tota la costa. Amb un matí, doncs, de plena canícula, de ple estiu, amb aquests valors doncs, per sobre de, clarament del que seria habitual, i amb domini del sol, amb aquesta notable xafogor a tota la façana litoral. I bé, a partir de migdia de nou hi ha condicions perquè les nuvolades creixin amb força, especialment al nord del país, entre el Pirineu i Prepirineu, zones de muntanya, també cap a la zona dels ports, i per tant es podran produir alguns ruixats o fins i tot algunes tempestes que afectin especialment al nord de les comarques de Barcelona, interior de Girona, que localment poden tenir caràcter moderat i anar acompanyades de calamar-se. Entre avui i demà, de moment, tindrem aquest escenari sense canvis importants amb aquesta calor que persisteix, i a partir del cap de setmana amb l'arribada d'una cua de front sembla que s'obriran les portes a una massa d'aire més temperada, no tan calorosa, que anirà lentament imposant-se. Per tant, a partir del cap de setmana que els ruixats guanyaran més terreny, les temperatures iniciaran un descens.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països encara recollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o tensió geopolítica dins del país o en la seva regió. La mesura anunciada no afecta la participació de països a Eurovisió. La Unió Europea de Ràdio Televisió, que organitza el festival, ha fet el canvi en plena polèmica per la presència d'Israel al festival, malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Com a protesta, 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar en l'última edició del festival. La Xubertia d'arrenca edició amb 200 concerts avui i demà a Vilajuïga i Pals com a preludi de la inauguració oficial de diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Vilabertran amb la soprano sueca Matilda Sterby. La 34a edició està dedicada a la memòria de Jordi Roch, fundador d'aquest festival de referència del Lied i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. Girona Maria Rovira.
1: Abans d'arribar a la canònica de Vilabertran, la Xubertiada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco amb un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Ens ho explicava la directora artística del festival, Sílvia Pujalte.
2: És un concert molt important per a nosaltres perquè contribueix a recuperar patrimoni. Tot el programa gira entorn de la seva obra perquè va ser un compositor que va viure molts anys a Alemanya. I el concert a Pals, doncs, és clar, és una grandíssima obra del repertori, com és el Viatge d'hivern de Schubert.
1: Aquest concert demà a l'església de Sant Pere de Pals acollirà el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza de Seva. La Xubertiada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca, en aquest cas Matilda Sterby, per la nit inaugural de diumenge.
2: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, que vindrà acompanyada pel pianista Mati Hirvonen amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, ella és molt expressiva. I el programa, doncs, tenim Schubert per començar, però després ja entrem en el seu terreny, que són compositors nòrdics.
1: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roch tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle dels intèrprets amb el fundador de la Xubertiada.
2: Ho hem concedit per casualitat a final de l'últim cap de setmana, doncs artistes que ja van començar a actuar els primers anys, com són Javier Perianes, Matías Guerne i el Quatre Casals, i el que sí que van fer, doncs, al gener d'aquest any va ser convidar la soprano Juliana Banzi, perquè no volíem fer l'homenatge sense ella. La vam, diguem, posar en contacte amb el Quatre Casals, vam demanar que fessin música junts i s'hi van a venir, i així tindrem aquest final tan especial.
1: La Xubertiada manté el compromís també amb el talent jove a través del programa Lead the Future, que ha donat suport, entre altres, a la soprano Mireia d'Aragó, que oferirà el seu primer recital a Vilabertran.
0: Canviem de música, els Amics de les Arts, Joan Dausà i l'Exam Gustó coincideixen avui en diferents escenaris de Catalunya en una nit de concerts amb propostes dirigides a tots els públics. Adrià Clotet.
3: Ja no ens passa, ja no estem tan segurs que tinguem grans coses a fer.
4: Els Amics de les Arts celebren 20 anys de trajectòria amb una gira d'aniversari que els porta arreu de Catalunya. En el marc d'aquesta gira, el grup actuarà al Castell de Calonge, dins la 6a edició del Festival Festiu, amb un repertori que inclou els clàssics més habituals. Queda't aquí, abans, abans que serà hora. Joan Dausà actua aquesta nit a l'Occident, Summerfest Cerdanya, a Puigcerdà, amb la gira de presentació d'Immortals, el seu 5è disc, en el concert que posa punt final a la seva gira del 2026. El treball marca una nova etapa en la seva trajectòria. L'Axe amb Bustó actua falset dins la programació de la Garbina de Pop. La banda del Vendrell presenta la gira commemorativa del seu 40è aniversari, que recorda els anys de trajectòria del grup i el seu paper dins del rock català. Tinc a les mans un cordell per columpiar-me. Sandra Montfort presenta La Mona de Nit al Teatre Auditori de Sant Feliu de Guíxols, dins del festival Porta Ferrada, en la seva nova etapa en solitari. La cantautora i guitarrista valenciana combina música d'arrel i pop amb guitarres, percussions i sons elèctrics. El Festival Jordi Savall presenta Dones d'Orient, un concert format per 7 artistes procedents de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan i el Senegal. Una proposta en col·laboració amb l'actriu Agnès Jabur i Sílvia Bel, i que fa un homenatge a la dona com a força essencial de la història i la vida. El Festival Nits de Tramuntana obre la seva 6a edició amb Sabó de Gràcia i Anna Colom. Les dues propostes compartiran la primera jornada del Festival de Música en Viu que se celebra a Llançà.
5: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 rondes. L'informatiu casteller de 3Cat Info.
6: Acaba de descarregar el 4 de 9.
7: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
8: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 rondes.
7: 3 rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu a 3Cat Info.
5: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Fins a les 9 amb la Montse Arraia. Montse, bon dia.
9: Hola, bon dia. Xavi Hernández, l'extècnic del Barça, és el nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi ocuparà el càrrec fins que s'acabi el Mundial de l'any 2030. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar Barça fa 2 anys. Es dona la circumstància que Xavi substitueix Koeman com a seleccionador holandès, com també va passar quan el terrassenc va arribar al Barça. També en futbol, el Paris Saint-Germain ha guanyat per segona vegada la Supercopa d'Europa. Els de Luis Enrique van superar ahir l'Aston Villa 2-1. Carabskelia va avançar els parisencs. Brian Maggio va empatar per als anglesos i Doué va marcar el 2-1 definitiu. És la tercera Supercopa que aconsegueix Luis Enrique, que ja l'havia guanyat amb el Barça.
10: He de dir que és un equip molt especial. Els jugadors tenen la mentalitat de continuar guanyant i és molt agradable treballar amb ells.
9: Un cop disputada la Supercopa de Futbol, es podria accelerar la negociació per al traspàs del jugador del Barça, Ferran Torres, al PSG. Torres ahir ja no es va incorporar a l'equip blaugrana amb permís del Barça, justament per acabar de negociar la seva sortida. Sí que van tornar als entrenaments la resta de mundialistes de la selecció espanyola, que encara no ho havien fet: Olmo, Pedri, Cubarsí, Lamine Yamal. Avui de nou doble sessió d'entrenament al Barça. I Roni Bardaggi el van operar ahir de la ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret, que es va fer dilluns a l'entrenament. Encara parlem de futbol, per dir que l'Espanyol va presentar ahir el central de 29 anys, Unai Núñez. El basc arriba cedit del Celta de Vigo per una temporada. El director esportiu blanc i blau, Monchi, va explicar per què no acaben d'arribar més fitxatges per a la nova temporada.
11: El mercado te marca unas directrices y esas las tienes que seguir, ¿no? Los jugadores están señalados, pero a día de hoy no se dan las circunstancias deportivas o económicas para poder dar el paso definitivo.
9: Pel que fa al Barça femení, va guanyar per 3-1 a Montpellier francès en el primer amistós de la pretemporada a l'estadi Johan Cruyff. Van marcar Patrick Guijarro a la primera part i Claudia Pina i Maissa Baja a la segona. És el primer gol amb el primer equip per a Baja, que només té 15 anys. Pere Romeu també va fer debutar la brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car en la història del femení. La jugadora del Barça, Vicky López, parla de l'adaptació de les noves futbolistes de l'equip.
12: No, muy bien. Los fichajes vienen a aportar y se está notando, se están integrando bien. Necesitarán pues su tiempo de adaptación, pero contentas porque estén aquí y bueno, las que suben ya se ve, creo que tienen mucha personalidad, al final es lo que tiene la Masía.
9: També van jugar ahir a Badalona Women, que va guanyar per 4-1 l'Alcadisilla Saudita, amb gols Tizi, Cubedo, Mirari i Vicky Losada, i l'Espanyol va superar per 2-0 l'Europa de Segona Federació amb gols de Brownie i Anita Marcos.
7: 3Cat Info.
9: Encara parlem de futbol per dir que el Madrid ha guanyat el trofeu Teresa Herrera en superar el Deportivo de la Coruña per 0-1 amb gol d'Abrahim. Sentim el tècnic blanc, José Mourinho.
13: Y tendremos muchos partidos como este en la Liga, principalmente fuera de casa, donde no eres capaz de matar el partido, y cuando lo matas ganas, ganas igual, ganas 1-0 como ganamos. Mucha cosa positiva, el equipo crece.
9: I emboliquen el partit del Fulham de l'extècnic de Madrid Álvaro Arbeloa al camp del Màlaga ahir en la disputa del trofeu Costa del Sol. L'equip anglès guanyava 1-2, però just al final del temps reglamentari els andalusos van fer l'empat a 2 de penal. Llavors Arbeloa va ser expulsat per protestar i els jugadors del Fulham es van negar a participar en la tanda de penals. L'equip anglès considerava que els penals no estaven contemplats al contracte i, a més, si es quedaven, no arribarien a temps per agafar el vol de tornada a Anglaterra.
7: Trescat Info.
9: A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bestué disputarà aquest vespre la final dels 200 metres. La santcugatenca va acabar i setena a la semifinal. Aquest migdia, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, disputarà les semis de 800 metres. Abans, a Barcelona, Oriol Sánchez participarà en les sèries de 200 metres. I a l'europeu de natació de París, Luca Huck es va quedar a mig segon de la medalla de bronze després d'acabar quart a la final dels 100 lliures.
14: Sí que m'he notat més cansat. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo, así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
9: Un Huck que participarà aquest matí en les sèries de 4% lliures masculí amb el també català Ian Florencio. La barcelonina Paula Otero serà a les sèries dels 1.500 lliures i Adrián Santos, de Sant Boi del Llobregat, participarà en les sèries dels 50 esquena. Ja a la tarda, Ainhoa Campabadal disputarà les semifinals dels 200 lliures d'aquest europeu de natació. Una Campabadal que amb Nayara sobre Biela va acabar en última posició en la final dels relleus 4% lliures femenins ahir.
7: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9 en punt del matí, us informa Òscar Callau. El govern espanyol ampliarà el descompte al gasoil. Serà de 20 cèntims per litre al setembre. El de la gasolina serà de 5 cèntims com estava previst. Això després de l'increment de la inflació al juliol s'ha situat al 3,6% per la pujada, precisament, dels carburants i l'electricitat. Catalunya gaudeix d'un eclipsi de sol espectacular que deixa per al record imatges històriques i inesborrables. La meteorologia va acompanyar gairebé tot el país i desenes de milers de persones van poder observar el fenomen als punts habilitats a la franja d'ocultació total o parcialment des de la resta del territori. Tot i l'alta mobilitat, les carreteres no van registrar cap accident destacable. Les vies que van acumular més retencions van ser les previstes, la P7 i les alternatives com la Nacional 340 o la C32. L'allau de viatgers a l'estació de trens de Tarragona va obligar Renfe a programar un tren extra passada la mitjanit amb direcció a Barcelona. Reunió telemàtica avui del govern espanyol i les comunitats autònomes per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta. El PP hi participarà, tot i que l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, on Vox té les competències en drets socials, no es connectaran. Colòmbia s'afanya a buscar supervivents al terratrèmol de dilluns. Els equips de rescat són conscients que 4 dies després de la tragèdia cada vegada és més difícil trobar persones amb vida. L'executiu eleva a 265 la xifra de morts i a 500 la de desapareguts. El president Abelardo de las Prilla ha declarat l'emergència econòmica per afrontar la reconstrucció i l'ajuda als damnificats. Zelensky reclama als Estats Units que venguin a Ucraïna més míssils interceptors Patriot per respondre a l'augment dels atacs russos amb míssils balístics que han afectat sobretot la capital Kiev. El president ucraïnès calcula que té un 10% del que necessita per parar els bombardejos de Moscou. L'incendi declarat ahir a la tarda a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès, ja està estabilitzat i continuen treballant 10 dotacions terrestres per remullar el terreny i evitar revifades. El foc ha afectat 8 hectàrees. Joan Dausà obre avui el Summerfest Cerdanya. El festival es consolida en la seva 5a edició amb noms com la Ludwig Band, Rosario o l'Examusto. Els concerts s'allargaran fins al dia 22.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins al pròxim Mundial de Futbol el 2030. Substitueix en Ronald Koeman al càrrec i feia 2 anys que Xavi no dirigia cap equip des que va deixar el Barça. A Paris Saint-Germain torna a guanyar la Supercopa d'Europa. Els de Luis Enrique van superar ahir l'Aston Villa anglès per 2-1. L'europeu d'atletisme de Birmingham avui, Jael Sakura Bestué disputarà la final dels 200 metres i Marta Mitjans les semis dels 800. I a l'europeu de natació de París, Luca Hug no va aconseguir medalla ahir als 100 lliures en acabar quart.
0: I un titular també per la informació del trànsit. Endavant, equip viari.
3: Només en petites retencions provocades per obres. A l'autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, a Jorba, direcció Lleida i a Barcelona, la ronda de l'Entraort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat.
0: I el temps, tindrem un matí de calor intensa amb domini del sol. Avui les temperatures podran arribar als 40 graus al Pla de Lleida i l'aixafogó es mantindrà a la costa. Tarda amb nuvolades en zones de muntanya, localment amb tempesta, al nord de les comarques de Barcelona i Girona.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passen 4 minuts i mig de les 9 del matí. Obrim aquest espai informatiu amb una notícia econòmica i és que el govern espanyol tornarà a incrementar el descompte del preu del gasoil al setembre. Estava previst que fos de 5 cèntims per litre, però finalment serà de 20. Això per l'encariment que ha experimentat aquest tipus de combustible de més del 17% al juliol per l'escalada del conflicte a l'Orient Mitjà. La gasolina, que s'ha pujat un 7%, no es beneficiarà en canvi d'aquesta mesura i la rebaixa serà, com estava previst, de 5 cèntims per litre. L'executiu ho ha anunciat avui, coincidint amb la publicació de la dada d'inflació que va pujar al juliol. Al conjunt de l'Estat, l'increment de preus interanual es va situar en el 3,6%, 4 dècimes més que al juny. Precisament els carburants i també l'electricitat són els que més han contribuït a aquest increment, segons l'Institut d'Estadística Espanyol.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'eclipsi de sol, el que molts consideren el fenomen astronòmic del segle, es va seguir amb bona visibilitat a gairebé arreu del país. De la Seu Vella, de Lleida, de la Barra del Trabucador, del Delta de l'Ebre, milers de catalans van omplir carrers, platges i miradors per contemplar aquest moment històric. A les Terres de l'Ebre, on l'ocultació del disc solar va ser més llarga, l'eclipsi es va poder veure amb unes condicions excel·lents. Els llocs habilitats es van omplir de milers de visitants. Un dels epicentres va ser l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on es van aplegar científics i representants institucionals. Roqueta, Ricard Buigas.
4: Científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa no van poder amagar l'emoció de viure la totalitat de l'eclipsi. Tot i que la tarda va començar amb núvols, van desaparèixer i la visibilitat va ser perfecta. Científics com els del Meteocat van aprofitar per recollir dades amb l'enlairament d'uns globus sonda, com va explicar la seva directora, Sarai Sorroca.
5: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
4: Aquí van tancar la nit observant la pluja d'estels.
0: L'estampa va ser idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també va acompanyar l'esdeveniment viscut amb total plenitud. Colla Ballester.
6: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
7: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no ho veurem mai més, la veritat que m'he emocionat una mica, i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
6: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: I a l'interior també, a Lleida van tenir la sort de poder contemplar un eclipsi al 100%. Des de diversos punts de la capital del Segrià, lleidatans i turistes van viure moments emocionants durant els breus segons que la foscor va escampar per la ciutat. Ens ho explica la Noelia Casellas.
8: Milers de persones a l'antic aeròdrom de Mangranes de Lleida han emmudit en els últims minuts, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons per la totalitat i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés el que ha estat una postal històrica de la ciutat amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge. I així ho explicaven després.
9: Són 20 segons que passen molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
10: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
11: con la perla era una locura.
10: Precioso.
8: A Lleida l'eclipsi també l'han vist milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: Barcelona també va vibrar amb l'eclipsi, tot i que des del Cap i Casal de Catalunya l'ocultació de la nostra estrella no va ser del 100%. La capital catalana no oferia les millors condicions d'observació, però un dels llocs des d'on es va veure millor l'eclipsi va ser el Castell de Montjuïc. A la terrassa sobre el pati d'armes, 200 persones van poder veure el fenomen d'una manera exclusiva, assegudes en cadires o estirades damunt la gespa artificial posada per l'ocasió.
12: Molt emocionades.
13: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
14: Gaudint com una nena.
15: Quin espectacle que s'ha de veure.
16: Hem portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Va ser una miqueta pica-pica també hem fet.
12: Jo que no tenia ganes de vindre.
0: Molts barcelonins van anar a altres punts elevats de la ciutat, com el mirador de la Torre Agbar o l'Anella Olímpica, per poder superar la barrera visual que representava Collserola i gaudir de l'espectacle. Ara bé, la jornada d'ahir també deixa la imatge d'andanes plenes i de problemes a la xarxa de Rodalies. Durant pràcticament tot el dia es van veure trens plens a vessar en sentit sud, i a la nit, després de l'eclipsi, els problemes es van concentrar a l'estació de Tarragona, que va quedar completament col·lapsada. Es va tancar l'estació per impedir-hi l'accés per motius de seguretat. Ho explicava 3CAT Info, responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, que també admetia una mala planificació.
14: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que ja han hagut 30-40 persones de Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: Tot això, el tren especial que Renfe va programar amb motiu de l'eclipsi va permetre buidar pràcticament l'estació. A més, va afegir un altre comboi més tard per acabar de traslladar els passatgers que quedaven. L'operador ferroviari ha explicat que ahir l'R16, que connecta Tortosa, Tarragona i Barcelona, va tenir el doble d'usuaris que el dia anterior, i l'R15, que connecta Riba-Roja, d'Ebre, Reus i Barcelona, va tenir un 60% més d'usuaris que un dia qualsevol d'aquesta setmana. L'únic ferit que consta de la jornada d'ahir és un jove que es va enfilar un tren de mercaderies per poder veure l'eclipsi. Va ser a Altafulla, poc abans de 8:45 del vespre. Diverses persones van pujar en un vagó. Era un risc, sobretot si tocaven la catenària, i la policia i els bombers els van obligar a baixar. Un dels joves, però, va caure i el van haver de traslladar a un centre hospitalari. L'eclipsi també va fer que la circulació per les carreteres i autopistes que connecten Barcelona amb Tarragona i Lleida fos complicada durant tot el dia, però especialment durant l'operació tornada. La P7 va ser la que va tenir un trànsit més dens. Fins ben entrada la matinada hi ha hagut diferents punts de retenció. També en una de les vies alternatives, la C32, que és de peatge. La 2 també va registrar cues destacables. Malgrat aquestes retencions, el Servei Català de Trànsit fa una valoració positiva del dispositiu especial, i el director Ramon Lamiel destaca que no hi ha hagut cap accident amb víctimes mortals malgrat aquest sobtat increment de la mobilitat.
15: Això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Fins a 700 efectius dels Mossos d'Esquadra van vetllar per la mobilitat a les carreteres del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les Terres de Ponent. L'eclipsi d'ahir és el primer dels tres previstos fins al 2028 que es podran veure des de diferents punts de la península Ibèrica. Clàudia Serra.
17: El segon, l'any vinent, només es podrà veure de forma parcial a Catalunya. Al sud de la península i diferents punts de l'Àfrica, però la lluna taparà completament el sol durant gairebé 5 minuts. El 2028 hi haurà l'últim dels tres eclipsis. Es podrà veure des de Catalunya, però no serà complet, serà anular. Sentim l'astrofísic Joan Anton Català.
18: Amb els eclipsis anulars la Lluna es veu una mica més petita perquè es troba en el lloc més allunyat de la seva òrbita i no arriba a tenir la mida suficient com per ocultar 100% tot el Sol.
17: Els eclipsis es poden predir en base als cicles de Saros, un patró que indica que cada 18 anys, 11 dies i 8 hores el Sol, la Terra i la Lluna es col·loquen gairebé en la mateixa posició.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un minut i mig i arribarem a un quart de 10 del matí. Mentre el Marroc pressiona Espanya per annexionar-se a Ceuta i Melilla i amenaces de suspendre l'acord d'extradició, avui es reuneixen el govern espanyol i les comunitats per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península. El PP hi participarà, a diferència de Vox, el seu soci de govern en quatre autonomies que se'n despenja. Madrid, Paula Brujats.
19: La intenció del govern espanyol és reagrupar els menors amb les seves famílies, però el Ministeri d'Infància dona per fet que molts s'hauran de quedar, d'acollir i, per tant, de reubicar en altres comunitats. Primera reunió avui per preparar un futur repartiment, un tema incòmode per al PP per la pressió de Vox que es nega a acollir menors. L'Aragó, Extremadura i Castella-Lleó, on l'extrema dreta té les competències en drets socials, ni es connectaran a la reunió telemàtica d'aquest matí. Amb el futur dels menors obert, el Marroc pressiona Espanya i insisteix en accionar-se a Ceuta i Melilla, la ministra de Defensa, Margarita Robles, contundent.
20: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
19: Robles es desmarca de la resta del govern espanyol, que torna a defensar que el Marroc és un aliat estratègic, volen evitar el xoc mentre negocien el retorn dels migrants i davant del risc d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana.
0: Hem arribat a un quart de 10 del matí. Connectem, doncs, amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. De moment, aquest matí, la circulació força escassa a carreteres i autopistes del país, només alguna petita complicació de moment provocada per les obres. I a lentitud a la Ronda de Dalt de Barcelona, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca en sentit Besòs, pels treballs de cobertura de la ronda que tallen un carril en tots dos sentits. També per treballs a la calçada, aturats a l'autovia 2 a Caldes de Malavella en direcció Girona i lentitud a l'altura de Jorba en direcció Lleida. Pel que fa a incidències no greus, hi ha un camió avariat a l'autopista AP7 a l'altura de Vilaseca en direcció Castelló que talla un carril i complica la circulació en aquesta zona. I a la mateixa AP7 un carril tallat a l'altura de Tarragona també en sentit sud a causa de la retirada d'un vehicle. També hi ha trànsit intens en aquest punt. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. La previsió amb Jofre Genuer.

0: o del prelitoral més aviat de la zona de Barcelona i interior de Girona, amb temperatures que poden superar fins i tot els 35 graus amb aquesta notable xafogó a tota la façana litoral. Tot i així, després d'un matí assolellat, a la tarda les nuvolades tornaran a guanyar terreny entre el Pirineu i Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona, interior de Girona i també l'àrea dels ports. És on s'espera que els núvols vagin agafant protagonisme, aquests núvols que creixen ràpidament i de nou es puguin produir alguns ruixats. De fet, no descartem fins i tot alguna tempesta de caràcter moderat acompanyada de calamars, especialment al nord de les comarques de Barcelona i interior de les de Girona. Per demà esperem pocs canvis, però a partir del cap de setmana sí que sembla que arriba un canvi de temps que farà baixar les temperatures progressivament, bàsicament normalitzant-les, i sobretot que es notarà a l'inici de la setmana que ve i també amb més ruixats.
1: 3CAT Info.
2: Colòmbia esgota l'anomenada finestra de vida als 4 dies que, com a màxim, es calcula que pot sobreviure una persona atrapada sota la runa. Mentre els equips de rescat treballen a contrarrellotge, l'últim balanç oficial eleva a 265 el nombre de morts i a 500 el de desapareguts, arran del devastador terratrèmol de dilluns. Enviat especial a la ciutat de Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
3: Persones que tengan grupos.
4: Els rescatistes voluntaris busquen desapareguts pel terratrèmol i també els seus familiars en cadenes solidàries a través de les xarxes socials. Qualsevol pista pot servir per trobar una persona desorientada o també determinar si és viva o morta. Entrant en el quart dia ja des del sisme de 7,4, la majoria de mans que treuen runa són de civils, de voluntaris, amb poca presència de militars, policies, equips de rescat i també de bombers. Això passa a la ciutat de Pereira, una de les més afectades pel terratrèmol. I la clau en catàstrofes així és la ràpida resposta i deixar entrar al país equips internacionals, asseguren els especialistes. I la mateixa escena, diferents places de Pereira, veïns que ho han perdut tot, les ocupen amb tendes de campanya i fins i tot hi cuinen.
5: Lo más complicado es estos momentos de angustia, que no se sabe dónde van a parar las personas, los que están sepultados.
6: Muy afectados, toda la gente estamos afectada por el terremoto. Necesitamos que el gobierno nos dé apoyo. Para los niños, para los viejitos, para uno mismo.
4: Pereira, més de 80 morts, i la ciutat de Cali, més de 100, són les zones més devastades. Víctimes del sisme escridassaven l'alcalde de Cali, que havia de ser protegit per la policia davant d'uns veïns que reclamen més ajut i millor reacció dels polítics davant de l'emergència.
2: Volodymyr Zelensky reclama als Estats Units que venguin a Ucraïna més míssils interceptors Patriot per respondre així a l'augment dels atacs russos amb míssils balístics. Últimament, Rússia ha bombardejat al voltant d'un cop per setmana la capital ucraïnesa, Kiev, on ha matat civils i destrossat edificis residencials. L'atac de la setmana passada va fer 17 morts i Ucraïna no va poder interceptar cap de la trentena de míssils russos. El president ucraïnès ha demanat més ajuda de Washington en una entrevista a la CNN.
7: Demano als socis nord-americans que en venguin el 5% dels míssils que tenen en estoc. Si ens en venen el 5%, superarem l'hivern i salvarem vides. Si ens en poden vendre el 10%, destruirem tots els míssils balístics russos. En tinc l'1%, i això és amb el que visc cada dia.
2: Vladimir Putin, per la seva banda, ha amenaçat els països occidentals que respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells de l'anomenada flota a l'ombra. Són embarcacions que el Kremlin utilitza per transportar petroli i altres productes sotmesos a sancions internacionals per la guerra d'Ucraïna, però que naveguen sota la bandera d'altres països. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament diverses d'aquestes embarcacions. El president rus visita avui unes illes en disputa amb el Japó. L'aeroport del Prat va viure ahir una tarda complicada. Un problema elèctric va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts. Segons Aena, l'incident que es va registrar a primera hora de la tarda es va resoldre ràpidament, però els retards es van anar acumulant durant la resta del dia. Tot plegat en un dia dens a l'aeroport barceloní, en plena temporada turística. Alguns passatgers se'n van queixar a les xarxes socials, on van explicar que molts vols tenien fins a 2 hores de demora. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara va ser més complicada perquè s'hi va afegir l'erupció del volcà Etna a Sicília, que des de divendres passat ja ha condicionat l'operativa de més de 700 vols. I parlem ara de focs forestals. Ha estabilitzat l'incendi que des d'ahir a la tarda afecta el terme de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. I continuen treballant 10 dotacions dels bombers per remullar tota la zona i evitar que revifin punts calents. L'incendi va començar a la zona del Castellot i, segons els

0: agents rurals ha afectat fins ara unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Com a mesura preventiva, a mitja tarda es va demanar el confinament dels nuclis habitats més pròxims al foc, però al cap d'una hora i mitja ja es va poder aixecar. I l'incendi forestal de Niebla Huelva continua sense estar controlat i manté fins a 7 fronts actius. El ritme d'abans de les flames s'ha reduït a la meitat en les últimes 48 hores, però la feina dels bombers no va poder evitar que el foc entrés ahir a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar. A més, els mitjans aeris es van haver de retirar abans per restriccions de vol a causa de l'eclipsi. Aquest incendi ja ha afectat més de 30.000 hectàrees i encara hi ha prop de 700 persones evacuades. És un dels incendis forestals més complexos que hi ha hagut mai a Andalusia.
1: Perdona, tindries lloc per dos?
2: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
1: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
3: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: 3CAT Info.
0: Un quart i mig de 10 del matí, el canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament. Aquest servei, promogut pel govern, permet que els pobles puguin comunicar els problemes a la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
5: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, requereixen aquesta cobertura mòbil i, per tant, representen més del 60% d'aquestes incidències.
0: En total s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans. Les afectacions es concentren sobretot enmig de condicions climatològiques adverses. L'eina també permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa a través de les incidències recurrents.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Joan Dausà dona avui el tret de sortir del Festival Summer Fest Cerdanya, que porta 9 concerts a Puigcerdà fins al dia 22. Ens ho explica des de la capital de la Cerdanya, Joaquim Albalate.
1: Serà l'últim concert de la gira Immortals de Joan Dausà, que juga a casa perquè fa anys que viu a Olopte, a la Cerdanya. Un concert que inaugura la 5a edició del Summerfest i passaran aquesta setmana i la que ve la Ludwig Band, l'Ala Love You, Pablo López, el Mac Lari, l'Exambusto, Coldplay, Taburete i Rosario, que l'any passat va haver de cancel·lar el seu concert per la pluja. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers, l'empresa organitzadora del festival.
2: És un festival molt més desenfadat, és un festival molt més d'estar per casa, molt més familiar, i on realment el ser en un indret tan petit, diguem, la zona, no? Pues al final et trobes amb tothom, no? I això ho fa encara més familiar i encara més proper a tothom que està aquí a la comarca.
1: La venda d'entrades avança a bon ritme i bona part dels concerts estan gairebé plens. L'organització confia poder tornar a superar els 20.000 espectadors com els últims anys.
3: Porta l'Ukelele!
0: Amb Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. Comencem parlant del nou seleccionador dels Països Baixos, que és l'extècnic de Barça, Xavi Hernández. Xavi ocuparà el càrrec fins que s'acabi el Mundial de l'any 2030. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar Barça fa 2 anys. Es dona la circumstància que Xavi substitueix Koeman com a seleccionador holandès, com també va passar quan el terrassenc va arribar al Barça. Pel que fa al Paris Saint-Germain, ha guanyat per segona vegada la Supercopa d'Europa. Els de Luis Enrique van superar i l'Aston Villa anglès 2-1. Kvaratskhelia va avançar els parisencs. Brian Maggio va empatar per als anglesos i Doué va marcar el 2-1 definitiu. És la tercera Supercopa que aconsegueix Luis Enrique, que ja n'havia guanyat amb el Barça.
5: Well, it's a very nice feeling.
6: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
5: Yeah, we're very happy.
4: Un cop disputada aquesta Supercopa de Futbol, es podria accelerar la negociació per al traspàs del jugador de Barça, Ferran Torres, al PSG. Torres ahir no es va incorporar a l'equip blaugrana amb permís del club justament per acabar de negociar la seva sortida. Sí que van tornar als entrenaments la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet. Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Avui de nou doble sessió d'entrenament al Barça. I pel que fa a Roni Bardaggi, el van operar ahir de la ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament.
7: 3Cat Info.
4: Encara en futbol, l'Espanyol ha presentat al central de 29 anys Unai Núñez, que arriba cedit des del Celta de Vigo per una temporada.
8: Yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
4: Pel que fa al Barça femení, va guanyar per 3-1 al Montpellier francès en el primer amistós de la pretemporada a l'estadi Johan Cruyff. Va marcar Patri Guijarro, Claudia Pina i Maisa Baja. És el primer gol amb el primer equip per a Baja, que només té 15 anys. Pere Romeu també va fer debutar la brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení. La portera Gemma Font analitza partit.
9: Sí, primeres bones sensacions. Crec que ha estat un partit intens per ser el primer i crec que ha estat un bon partit per poder donar minuts també a les joves i per poder rotar i que tothom tingui minuts, i crec que això ens farà agafar el ritme.
4: També van jugar ahir el Badalona Women, que va guanyar per 4-1 l'Al-Qadisiyya Saudita, amb gols d'Itzi Cubedo, Mirari i Vicky Losada. I l'Espanyol va superar per 2-0 l'Europa de segona federació amb gols de Brownie i Anita Marcos. De matinada, Leo Messi ha tornat a jugar després de la mort del seu pare el cap de setmana passat. L'argentí ha entrat com a suplent a la segona part en el partit de l'Inter Miami contra el Club León a la Copa de la Lliga. L'equip de Messi ha perdut 2-3. Un Messi que unes hores abans a les xarxes socials havia fet pública una carta de comiat al seu pare, on admet que té molts dubtes que continuï jugant a futbol gaire temps més. I a Madrid guanya el trofeu Teresa Herrera en superar el Deportivo 0-1, gol d'Ibrahim. Sentim el tècnic blanc, Josep Mourinho.
10: Nos han obligat
3: obligado a jugar serio, un partido complicado, difícil. Obviamente también que yo tengo que hacer mis cambios, tengo que dar oportunidad a todos, no quiero dar demasiados minutos a los mismos jugadores.
4: I emboliquen el partit del Fulham de l'extècnic de Madrid Álvaro Arbeloa al camp del Màlaga i en la disputa del trofeu Costa del Sol. L'equip anglès guanyava un 2, però just al final del temps reglamentari els andalusos van fer l'empat a 2 de penal. Llavors Arbeloa va ser expulsat per protestar i els jugadors del Fulham es van negar a participar en la tanda de penals. L'equip anglès considera que els penals no estaven contemplats al contracte i a més, si es quedaven, no arribarien a temps per agafar el vol de tornada a Anglaterra.
7: 3CAT Info.
4: A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bestué disputarà aquest vespre la final dels 200 metres. La santcugatenca va acabar ahir setena a la semifinal. Aquest migdia, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, disputarà les semis de 800 metres i el barceloní Oriol Sánchez participarà en les sèries de 200 metres.

0: Hem sentit els senyals horaris de 9:45 del matí. Bon dia, us saluda Òscar Callau. I ara mateix repassarem els titulars més destacats a l'antena de 3CAT Info. Hem començat aquest espai informatiu post-eclipsi amb una notícia d'última hora, i és que el govern espanyol ampliarà el descompte al gasoil. Serà de 20 cèntims per litre al setembre. El de la gasolina serà de 5 cèntims com estava previst. Això després de l'increment de la inflació al juliol, que s'ha situat al 3,6% al conjunt de l'Estat per la pujada precisament dels carburants i l'electricitat. Catalunya va gaudir ahir d'un eclipsi de sol espectacular que deixa per al record imatges històriques i inesborrables. La meteorologia va acompanyar gairebé tot el país i desenes de milers de persones van poder observar el fenomen als punts habilitats a la franja d'ocultació total o parcialment des de la resta del territori. Passarem per totes aquestes zones amb cròniques des de les Terres de l'Ebre, Tarragona o Lleida. Reunió telemàtica avui del govern espanyol i les comunitats autònomes per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta. El PP hi participarà, tot i que l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, on Vox té les competències en drets socials, no es connectaran. A partir d'ara, i en clau cultural, us explicarem que la Xubertíada arrenca edició amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i Pals com a preludi de la inauguració oficial diumenge a la canònica de Vilabertran amb la soprano Matilde Sterbi. La 34a edició estarà dedicada a la memòria de Jordi Roc, fundador d'aquest festival de música de cambra empordanès. Pel que fa als esports, Montse.
1: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos en substitució de Ronald Koeman i el Paris Saint-Germain guanya la Supercopa d'Europa en superar l'Aston Villa anglès per 2-1.
0: Matí de calor intensa amb domini del sol. Avui les temperatures podran arribar als 40 graus al Pla de Lleida i l'aixafogor es mantindrà a la costa. Tarda amb nuvolades en zones de muntanya, localment en tempesta, al nord de les comarques de Barcelona i de Girona. El govern espanyol tornarà a incrementar el descompte del preu del gasoil al setembre. Estava previst que fos de 5 cèntims per litre, però finalment serà de 20. Això per l'encariment que ha experimentat aquest tipus de combustible de més del 17% al juliol per l'escalada del conflicte a l'Orient Mitjà. La gasolina, que s'ha pujat un 7%, no es beneficiarà en canvi d'aquesta mesura i la rebaixa serà, com estava previst, de 5 cèntims per litre. L'executiu ha anunciat avui coincidint amb la publicació de la dada d'inflació que va pujar al juliol. Al conjunt de l'Estat, l'increment de preus interanual es va situar en el 3,6%, 4 dècimes més que el juny. Precisament els carburants i també l'electricitat són el que més ha contribuït a aquest increment, segons l'Institut d'Estadística Espanyol.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: L'eclipsi de sol, el que molts consideren el fenomen astronòmic del segle, es va seguir amb bona visibilitat a gairebé arreu del país. De la Seu Vella de Lleida a la barra del Trabucador del Delta de l'Ebre, milers de catalans van omplir carrers, platges i miradors per contemplar aquest moment històric. A les Terres de l'Ebre, on l'ocultació del disc solar va ser més llarga, l'eclipsi es va poder veure amb unes condicions excel·lents. Els llocs habilitats es van omplir de milers de visitants. Un dels epicentres va ser l'Observatori de l'Ebre, Roquetes, on es van aplegar científics i representants institucionals. Ens ho explica des de Roquetes, Ricard Buigas.
3: Científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa no van poder amagar l'emoció de viure la totalitat de l'eclipsi. Tot i que la tarda va començar amb núvols, van desaparèixer i la visibilitat va ser perfecta. Científics com els del Meteocat van aprofitar per recollir dades amb l'enlairament d'uns globus sonda, com va explicar la seva directora, Sarai Surroca.
4: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
3: Aquí van tancar la nit observant la pluja d'estels.
0: A Lleida també van tenir la sort de poder contemplar un eclipsi al 100%. Des de diversos punts de la capital del Segrià, lleidatans i turistes van viure moments emocionants durant els segons que la foscor es va escampar per la ciutat. Noelia Casellas.
1: Milers de persones a l'antic aeròdrom de Mangranes de Lleida han emmudit en els últims minuts, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons per la totalitat i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés el que ha estat una postal històrica de la ciutat amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge. I així ho explicaven després.
5: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
6: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
7: con la perla ha sido una locura.
6: Precioso.
1: A Lleida l'eclipsi també l'han vist milers de persones des de la mateixa seu vella.
0: A la ciutat de Girona, l'eclipsi parcial es va veure de manera intermitent quan ho van permetre els núvols. Desenes de persones ho van seguir des de les torres de la muralla. Girona, Maria Rovira.
8: Al final, els núvols, que al principi amenaçaven totalment la zona de visió, es van anar dissipant en alguns moments i van permetre d'observar durant uns minuts l'evolució de l'eclipsi. Entre la vuitantena de persones aplegades a la torre de Sant Domènec, una de les més grans i altes de la ciutat, es va matitzar la decepció inicial, tal com ens explicava en Miquel.
9: Bueno, ha estat molt bé. Hem vist un trosset, s'ha ennuvolat just quan estava un 65% així de cobert, i després hem vist núvols, però bueno, hem vist alguna cosa. Bueno, sí, ha valgut la pena. És una experiència que no haguéssim tingut.
8: Desenes de persones van omplir els passejos elevats i les torres de la muralla, tot per l'expectació d'un eclipsi que a la zona ja s'havia informat que seria parcial.
0: La jornada d'ahir també deixa la imatge d'andanes plenes i de problemes a la xarxa de Rodalies. Durant pràcticament tot el dia es van veure trens plens a vessar en sentit sud. I a la nit, després de l'eclipsi, els problemes es van concentrar a l'estació de Tarragona, que va quedar completament col·lapsada. Es va tancar l'estació per impedir-hi l'accés per motius de seguretat. Ho explicava Trescat Info, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, que també admetia una mala planificació.
10: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així, ha començat a baixar moltíssima gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi ha hagut 30-40 persones de Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: Tot i això, el tren especial que Renfe va programar motiu de l'eclipsi va permetre buidar pràcticament l'estació. A més, van afegir un altre comboi més tard per acabar de traslladar els passatgers que quedaven a la zona. L'eclipsi va fer també que la circulació per carreteres i autopistes que connecten Barcelona amb Tarragona i Lleida fos complicada durant tot el dia, però especialment durant l'operació tornada. L'autopista P7 va ser la que va tenir un trànsit més dens. Fins ben entrada la matinada hi ha hagut diferents punts de retenció, també en una de les vies alternatives, la C32, que és de peatge. El Servei Català de Trànsit, amb tot, fa una valoració positiva del dispositiu especial. El seu director, Ramon Lamiel, destaca que no hi ha hagut cap accident amb víctimes mortals, malgrat l'increment de la mobilitat.
11: Això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Fins a 700 efectius dels Mossos d'Esquadra van vetllar per la mobilitat a les carreteres del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les Terres de Ponent. L'eclipsi d'ahir és el primer dels tres previstos fins al 2028 que es podran veure des de diferents punts de la península Ibèrica. Ens ho explica Clàudia Serra.
12: El segon, l'any vinent, només es podrà veure de forma parcial a Catalunya. Al sud de la península i diferents punts de l'Àfrica, però la lluna taparà completament el sol durant gairebé 5 minuts. El 2028 hi haurà l'últim dels tres eclipsis. Es podrà veure des de Catalunya, però no serà complet, serà anular. Sentim l'astrofísic Joan Anton Català.
13: Amb els eclipsis anulars la Lluna es veu una mica més petita perquè es troba en el lloc més allunyat de la seva òrbita i no arriba a tenir la mida suficient com per ocultar 100% tot el Sol.
12: Els eclipsis es poden predir en base als cicles de Saros, un patró que indica que cada 18 anys, 11 dies i 8 hores el Sol, la Terra i la Lluna es col·loquen gairebé en la mateixa posició.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu per la sequera del riu Noguera Ribagorçana i l'increment del consum a causa del turisme. Les Bordes i Sarroqueta, nuclis del Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes i a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i de cabal. Al Pont de Suert, Pau Rovira.
14: La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada la conca de la Noguera Ribagorçana. Per això, aquí al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta, que es troben en barrancs, han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució, ho explica la seva alcaldessa, Carme Yolanda Ferran.
15: Sí, hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping. Aquí ja multiplica per 10.
14: A la Vall de Boí, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. L'Ajuntament admet que la sequera hi té incidència, però també hi ha altres factors. Els dipòsits i les infraestructures estan dimensionats per a una població molt inferior a la que hi ha durant l'agost. A més, les fugues d'una xarxa antiga, que està en procés de renovació, agreugen aquesta situació.
0: Tornem ara a la informació internacional. Els agents antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, estaran equipats amb uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant assegura que s'aconsegueix reduir una persona en menys de 3 segons sense deixar cremades ni marques ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-los, però encara no s'ha precisat quan es començaran a utilitzar. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos, qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre presidencial de detenir els immigrants en situació irregular. El responsable d'immigració durant el mandat de Barack Obama, John Sandberg, és molt crític amb aquesta iniciativa.
16: Aquesta administració està tan centrada en incrementar el nombre de detencions que no costa gaire imaginar-se com aquesta tecnologia s'aplica contra una mare que oposa una lleu resistència perquè la volen separar del seu fill.
0: Aquests guants, que ja es fan servir en algunes presons, només són efectius si toquen directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts. I al Pròxim Orient, l'exèrcit israelià fa aquest matí un nou intent de desallotjar els colons jueus que assetgen des de fa dies una família palestina a Cisjordània. A Qurra, els colons estan posant en pràctica un nou mètode per intentar expulsar palestins de casa seva, que consisteix a identificar habitatges allunyats del centre dels pobles, tallar-los al subministrament de llum i aigua corrent, envoltar la casa i bloquejar l'entrada per atrapar els veïns fins que ja no poden més. L'ambaixador dels Estats Units a Israel ha qualificat aquests colons de terroristes israelians. Jerusalem, Jordi Brascó.
17: L'estratègia és simple, bloquejar la porta de la casa, tallar subministraments i esperar que la gana i la set facin la resta. Els colons ja van posar-ho en pràctica amb la família Tubasi. Quan va sortir forçada de casa, es van apropiar del seu habitatge. Ara qui ho pateix és el Youssef.
18: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
17: Són ja 5 dies de setge. Dins de casa, 4 persones, inclosa una nena de 5 anys.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Una cooperativa de Tarragona treballa per fer de la bicicleta una eina més accessible, sostenible i útil per tothom. Entre altres iniciatives, ofereix tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
19: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats que promouen una mobilitat més sostenible. Un dels seus projectes estrella són els tallers gratuïts de mecànica, on qualsevol persona pot adquirir coneixements bàsics per mantenir la seva bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències del dia a dia. Roger Vives és cooperativista del projecte.
20: Tota aquesta gent que no en sap, però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
19: L'objectiu és que els usuaris guanyin en autonomia i confiança. Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. A més, la cooperativa també porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves. Però la seva tasca va més enllà de l'aprenentatge. Al local s'hi acumulen bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
20: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
19: La iniciativa és una forma de reduir residus i facilitar l'accés a un mitjà de transport saludable. D'aquesta manera, cada bicicleta recuperada és també una oportunitat perquè més persones puguin moure's sobre dues rodes.
0: 3 quarts de 10 del matí. Àrea de servei a 3Cat Info. Que comencem amb la informació del trànsit. Mariluz García, bon dia.
4: Hola, bon dia. Es manté la circulació tranquil·la de moment a carreteres i autopistes catalanes, només amb alguns trams de lentitud provocats per les obres que es fan a la Ronda de Dalt entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca en sentit Besòs, i a l'autovia 2 a Caldes de Malavella en direcció Girona, i també lentitud a Jorba en direcció Lleida. La resta, de moment, es manté la tranquil·litat igual com el transport públic. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps. La previsió amb Jofre Genuer.
21: Aquest dijous esperem que les temperatures pugin una mica més, tocant-se els 38 demà. La calor, que arriba al seu màxim i torna a situar-se en valors de 40 graus, sobretot al Pla de Lleida, a Franja de Ponent, hi ha avisos en aquest sentit, i déu-n'hi-do també a zones de la Catalunya central o prelitoral, on també hi ha avisos, perquè els termòmetres poden arribar a superar els 35, amb aquesta xafogó que es manté a tota la costa. Amb un matí, doncs, de plena canícula, estiu, amb aquests valors per sobre clarament del que seria habitual, i amb domini del sol, amb aquesta notable xafogó a tota la façana litoral. I bé, a partir de migdia de nou hi ha condicions perquè les nuvolades creixin amb força, especialment al nord del país, entre el Pirineu i Prepirineu, zones de muntanya, també cap a la zona dels ports, i per tant es podran produir alguns ruixats o fins i tot algunes tempestes que afectin especialment al nord de les comarques de Barcelona i interior de Girona, que localment poden tenir caràcter moderat i anar acompanyades de calamar-se. Entre avui i demà, de moment, tindrem aquest escenari sense canvis importants, amb aquesta calor que persisteix, i a partir del cap de setmana, amb l'arribada d'una cua de front, sembla que s'obriran les portes a una massa d'aire més temperada, no tan calorosa, que anirà lentament imposant-se. Per tant, a partir del cap de setmana, que els ruixats guanyaran més terreny, les temperatures iniciaran un descens.
22: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
23: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
22: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
24: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: La Xubertia d'arrenca edició amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i Pals com a preludi de la inauguració oficial diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Vilabertran amb la soprano sueca Matilda Sterby. La 34a edició està dedicada a la memòria de Jordi Roch, fundador d'aquest festival de referència del Lied i la música de cambra aquest durant l'estiu a l'Empordà. Girona, Maria Rovira.
4: Abans d'arribar a la canònica de Vilabertran, la Xubertiada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco, amb un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Ens ho explicava la directora artística del festival, Sílvia Pujalte.
25: És un concert molt important per a nosaltres perquè contribueix a recuperar patrimoni. Tot el programa gira entorn de la seva obra, perquè va ser un compositor que va viure molts anys a Alemanya. I el concert a Pals, doncs, esclar, és una grandíssima obra del repertori, com és el Viatge d'hivern de Schubert.
4: Aquest concert demà a l'església de Sant Pere de Pals acollirà el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza Deseva. La Xubertiada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca, en aquest cas Matilda Sterby, per la nit inaugural de diumenge.
25: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, que vendrà acompanyada pel pianista Mati Hirvonen, amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, ella és molt expressiva. I el programa, doncs, tenim Schubert per començar, però després ja entrem en el seu terreny, que són compositors nòrdics.
4: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roch tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle dels intèrprets amb el fundador de la Xubertiada.
25: Van coincidir per casualitat a final de l'últim cap de setmana doncs artistes que ja van començar a actuar els primers anys, com són Javier Perianes, Matías Guerne i el Quatre Casals. I el que sí que van fer doncs el gener d'aquest any va ser convidar la soprano Juliana Banse, perquè no volíem fer l'homenatge sense ella. La vam, diguem, posar en contacte amb el Quatre Casals, vam demanar que fessin música junts i s'hi van a venir, i així tindrem aquest final tan especial.
8: La Schubertiada manté el compromís també amb el talent jove a través del programa Lead the Future, que ha donat suport, entre altres, a la soprano Mireia d'Aragó, que oferirà el seu primer recital a Vilabertran.
0: I més música, perquè els Amics de les Arts, Joan Dausà i Lax en Busto coincideixen aquest dijous en diferents escenaris de Catalunya en una nit de concerts amb propostes per tota mena de públics. Adrià Clotet.
1: Ja no ens passa, ja no estem tan segurs que tinguem grans coses a fer.
3: Els Amics de les Arts celebren 20 anys de trajectòria amb una gira d'aniversari que els porta arreu de Catalunya. En el marc d'aquesta gira, el grup actuarà al Castell de Calonge, dins la 6a edició del Festival Festiu, amb un repertori que inclou els clàssics més habituals.
1: Queda't aquí, abans, abans que serà hora.
3: Joan Dausà actua aquesta nit a l'Occident Summer Fest Cerdanya, a Puigcerdà, amb la gira de presentació d'Immortals, el seu 5è disc, en el concert que posa punt final a la seva gira del 2026. El treball marca una nova etapa en la seva trajectòria. L'Ax en Busto actua falset dins la programació de la Garbina de Pop. La banda del Vendrell presenta la gira commemorativa del seu 40è aniversari, que recorda els anys de trajectòria del grup i el seu paper dins del rock català.
1: Tinc a les mans un cordell pa columpiar-me de lluna i un remeiet de romer.
3: Sandra Montfort presenta La Mona de Nit al Teatre Auditori de Sant Feliu de Guíxols, dins del festival Porta Ferrada, en la seva nova etapa en solitari. La cantautora i guitarrista valenciana combina música d'arrel i pop amb guitarres, percussions i sons elèctrics. El Festival Jordi Savall presenta Dones d'Orient, un concert format per 7 artistes procedents de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan i el Senegal. Una proposta en col·laboració amb l'actriu Agnès Jabur i Sílvia Bel, i que fa un homenatge a la dona com a força essencial de la història i la vida. El Festival Nits de Tramuntana obre la seva 6a edició amb Sabó de Gràcia i Anna Colom. Les dues propostes compartiran la primera jornada del Festival de Música en Viu, que se celebra a Llançà.
0: 7 minuts i arribarem a les 10. Encara una informació més relacionada amb la música. Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o tensió geopolítica dins del país o en la seva regió. La mesura anunciada no afecta la participació dels països a Eurovisió. La Unió Europea de Ràdio i Televisió, la UER, que organitza el festival, ha fet el canvi en plena polèmica per la presència d'Israel al festival, malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Com a protesta, 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar en l'última edició del festival.

0: I una altra informació abans dels esports. Han detingut a Badalona un fugitiu internacional buscat en 31 països i reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. Les autoritats belgues el consideren el presumpte líder d'una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. L'home havia fugit a Bèlgica, on tenia pendent una condemna de 15 anys de presó. La Guàrdia Civil l'ha localitzat després de comprovar que vivia des de mitjans de l'any passat al districte de Sants a Barcelona. S'hi amagava amb l'ajuda de persones que li facilitaven documentació falsa, transports, diners i protecció. Quan el van detenir al barri de Sant Roc a Badalona, portava 3.000 euros en efectiu, rellotges de luxe, telèfons xifrats i documentació falsa. Ha ingressat a la presó i està pendent de ser entregat a Bèlgica.
1: Esports.
0: Amb Montserrat, bon dia.
2: Hola, bon dia. Dos anys després, Xavi Hernández tornarà a dirigir un equip. L'extècnic del Barça l'ha nomenat nou seleccionador dels Països Baixos en substitució a Ronald Koeman, després que va dimitir al passat Mundial. Xavi ocuparà el càrrec fins que s'acabi el Mundial de l'any 2030, que es disputa a Espanya, Portugal i el Marroc. Es dona la circumstància que Xavi Hernández substitueix Koeman com a seleccionador holandès, com també va passar quan el terrassenc va arribar al Barça. També en futbol, el Paris Saint-Germain guanya per segona vegada consecutiva la Supercopa d'Europa. Els de Luis Enrique van superar l'Aston Villa anglès per 2-1. Kvaratskhelia va avançar els parisencs, Brian Maggio va empatar per als anglesos i Doué va marcar el 2-1 definitiu. I així ho viu el tècnic del PSG, Luis Enrique.
3: He de dir que és un equip molt especial. Els jugadors tenen la mentalitat de continuar guanyant i és molt agradable treballar amb ells.
4: It's very nice to work with them.
2: És la tercera Supercopa de futbol que aconsegueix Luis Enrique, que ja l'havia guanyat amb el Barça. Mentrestant, Ferran Torres té permís del Barça per acabar de negociar la seva sortida justament al PSG. Hansi Flick ha tornat a programar una doble sessió d'entrenament per avui. Ahir es van incorporar ja els últims mundialistes, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Pel que fa a Roni Bardaggi, el van operar de la ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Encara en futbol, l'Espanyol ha presentat al central de 29 anys Unai Núñez, que arriba cedit del Celta de Vigo per una temporada. El director esportiu blanquiblau, Monchi, parlava dels objectius de l'equip aquesta temporada.
5: Mejorar l'anterior es queda por encima del 10, evidentemente. Ojalá podamos estar ahí arriba y, como yo he dicho desde el primer día, mirar para arriba. En ello estamos trabajando. Y la única manera de disipar las dudas es con los resultados. Esperemos que esto llegue.
2: Pel que fa al Barça femení, va guanyar 3-1 a Montpellier francesa en el primer amistós de pretemporada. Van marcar Patrick Guijarro, Claudia Pina i Maïssa Baja. Primer gol amb el primer equip per a Baja, que només té 15 anys. Pere Romeu va fer debutar també la brasilera Caroline Nicoli. Sentim la jugadora del Barça, Vicky López.
6: Bien, yo creo que son buenas, estamos trabajando mucho, duro pero muy bien, así que a seguir por la línea.
2: També van jugar ahir el Badalona Women, que va guanyar 4-1 a l'Al-Qadisiyah saudita, amb gols d'Itzi, Cubedo, Mirari i Vicky Losada. I l'Espanyol va superar 2-0 l'Europa amb gols de Brownie i Anita Marcos. Direm també que Madrid ha guanyat el trofeu Teresa Herrera en superar i el Deportivo 0-1 gol d'Abrahim. Sentim el tècnic blanc, José Mourinho.
7: Y tendremos muchos partidos como este en la Liga, principalmente fuera de casa, donde no eres capaz de matar el partido y cuando lo matas ganas igual, ganas 1-0 como ganamos. Mucha cosa positiva, el equipo crece.
1: Trescat Info.
2: A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sacura-Bestué disputarà aquest vespre la final dels 200 metres. La santcugatenca va acabar ahir setena a la semifinal. Aquest migdia, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, disputarà les semis de 800 metres.
8: La mentalitat serà la mateixa que les eliminatòries, que és lluitar fins al final i donar-ho tot, i doncs, sobretot ser valenta, ser pacient també, perquè la semifinal jo crec que serà bastant similar a la cursa que m'he trobat avui, i res, doncs disfrutar-ho sobretot.
2: Abans, a Barcelona, Oriol Sánchez participarà en les sèries de 200 metres. En l'europeu de natació de París, Luca Huck es va quedar a mig segon de la medalla de bronze després d'acabar quarta i a la final dels 100 lliures. Un Huck que participarà aquest matí a les sèries del 4% lliures masculí amb el també català i en Florencio. La barcelonina Paula Otero serà a les sèries dels 1.500 lliures i Adrián Santos, de Sant Boi, participarà a les sèries dels 50 esquena. Ja a la tarda, Ainhoa Campabadal disputarà les semifinals dels 200 lliures, una Campabadal que amb Nayara sobre Biela va acabar l'última posició en la final dels relleus 4% lliures femenins ahir. I acabem dient que de matinada Leo Messi ha tornat a jugar després de la mort del seu pare el cap de setmana passat. L'argentí ha sortit a la segona part del partit que l'Inter Miami ha perdut amb el Club León a la Copa de la Lliga per 2-3.
9: Ràdio Argentona. Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona, la més pròxima.

Ens vam conèixer per casualitat. Treies el goix, jo passava pel parc. L'ombra era forta, el sol estava a dalt. I des d'aquell dia que crec en l'atzar. És divendres a la tarda, samarreta que m'agrada. Guarda el cabell a l'orella, barreja l'alcohol amb Fanta. I jo no li vull dir, però ja sap que m'encanta.

passat per canviar el futur, per poder estar 20 minuts més junts, escoltar a classe per tenir els apunts, i que me'ls demanis i si som a punts. I la vida seria difícil sense tu aquí al meu costat. Queda't fins que ens surtin canes quan no estiguem enamorats. Toc, toc, toc, toc, baixes a jugar. Veí s'enfadarà si ens quedem més al portal. Oh, oh, oh, oh, no vull que ens fem grans.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Els teus moments a Ràdio Argentona. Nadie

0: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
1: tot el que hem viscut

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nívols.

Bon dia, amor meu. M'agrada que pensar en moments difícils sempre ajuda moltíssim tenir una referència a Déu. Sempre és la família en primer lloc i no en primer lloc, diria que en primer lloc sempre és Déu i després la família. La família és tan important, carinyo. La família sempre és important. Portes un camí que és una mica complicat. Quan me'l miro, penso que complicat és el món en què s'ha ficat la Rosalia. Però bé, si ets feliç, jo també sóc feliç.

aturada enmig de l'horitzó, sota la tempesta del meu infern interior. Tant de temps lluitant per un imperi, perquè tot quedi en records. I sense voler, havia deixat perdre la meva felicitat. Pensant que no era allò el que m'estava ofegant, s'havia aturat el món i sense adonar-me'n jo seguia jugant. Ajuda'm a retrobar el sentit pel qual viure, sota la pell on recordem les nostres ferides. Fem-nos persones i busquem.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, il·lusiona't.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: L'eclipsi deixa una imatge per a la història, però també una altra estampa, la saturació de Rodalies. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
0: Va ser un fet puntual, però centenars de persones es van veure col·lapsades a l'estació de Tarragona a l'hora de tornar cap a casa. La pell de gallina del fenomen va donar pas a la indignació. Rodalies va reforçar el servei amb un comboi doble amb què no n'hi va haver prou. Pel que fa a les atencions mèdiques, el sistema d'emergències mèdiques ha rebut un total de 115 trucades relacionades amb l'eclipsi, Marta Prat.
2: Sí, malgrat tot, el balanç és bo i milers de persones van poder gaudir d'un espectacle astronòmic en diferents punts del país.
0: Tarragona, Clara Chavarría Domingo i Lleida, Noelia Casellas.
3: A les comarques del sud, l'Observatori de l'Ebre i el Parc Natural del Delta de l'Ebre van ser un dels punts neuràlgics per seguir l'eclipsi total. Si bé els núvols van fer la guitza a primera hora de la tarda, la visibilitat va ser perfecta. A Tarragona, unes 26.000 persones es van aplegar als diferents punts de la ciutat, mentre que d'altres van sortir a la mar per contemplar el fenomen.
4: A Lleida, l'eclipsi deixa a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros i duplica les visites a monuments com la Seu Vella. 12.500 persones el van seguir des dels punts habilitats i centenars d'altres des d'espais naturals o les terrasses de molts edificis, tot plegat sense incidents importants i amb només una atenció mèdica.
0: I en clau econòmic, el govern espanyol recuperarà al setembre el descompte de 20 cèntims al litre de gasoil pel repunt del preu del barril.
2: En canvi, mantindrà el de només 5 cèntims per la gasolina, perquè malgrat que també ha pujat el preu, no ha superat un repunt del 15%. Precisament l'encariment dels carburants, entre d'altres, està al darrere de l'alça de 3 dècimes de l'IPC al juliol, fins al 3,5%.
0: I la crisi migratòria a Ceuta, lluny d'albirar-se, en el final s'enquista. L'acolliment dels menors a la península es dilata perquè el PP ja ha avisat, en la primera reunió per abordar la qüestió, que s'hi oposa a Madrid, Paula Brujats.
5: Sí, primeres dificultats per al reallotjament dels menors. Les comunitats del PP, que són majories, neguen que la reunió de final de mes amb la ministra es discuteixi el repartiment. Disputa política servida, mentre Ceuta, ONGs com Save the Children avisen que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar amb situacions de misèria extrema.
6: Cada dia les condicions en les que s'encuentren són més crítiques, no? I de hecho constatamos ya problemes de salut, infecciones, y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
0: A Colòmbia, al pas de les hores, es veeix la possibilitat de rescatar supervivents entre la runa del terratrèmol que va sacsejar a l'oest del país sud-americà dilluns.
2: Mentrestant, el govern espanyol avui ha confirmat la mort d'un ciutadà espanyol que se suma a les més de 260 víctimes mortals, segons el darrer balanç.
0: Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
7: Sí, les possibilitats de trobar persones en vida s'esgoten ja ara en el cinquè dia aquí a Colòmbia. Des del sisme és l'anomenada finestra de la vida que s'acaba. Es coneixen també històries dramàtiques de destrucció i mort. El cas d'una família de Cali, els pares han estat trobats abraçats morts i una de les seves tres filles trigèmines de 23 anys és l'única que ha sobreviscut.
0: Toc d'alerta dels Estats Units a Israel. L'ambaixador nord-americà al país hebreu ha titllat de terroristes els colons que han assetjat els veïns de Qusra, Cisjordània, perquè abandonessin casa seva. Jerusalem, Jordi Brescó.
8: De moment, els colons segueixen al mateix lloc. La família assetjada, en canvi, ha hagut de marxar de casa obligats per l'exèrcit israelià, que s'instal·larà en principi momentàniament per poder operar amb major facilitat en la seva missió de fer fora els colons. En 5 dies encara no ho han aconseguit.
0: I a la cultura, música. D'una banda, la Xubertíada, que arrenca avui la 34a edició amb concerts a Vilajuïga i a Pals abans de la inauguració oficial diumenge.
2: I a Puigcerdà, en un registre completament diferent, Joan Dausà serà l'encarregat de fer el tret de sortida a una nova edició del Summerfest Cerdanya, que comptarà amb una desena de concerts fins la setmana que ve.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3, Ernest Macià, bon dia.
9: Bon dia.
0: Arribaran els esports amb un Manchester City que espera que el Barça millori l'oferta per Rodri. Els anglesos no en tenen prou amb 70 milions d'euros per l'MVP del Mundial.
9: Exacte. Segons The Times, en demanen 80. I és que necessiten generar fair play a Manchester i ho tenen clar. No en tenen prou amb 60 de fixes, més 10 de variables, en volen 80.
0: Titulars d'esports i ara ens centrem en l'àrea de serveis, la doble T. Comencem per l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Trobem congestió a diversos punts de l'AP7 des d'aquest migdia, en sentit nord, en direcció Barcelona-Girona. N'hi ha de la Riera de Gaià al Vendrell, a Sant Sadurní d'Anoia, a Castellbisbal. També de Mollet del Vallès a Montmeló i a Maçanet de la Selva, tot en sentit nord. L'AP7 i l'N2, de la Jonquera a la Frontera, cap a França, a la C31 nord, a Torroella de Montgrí per un accident. I també cues a la C14 i N260 entre Ribera d'Urgell i Adrall, N260 a Puigcerdà o N340 a Creixell, direcció Barcelona. I el transport públic interromput a la circulació de trens de l'R3 de Rodalies entre la Garriga i Puigcerdà per una incidència en els sistemes de regulació del pas de trens.
0: Trànsit per una banda i el temps per l'altra.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Cori Massip, bon dia.
12: Bon dia, Marc.
0: Superada la ressaca meteorològica de l'eclipsi, centrem-nos en la calor, no?
12: Sí, ens centrem bàsicament en la calor perquè ara en aquesta hora ja estem a punt de tocar dels 40 graus a punts del Baix Penedès, per exemple al Montmell, també a la Ribera d'Ebre, Vinebre o a punts del Segrià, superem ja per poques dècimes els 39. Calor per una banda i d'altra banda ruixats, que ja descarreguen a les d'ara, entre l'Alta Ribagorça, Pallars Jussà, també entre l'Alt Urgell i el Solsonès, i aquesta de ser la tònica, el Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, potser també el Massís del Port, ruixat i alguna tronada localment intensa. Demà es manté aquest sol, al matí, ruixats a la tarda i calor, però atenció perquè a partir de dissabte i en dies posteriors, baixada la temperatura que faria normalitzar els termòmetres per l'època de l'any.
0: Una bona notícia, gràcies, Gori.
12: Que vagi bé.
0: Adéu, bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: 2:06. L'endemà d'un dels fenòmens que ha captat d'una manera més multitudinària l'atenció pública toca fer balanç en àmbits com la mobilitat, la seguretat i l'assistència mèdica. L'eclipsi ens ha deixat moltes imatges espectaculars, però també la d'aglomeracions a les andanes de les estacions del sud de Catalunya, sobretot a Tarragona. Ahir el responsable de DIF que hi havia a la tarda en aquesta estació ho atribuïa a una manca de planificació.
13: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: Avui Renfe ha demanat perdó als usuaris, però ha negat aquesta falta de planificació. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés. Què ha dit exactament, Mireia Sala?
14: Doncs, segons l'operadora ferroviària, el problema va ser que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides. El responsable de Renfe ha assegurat que es va doblar la capacitat a l'R15, coneix Barcelona amb Riba-roja d'Ebre, i es va augmentar un 60% la de l'R16, que enllaça amb Tortosa. A més, Renfe havia programat un tren extra des de Tortosa i en va afegir un altre a última hora que va permetre recollir els usuaris que havien quedat en diverses estacions. En tot cas, David Andrés diu que no podien fer res més.
15: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles, són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
16: I amb això.
14: La portaveu de Dignitat per les Vies, Ana Gómez, ha criticat els problemes als trens, tenint en compte que s'havia recomanat fer ús del transport públic.
17: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
14: Protecció Civil va activar la prealerta del Pla Ferrocat a causa de les fortes aglomeracions a les estacions de Tortosa, Tarragona i Altafulla. En el cas de Tarragona, els Mossos van tancar els accessos durant una estona davant l'allau de viatgers que volien tornar a Barcelona.
0: Això pel que fa a la mobilitat, però pel que fa a les emergències mèdiques, a l'espera de tenir dades concretes sobre visites als CAPs i hospitals, segons el Departament de Salut, el sistema d'emergències mèdiques ha rebut un total de 115 trucades al 061 Salut Respon, relacionades amb l'eclipsi de sol, i ha atès un centenar de persones per incidents relacionats amb aquest fenomen, Mònica.
18: Sí, 10 dels casos han requerit la mobilització d'ambulàncies, la majoria per accidents de trànsit. D'aquests 6 afectats han estat traslladats a diferents centres sanitaris. Un en estat crític amb un traumatisme en caurà des del sostre d'un vagó de tren abandonat. Del total d'incidents atesos pel SEM, 37 han sigut per problemes als ulls, tots lleus. Ferran Roche Campo, que és delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, ha advertit en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que més endavant, però, poden aflorar seqüeles oftalmològiques més importants.
19: I el tema oftalmològic, bueno, la gent ha trucat per molèsties, però a nivell del telèfon s'ha pogut resoldre, o sigui que són coses poc greus. Com hem comentat aquests últims dies, els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
18: El Departament de Salut ha reforçat les urgències oftalmològiques a les Terres de l'Ebre, Tarragona i Lleida des d'ahir fins almenys demà o demà passat per atendre tots aquests problemes que puguin sorgir per no haver mirat amb seguretat l'eclipsi d'ahir.
0: En aquest balanç de l'endemà no hi podia faltar que passessin pels territoris que van viure aquest eclipsi solar total. A les comarques del sud de Catalunya, l'Observatori de l'Ebre Roquetes, la Barra del Trabucador, el Parc Natural del Delta de l'Ebre o a la mateixa ciutat de Tarragona van ser els epicentres per a l'observació de l'eclipsi. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
16: L'Observatori de l'Ebre va ser l'indret en què es van aplegar científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa. Els núvols, que en un primer moment van fer patir, van acabar desapareixent. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
20: A mesura que ha anat avançant la tarda, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís. I hem vist un espectacle fantàstic.
16: A la Costa Brenca, la Barra del Trabucador, al Parc Natural del Delta de l'Ebre, s'hi van aplegar milers de persones des de primera hora per no perdre's l'eclipsi, que va durar més d'un minut i mig. A Tarragona hi van venir unes 26.000 persones als diferents punts habilitats, entre ells el Marina Port Tàrraco, on unes 15.000 persones es van acostar per seguir l'espectacle i des d'on Catalunya Ràdio hi va fer el seu programa especial. D'altra banda, centenars d'embarcacions van sortir a tota la costa catalana. A Tarragona, el Blau també va fer-se la mar. Lluís Palau n'és el patró.
21: Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'he emocionat una mica i és una cosa realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós.
16: Salvament Marítim va haver d'actuar amb la col·laboració de vaixells dels Mossos d'Esquadra per remolcar 5 embarcacions a Torredembarra, la Ràpita i l'Ampolla. D'altra banda, la Guàrdia Civil va fer tasques d'informació a motos aquàtiques perquè tornessin cap a port abans de fer-se fosc. A l'interior també es van fer tasques d'informació als parcs naturals de la demarcació.
0: I a Ponent, a Lleida, satisfacció total l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. Lleida, Noelia Caselles, la paeria destaca el civisme de la ciutadania.
4: Sí, perquè no hi va haver cap mena d'incident i la circulació, que era un dels aspectes que més preocupaven, tampoc va suposar problemes. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la Seu Vella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones, tot i que també se'n van concentrar centenars en d'altres punts de la ciutat, com Gardeny o el Tossal de Moradilla, i també en moltes terrasses d'edificis. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la Seu Vella, que va més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
22: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests, 300.000 corresponen a la capacitat hotelera, que, com ja us hem anat dient, d'una en aquests dies estava al 100% d'ocupació.
4: Al col·legi El Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi a l'espai habilitat per l'Ajuntament. Els símptomes apunten un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
0: Doncs amb la Mònica Mas estàvem pendents de l'actualització que fes el Departament de Salut sobre les urgències ateses arran d'aquest eclipsi. Mònica, n'hi va haver més, però res d'atenció al sistema.
18: Exactament, sí, mira, durant el dia d'ahir es van registrar 17.200 urgències, això estem parlant d'hospitals i els centres d'atenció primària que tenen urgències, una xifra que representa, segons el Departament de Salut, un 12% més respecte al mateix dia de la setmana passada. Aquests increments són molt més marcats a les Terres de l'Ebre, més de, pràcticament un 28% més, i al Camp de Tarragona amb un 24%. I aquesta seria el resum de l'activitat extra que es va fer en aquestes zones amb més afluència.
0: I que se sumen a les 115 trucades que explicàvem fa un moment que va rebre el sistema d'emergències mèdiques al 061. Gràcies, Mònica.
18: Adeu.
0: L'eclipsi d'ahir és el primer d'una tríada d'eclipsis que, en un període de 3 anys, seran visibles des de diversos punts de la península Ibèrica. El de l'any vinent, tot i que no es podrà veure en la seva totalitat des de Catalunya, durarà 5 vegades més i tindrà lloc poc abans del migdia, amb el sol gairebé en el punt més alt, Cristian Roldán.
1: El 2026, el 2027 i el 2028 representen tres oportunitats històriques per gaudir de tres eclipsis solars gairebé seguits. El de l'any vinent només es podrà veure de forma parcial a Catalunya, però des del sud de la península i diferents punts de l'Àfrica, la Lluna taparà completament el Sol durant gairebé 5 minuts. L'astrofísic Joan Anton Català i la catedràtica Carme Jordi ens expliquen les principals característiques d'aquest fenomen.
3: Passarà per sobre dels temples de Luxor, això serà un eclipsi molt impactant, no només pels llocs per on passa, sinó també perquè es produirà al migdia, amb el sol molt elevat en el cel.
5: L'estona de totalitat és molt llarga, al voltant de 6-7 minuts, per tant, doncs, et situïs, i a més, és molt visible, no com ara, que està al vespre, que hem de buscar un lloc que el paisatge no ens tapi.
1: L'any següent, el 2028, hi haurà l'últim eclipsi d'aquesta sèrie. Aquest sí que es podrà veure des de casa nostra, però no serà complet, serà anular.
3: Amb els eclipsis anulars, la Lluna es veu una mica més petita perquè es troba en el lloc més allunyat de la seva òrbita i no arriba a tenir la mida suficient com per ocultar 100% tot el Sol, el disc del Sol, de manera que queda centrada, però al voltant queda el que s'anomena un anell de foc.
1: Segons la catedràtica Carme Jordi, amb la informació que es té actualment, es poden preveure els eclipsis a molts anys vista.
5: Si no hi ha una hecatombe còsmica, podem predir els eclipsis fins a l'infinit.
1: Aquestes prediccions es fan en base als cicles de Saros, un patró que indica que cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, el Sol, la Terra i la Lluna tornen a situar-se gairebé en la mateixa posició.
0: Deixem, doncs, ja enrere l'eclipsi, ens centrem en l'actualitat econòmica. El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Com que el preu d'aquest combustible s'ha disparat, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal prevista per al mes que ve, que s'havia de reduir a 5 cèntims. En canvi, la gasolina no es beneficiarà d'aquest increment en les ajudes. L'anunci coincideix amb la dada d'inflació de juliol, que s'ha fet pública avui i que va a l'alça, precisament per l'encariment dels carburants i l'electricitat, Jordi Canal.
23: Sí, els carburants fa setmanes que pugen de preu perquè la represa del conflicte a l'Orient Mitjà ha incrementat el cost del petroli. El gasoil es va pujar un 15% al juliol segons l'executiu i amb aquest increment es torna a aplicar automàticament la reducció fiscal màxima. En el cas de la gasolina, que s'ha pujat un 7%, no hi haurà rebaixa extra. Albert Campabadal és president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
24: És una pena que de moment no hi hagi descompte per les gasolines, perquè al setembre la gent comença a treballar. Ara cada vegada hi ha més cotxes de gasolina que de gasoil i la gent per anar a treballar, pues, tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa pues, arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
23: L'Organització de Consumidors FACUA lamenta que el govern espanyol es decanti per aquesta nova rebaixa fiscal en comptes de pertopar els preus dels carburants. Els combustibles i l'electricitat, com dèiem, estan al darrere d'una nova pujada de la inflació el juliol. Segons la dada de l'IPC feta pública avui, de mitjana els preus han pujat un 3,5% a Catalunya respecte a un any enrere. Això són 3 dècimes més que el juny. La demarcació de Girona se situa per sobre de la mitjana catalana amb un 4,2%.
0: A Ceuta, dues setmanes després de l'entrada massiva, la situació de milers de nens i adolescents és d'autèntica misèria malvivint pels carrers. Ho denuncia Save the Children, que calcula que hi ha 4.000 menors, més del doble dels registrats per les autoritats. Avui, en la primera reunió entre el govern espanyol i les comunitats per abordar com es farà el repartiment, el PP ja ha posat pegues i es nega a debatre-ho. Madrid, Paula Bruixats, bon dia.
25: Hola, bon dia.
0: El PP boicoteja i dilata el procés.
25: Sí, primeres dificultats per al trasllat de menors cap a la península. Les comunitats del Partit Popular, que són majoria, han deixat ben clar avui que no pensen debatre aquest tema a la reunió del 27 d'agost amb la ministra d'Infància, Cira Rego. El Partit Popular s'encomana a l'extrema dreta de Vox, que avui s'ha despenjat de la reunió i no s'hi han connectat ni l'Aragó, ni Extremadura, ni Castella-Lleó, on l'extrema dreta governa amb el PP, però controla les conselleries de drets socials. Tot i això, la ministra d'Infància ja avisa que portarà el repartiment a debat en aquesta reunió de final de mes i forçarà, per tant, les comunitats del PP a posicionar-se sobre l'acollida de menors, que recordareu, és obligatori per llei totes les comunitats.

0: que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
1: I ha explicat que la situació és un autèntic drama. Encara hi ha milers de menors, nens de 10 i 11 anys inclosos, malvivent al carrer sense que les administracions els hagin atès.
0: La situació és de misèria extrema en el cas de la infància, sobretot. Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya cada día las condiciones en las que se encuentran son más críticas, ¿no? Y de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones.
1: Segons el recompte oficial del govern espanyol, hi ha 1.500 menors a Ceuta, però Save the Children ho eleva a 4.000.
2: Gràcies, Paula. Bon dia. Amb aquest escenari, el defensor del poble actua d'ofici per esbrinar quina és la resposta de les administracions a Ceuta, Txell Vallespí.
3: Ángel Gabilondo vol saber de primera mà què han fet la Secretaria d'Estat de Migracions, la Fiscalia General de l'Estat i també la delegació del govern espanyol a Ceuta, a més de la mateixa ciutat autònoma, després de l'entrada de 70.000 immigrants a finals del mes de juliol. El reclama informació sobre els demandants d'asil, però sobretot quina és la situació d'aquests menors d'edat, en especial de les nenes i les adolescents, que encara no ha acollit el sistema de protecció. Com a mínim tres han denunciat al jutjat de Ceuta que han patit una agressió sexual i el Ministeri d'Igualtat ha demanat el president de Ceuta que utilitzi el centre de crisi per víctimes de violència sexual per acollir les dones i les nenes que es troben en situació de vulnerabilitat màxima.
2: Passen 21 minuts de les 2 del migdia. Confirmada la mort d'un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat en el terratrèmol que dilluns va sacsejar Colòmbia. Ho ha confirmat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
4: Tenemos que lamentar un fallecido español doble nacional en el terrible terremoto en Colombia. La cifra de españoles no localizados se ha reducido felizmente a 12.
2: D'altra banda, el govern espanyol ja ha activat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros per al país, que inclou material de refugi, suport al personal sanitari i kits d'aigua i sanejament. La xifra de morts pel sisme ha pujat a 265, amb prop de 3.500 ferits. Mentrestant, la situació continua sent complicada sobre el terreny on el govern colombià ha declarat l'emergència econòmica mentre s'esgota el temps per trobar supervivents. Des de Pereira, Colòmbia, enviat especial de Catalunya Ràdio, Joan Biosca, bon dia.
5: Hola, què tal? Bon dia. El govern colombià ha sumat a l'emergència nacional pel terratrèmol l'econòmica, deixant clar el president del país sud-americà, Abelardo de la Espriella, que rep unes finances pèssimes, deia, i que es farà el que es pugui amb els recursos existents. Recordem que de la Espriella assumia el càrrec presidencial divendres passat.
6: La emergència que propongo va a crear un fondo milagro, una entitat que va a canalitzar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos.
5: S'hi ha promès, però, al cap d'Estat colombià, subsidis, rebaixes fiscals i també crèdits pels afectats. Les possibilitats de trobar persones amb vida s'esgoten ara ja en aquest cinquè dia des del sisme. És l'anomenada finestra de la vida. La Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, on ens trobem, són zones on la gran majoria de rescatistes son voluntarios.
7: Poco a poco, entre granito y granito, vamos ayudando muchísimo a la gente que necesita. Hay mucha gente allá adentro y la esperanza de todos los colombianos es encontrar gente viva. Necesitamos ayudar de corazón. Todos tenemos familia. Hoy son ellos, mañana somos nosotros.
8: Es impresionante ver tanta gente bonita colocando todo de su parte, el que puede traer algo. Los que no ayudan a quitar escombros.
5: Es coneixen també històries dramàtiques de destrucció i mort, com la d'una família de Cali. Els pares han estat trobats abraçats, morts. Una de les seves tres filles trigèmines de 23 anys és l'única que ha sobreviscut de la família.
2: Tornem a casa nostra. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Infocat per perill molt alt d'incendi a 6 comarques catalanes. La situació coincideix amb un episodi de calor intensa. Toni Fortesa, quines comarques són les afectades per aquest avís?
9: Doncs són les comarques de l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En paral·lel, com deies, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per calor intensa des d'avui a les 2 del migdia fins divendres a les 8 del vespre. Per això es recomana hidratar-se sovint, evitar esforços durant les hores de més calor i tenir cura de les persones més vulnerables.
2: S'eleva el risc d'incendi, però pel que fa als incendis actius, Toni, quina és la situació?
9: Doncs a Catalunya els bombers han donat ja per controlat aquest migdia l'incendi de Castellví de la Marca, l'Alt Penedès. El foc ha afectat unes 8 hectàrees de l'espai protegit de Montmell-Marmellà. A l'estat espanyol, el vent ha donat una treva a l'incendi de Niebla a Huelva, al seu

0: pas per la província de Sevilla. El foc està contenint a Esnalcóllar i no ha arribat al nucli urbà. Durant la nit ha avançat amb molta menys virulència i s'han fet nous desallotjaments preventius. Això sí, més de 700 efectius i segueixen treballant.
1: S'eleva, doncs, com dèiem, el risc d'incendi, però cal saber que el 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats. Els experts ho atribueixen al canvi climàtic i les plagues, però sobretot a la falta de gestió forestal. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
2: Bon dia, sí. Un de cada 10 arbres ha perdut el 40% de les fulles i això fa que els boscos siguin més vulnerables. Ho diu l'última campanya de 8x8cat, que analitza 9.000 arbres d'arreu del país cada any. Jorge Heras és cap de la secció de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura i ho atribueix a diferents causes.
3: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament de rural, de la gestió tradicional.
2: Per això els tècnics defensen que cal un seguiment continuat i una gestió forestal activa per conservar els boscos i la seva resiliència davant l'impacte de fenòmens meteorològics extrems i també per prevenir incendis.
1: Poc més de 4 minuts i arribarem a 2:45 de la tarda, una pausa i ens mirem al món.
4: Catalunya migdia. Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Torna a gaudir d'un estiu supercremós amb el 50 que torna en els iogurts grecs Oikos Pack de 4. Comprant-ne un, la meitat et torna en un cupó que et dona per molt fins al 25 d'agost.

0: La primera parada la fem a Jerusalem perquè l'administració de Donald Trump ha elevat el to contra els colons israelians. L'ambaixador dels Estats Units a Israel els ha titllat de terroristes. Ha fet aquestes crítiques arran dels últims episodis a Cisjordània, on els colons assetgen habitatges aïllant-los sense aigua ni llum fins que els veïns es veuen obligats a marxar. L'exèrcit ha intervingut avui en l'últim d'aquests casos, però ha acabat desallotjant la família palestina a qui assetjava. Jordi Brascó, bon dia.
1: La solució que ha trobat l'exèrcit israelià per acabar amb l'assetjament dels colons jueus que aïllaven una família palestina dins de casa seva ha estat la de buidar la casa per tal d'instal·lar-hi els seus soldats. Així ho ha viscut des de dins l'Aisha. Són declaracions a Catalunya Ràdio. La intenció de l'exèrcit israelià és en principi la de fer-se forts per tal de poder expulsar els colons de la zona i assegurar-se que no tornen. De fet, aquest procés de buidatge l'han fet en una quinzena de cases més del poble de Qusra. Però els colons no marxen, al contrari, cada vegada n'arriben més. I això que l'exèrcit israelià els ha desmantellat les tendes i d'altres instal·lacions que havien erigit a la zona. Ja són 5 dies d'assetjament i de moment els únics que han marxat són els palestins de casa seva.
0: I seguim parlant dels Estats Units, que no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. L'avís l'ha fet el secretari de Defensa de Donald Trump enmig de la tensió creixent entre Washington i l'Havana i just el dia que a l'illa es commemoren 100 anys del naixement del líder de la Revolució Cubana, Fidel Castro. Jordi Baró.
2: El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, ha fet l'últim advertiment sobre una possible operació de l'exèrcit a Cuba des de Panamà, on ha participat vestit de militar en exercicis de la coalició militar que impulsa els Estats Units contra càrtels llatinoamericans.
3: Les opcions estan sobre la taula, les militars incloses, i crec que Cuba faria bé de parar atenció a la disposició del president Trump a fer valer les prerrogatives estratègiques dels Estats Units.
2: Cuba celebra avui el centenari del naixement de Fidel Castro en un moment de crisi econòmica profunda amb algunes regions amb talls d'electricitat de 20 hores al dia. Les relacions amb Washington han empitjorat els últims mesos amb un embargament de l'administració Trump al petroli des del gener i amb diverses rondes de sancions. Al juny, el règim cubà va aprovar un paquet de més de 150 mesures per obrir l'economia a la inversió estrangera.
0: I a la visita de Vladimir Putin a les disputades illes Kurils ressuscita fantasmes del passat i reobre una ferida històrica entre Rússia i el Japó. Putin s'ha desplaçat avui fins a una de les illes, on ha visitat diverses infraestructures. El Japó ha protestat per la visita i ha convocat l'ambaixador rus al país, Elias Cernadas.
4: La disputa per les illes Kurils es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des de llavors Moscou les administra, però Tòquio continua reclamant-les com a part del Japó. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. Amb el temps, les Kurils han guanyat importància estratègica per la presència de bases militars russes i jaciments minerals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha qualificat d'inacceptable la visita de Vladimir Putin.
5: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
4: Takaichi ha alertat que la presència de Putin a les Kurils intensifica el sentiment antirrus a la regió i dificulta encara més la recomposició de les relacions bilaterals. De fet, el Japó és un estret aliat dels Estats Units i està clarament distanciat de Moscou. I en aquest context, Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
0: Amb la informació internacional hem arribat a 2:15 de la tarda. El canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament, Roger Santaló.
6: Aquest servei, promogut pel govern, permet que els pobles puguin comunicar els problemes a la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
7: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, requereixen aquesta cobertura mòbil i, per tant, representen més del 60% d'aquestes incidències.
6: En total s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans. Les afectacions es concentren sobretot enmig de condicions climatològiques adverses. L'eina també permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa a través de les incidències recurrents.
0: Al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar la identitat en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional segueix oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Busoms.
8: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fons policials han confirmat a aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
9: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tan temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són, i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap lloc.
8: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat, que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
0: I detingut a Badalona un fugitiu internacional buscat en 31 països i reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. Les autoritats belgues el consideren el presumpte líder d'una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. L'home havia fugit de Bèlgica, on tenia pendent una condemna de 15 anys de presó. La Guàrdia Civil l'ha localitzat després de comprovar que vivia des de mitjans d'any l'any passat al districte de Sants, a Barcelona. S'hi amagava amb l'ajuda de persones que li facilitaven documentació falsa, transports, diners i protecció. Quan el van detenir al barri de Sant Roc, a Badalona, portava 3.000 euros en efectiu, rellotges de luxe, telèfons xifrats i documentació falsa. Ha ingressat a la presó i està pendent de ser entregat a Bèlgica. Una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
10: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
11: Tota aquesta gent que no en sap però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
10: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
11: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
10: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
0: 5 minuts i arribaran els esports, ara una pausa i de seguida la cultura.

0: migdia.
1: Aquest estiu Solsona sona i emociona.
2: Feu un recorregut per les òperes més emblemàtiques de la història amb una nit a l'òpera de la mà de Camerata Granados el divendres 21 d'agost.
1: Viatgeu a l'edat mitjana amb les visites nocturnes teatralitzades fins a final de mes.
2: Al vell mig del país us esperem a Solsona, ciutat amb caràcter.
1: Tota la informació a solsonaturisme.com.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: La 34a edició de la Xuvertíada arrenca amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i a Pals, abans de la inauguració oficial de diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, amb la soprano sueca Matilda Sterby. Aquesta edició està dedicada a Jordi Roc, fundador d'aquest festival de referència del Viet, i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. Girona, Maria Rovira.
1: La Xuvertíada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco i un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Demà, l'església de Sant Pere de Pals acollirà el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza Deseva. La Xuvertíada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca Matilda Sterby per la nit inaugural de diumenge a Vilabertran.
2: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, ella és molt expressiva.
1: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roc tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana amb concerts especialment emotius pel vincle amb el fundador de la Xuvertíada d'intèrprets com el pianista Javier Perianes, el baríton Matías Guerne o el quartet Casals amb la soprano Julián Vance per la Cloenda el 30 d'agost.
0: I en canvi s'ha suspès el concert de la soprano nord-americana Nadine Sierra al Festival de Torroella de Montgrí aquest dissabte per una infecció a les vies respiratòries. Girona, Laia Claret.
3: Consolidada com una de les sopranos líriques i del bel canto de l'actualitat i artista internacional als escenaris operístics més prestigiosos del món, ha de fer repòs per prescripció mèdica fins que li millorin els símptomes de la infecció aguda de les vies respiratòries superiors. El festival informa que tornaran els diners de les entrades. Els que les van comprar pel web rebran automàticament el reemborsament en un termini d'entre 1 i 3 dies, i els que les hagin comprat presencialment o per telèfon, el festival en gestionarà la devolució. Des del certamen especifiquen que la intenció és que la soprano pugui tornar a les pròximes edicions. Julieta, que t'has mullat
0: la samarreta. Canviem radicalment d'estil de música perquè Joan Dausà, amb el seu últim concert de la gira, dona avui el tret de sortida a una nova edició del Summer Fest Cerdanya a Puigcerdà, Clàudia Roses.
4: Fins al dia 22 hi haurà 9 concerts. Demà hi passaran la Ludic Band, diumenge l'Ala Love You, i la setmana que ve Pablo López, el McLari, Rosario, Black Sam Buston, Cold Day i Taburete. És la cinquena edició d'un festival ja consolidat. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers.
5: És un festival molt més desenfadat. És un festival molt més d'estar per casa, molt més familiar, i on realment, al ser en un indret tan petit, diguem, la zona, no? Pues al final et trobes amb tothom, no? I això ho fa encara més familiar i encara més proper a tothom que està aquí a la comarca.
4: La venda d'entrades avança a bon ritme i l'organització espera que aquest any es tornin a superar els 20.000 espectadors, com en les últimes edicions.
0: I coincidint amb el 50è aniversari de la primera trobada dels mons de Superman i Spider-Man el 1976, avui l'editorial Panini Comic publica una nova aventura conjunta dels dos personatges. De fet, és la segona entrega d'aquest homenatge a un còmic històric. La primera es va publicar al juny, Valeria Obreda.
1: En aquesta ocasió, el dibuix va càrrec del madrileny Pepe Larraz i el guió és del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cels Pinyol dona detalls del que ens ensenyarà la història.
6: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
1: També apunta algunes aventures que viuran altres personatges del còmic.
6: Podem veure a la Lois Lane, la companya de Superman, tenint una conversa, tenint una petita aventura amb Mary Jane Watson, que és la companya de l'Spider-Man. O que els dos van a visitar els pares del Superman a la granja. És una cosa tan natural i tan espontània que ha quedat molt bé, ha quedat molt fresc tot el conjunt.
1: Cels Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
6: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, que m'han quedat també, que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer amb els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
1: Tot va pensar, doncs, que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
0: Vint minuts i seran les 3. Ernest Macià, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: A veure, Ernest, és dijous.
7: Sí.
0: I continuem sense desencallar cap dels 3 grans expedients que el Barça té oberts en termes de fitxatges.
7: Sí, ja fa 3 dies, però avui t'ho tornaré a dir, sembla imminent.
0: Sembla imminent.
7: Sí, sí, sí. Com el cas de... Vaja, el més imminent sembla el cas de Ferran al PSG, però vaja, també sembla que podria estar bastant a prop si el Barça deixa anar 10 milions d'euros més a la incorporació de Rodri.
0: Res, només 10 milions.
7: 10 milions.
0: Som-hi.
7: No els tinc.

0: El Barça continua posant-se a punt, però encara no desencalla aquests noms propis que comentàvem ara amb el Marc, que són Ferran Torres i Rodri. Joan Fito, com estem? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com està el tema?
1: Doncs mira, Ferran tampoc s'ha entrenat avui, ja no ho va fer ahir, encara amb permís del club, ahir amb permís del club, avui també, tot plegat per resoldre el seu futur, la seva sortida, perquè l'acord entre el Barça i el PSG és cada vegada més a prop. El Barça vol que el PSG augmenti l'oferta inicial de 40 milions, el PSG vol Ferran i el Barça ha acceptat que Ferran no s'entreni. Per tant, amb tot això, Ferran serà aviat nou jugador del PSG. Per cert, ahir explicàvem que Lamine no havia fet treball de camp. Doncs bé, es va entrenar ahir a la tarda, Lamine amb normalitat. En canvi, Pedri no ho va fer ahir, tampoc ho ha fet avui. No ha entrenat amb els seus companys, a priori, però no té més importància. Simplement expliquen des del club que és preparació diferent a la dels seus companys.
0: Molt bé. Això pel que fa a l'entorn, a l'expedient Ferran Torres, potser aquesta tarda al tot costa teniu ja la informació que més o menys
1: algun
0: està esperant
1: més
0: tothom. Tema Rodri. Ahir ho vam explicar, aquí està costant una mica més, avui arriben informacions des d'Anglaterra.
1: Sí, el City no ho està posant gens fàcil. Avui, segons explica el diari The Times, el City ha rebutjat una segona oferta del Barça, una oferta de vora 60 milions d'euros. Per tant, el Barça haurà d'esprimar les seves possibilitats econòmiques per acabar tancant el fitxatge de Rodri. Entenc que per això vol més diners per Ferran, també. De moment, en principi, Rodri està citat demà per tornar a la feina amb el conjunt anglès.
0: El que publica el The Times és que hi ha una part variable, ho volen tot fixa.
1: Ho vol tot i que pugi el Barça aquesta primera oferta, que era de 40 milions, la segona de 60, tampoc, segons el The Times, l'accepta el Manchester City.
0: Bé, hi ha un tercer nom que el mantenim perquè n'hem anat parlant tot l'estiu i en fem seguiment, però pinta malament, no? S'entrena ja amb els seus companys, Julián.
1: Sí, avui s'ha entrenat amb tot l'equip, amb tots els seus companys, ho havia fet al marge els primers dies d'entrenaments, amb cara de pocs amics, avui Julián, segons les imatges que hem pogut veure de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid. Avui, per cert, el conjunt matalasser ha presentat l'ex blaugrana Alejandro Grimaldo i en aquest context el seu president, Enrique Cerezo, ha deixat anar un missatge a la direcció Julián Álvarez.
2: Nos consta que son muchos los equipos que le querían. Esperamos que juntos podamos seguir ganando muchos campeonatos, Alejandro. Nos consta también que son muchos los futbolistas que sueñan con jugar en el Atlético de Madrid, pero puedo garantizar que pocos han puesto tanto de su parte para vestir estos colores como Alejandro Grimaldo. Desde que surgió la oportunidad de cruzar nuestros caminos, Grimaldo ha mostrado una predisposición y unas ganas a la altura de muy pocos.
1: Recordem que Julián va dir durant el Mundial allò de vull sortir de l'Atlètic de Madrid per complir el meu somni, deuen ser coses d'Enrique Cerezo.
0: A l'altura de muy pocos,
1: sí.
0: Déu-n'hi-do. I precisament contra justament l'Atlètic de Madrid es trobaran les cares de seguida, perquè estem parlant d'una Supercopa que normalment es va jugar al Golf Pèrsic, però que aquest any es jugarà una mica més, això sí, fora de l'estat espanyol, però una mica més a prop.
1: Sí, es disputarà a Istanbul, a Turquia, també canvia de dates aquesta Supercopa, s'endarrereix una mica del 2 al 7 de febrer, els últims anys s'havia disputat a principis de gener a l'Aràbia Saudita. Aquest any no es fa perquè es disputa la Copa d'Àsia a l'Aràbia Saudita i tornarà l'any vinent. El Barça jugarà les semifinals contra l'Atlètic de Madrid, l'altra semifinal la disputaran el Madrid i la Real Societat.
0: Dèiem ara fa uns dies que Rooney Bardaggi havia tingut una lesió important i una lesió que requeria passar per la sala d'operacions.
1: Sí, ho va fer ahir, la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll, va passar pel quiròfan Rooney Bardaggi, va sortir tot bé. Avui, per cert, ha rebut la visita dels seus companys, d'alguns d'ells, de Gavi, de Pedri, d'Héctor Fort i també de Valde.
0: Doncs li desitgem una recuperació i a tota la gent que estigueu passant també per tràngols similars, evidentment. I un apunt més del Barça, perquè ahir durant l'eclipsi tu vas estar al camp veient el partit d'amistós de pretemporada Barça-Montpellier, i en un moment determinat del partit, què vau fer?
1: Doncs jo em vaig quedar a la zona de premsa, però la majoria de l'afició i també alguns noms il·lustres com el d'Aitana Bonmatí, el de Quica Nazaret, que estàvem veient el partit des de la graderia, i també Rafinha, que va anar a veure aquest amistós i a donar suport a Kerolin, doncs van marxar de les seves localitats, van anar a veure l'eclipsi a la part de la llotja del Johan, i qui no ho va poder fer va ser la portera del Barça, Gemma Font, perquè la primera part la va jugar, la primera part l'eclipsi encara no era del tot, a la segona era la banqueta, i al final del partit li vam preguntar sobre aquest fet.
3: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència, el jugar amb l'eclipsi ha sigut raro, però bueno.
1: Per cert, el partit 3-1, va guanyar 3-1 aquest primer amistós al conjunt de Pere Romeu contra el Montpellier.
0: Tu en algun moment vas veure alguna jugadora al camp que es despistés o que mires cap a un cantó?
1: No, les jugadores totes molt professionals, sí que veies imatges curioses a la graderia d'aficionats, doncs quan va començar sobretot posant-se les ulleres i senyalant al cel, doncs pendents d'aquest eclipsi.
0: Molt bé. I ahir a la tarda, eclipsant l'eclipsi, vam tenir una sorpresa majúscula perquè Xavi Hernández es va conèixer que tornaria a dirigir un equip 2 anys després i no serà futbol de clubs, serà futbol de seleccions, perquè Xavi Hernández serà el nou seleccionador dels Països Baixos i una altra vegada tornarà a succeir a Ronald Koeman. Com ja va passar al Barça, ara ho farà doncs amb la selecció orange i serà fins a passat el Mundial de, en teoria, Espanya i Marroc, veurem què acaba passant, però hi serà amb els Països Baixos, una selecció que ha guanyat una Eurocopa però que no ha guanyat cap Mundial, ha arribat a 3 finals, va perdre la final contra la selecció espanyola i és veritat també que recentment, fa 7 anys, va arribar a una final doncs a la Lliga de les Nacions, però és un clàssic del futbol europeu i Xavi Hernández ha dit doncs que per ell és un gran honor, ho ha dit, no hem pogut escoltar-lo però hem pogut llegir un comunicat de la Federació Holandesa, és un gran honor haver pogut ser seleccionat per aquesta tasca. Recordem que doncs a la fase de grups Ronald Koeman no va poder fer avançar més la selecció holandesa i bé, doncs una notícia que sabíem tot just ahir. I atenció perquè demà comença la Lliga, ho fa amb un Reial Societat B Castelló. De seguida en parlarem perquè hi ha novetats entorn a criteris arbitrals que començaran ja a veure's a partir d'aquest cap de setmana. Però abans volem parlar del Madrid. Podríem dir-ho d'aquesta manera. Primer títol de José Mourinho a la seva segona etapa al Madrid. Primer títol que és el Teresa Herrera. Els blancs van guanyar ahir aquest torneig que, evidentment, és un torneig clàssic de la pretemporada del futbol espanyol. Va guanyar el Deportivo de la Coruña per 1-0 en el penúltim partit Josep Gaia de la pretemporada.
4: Sí, 13 anys després, el Madrid s'ha proclamat campió del trofeu amistós Teresa Herrera en imposar-se al Deportivo per 0-1. Els blancs no es van avançar fins al tram final de la primera part amb un gol d'Ebrahim. A la segona, Carlos Espí va fer el segon, però va ser anul·lat per fora de joc. En el partit d'ahir, el Madrid no va poder comptar amb futbolistes importants com Mbappé, Bellingham o Cucurella. En canvi, Bernardo Silva va poder ser titular per primer cop. José Mourinho va justificar així l'ajustada victòria aconseguida al Teresa Herrera.
5: Nos han obligado a jugar serio, un partido complicado, difícil. Obviamente también que yo tengo que hacer mis cambios, tengo que dar oportunidad a todos. No quiero dar demasiados minutos a los mismos jugadores. Hoy 45 solo a Fede, 45 a Arda. No es propiamente una gestión de este partido está aquí para ganar. Ok, está para ganar, pero más do que para ganar está para trabajar, para dar minutos y para hacer pruebas.
4: Amb aquesta victòria, el Madrid segueix invicte en aquesta pretemporada. Dissabte, els blancs viatjaran a Alemanya per jugar contra el Schalke 04 a les 5 de la tarda. Serà el darrer amistós abans del debut a la Lliga contra l'Espanyol el 22 d'agost.
0: Dissabte comença oficialment la nova temporada de primera divisió de futbol masculí i aquest curs, aquest any, inclou algunes novetats al reglament, unes novetats que Bernat Soler avui s'han encarregat d'explicar als responsables de l'arbitratge.
6: Sí, la majoria de les novetats ja les van poder veure al passat Mundial, però les recordem perquè els aficionats comencin a familiaritzar-s'hi. La majoria de noves normes tenen a veure amb la lluita per evitar les pèrdues de temps. Per exemple, els jugadors disposaran només de 5 segons per fer els serveis de banda i de porteria. Si triguen més, la pilota passarà a ser del rival.
0: Això com el bàsquet, eh? Això ho heu agafat del bàsquet.
6: S'ha de prendre de les coses bones. En aquest cas, per exemple, en el cas del servei de porteria, si triga el porter, en aquest cas, més de 5 segons a posar la pilota en joc, es decretarà un corna a favor de l'equip rival. En els canvis, els jugadors substituïts tindran com a màxim 10 segons per marxar del camp. Si triguen més d'aquests 10 segons, el jugador que havia d'entrar, el jugador substitut, s'haurà d'esperar un minut abans de poder trepitjar el terreny de joc. I encara una altra mesura per evitar les pèrdues de temps. Si un porter es deixa caure a terra per ser atès per una possible lesió, una acció que últimament hem vist utilitzant picaresca per molts porters, un jugador de camp designat per l'entrenador haurà de marxar del camp durant un minut. Pel que fa al VAR, també hi haurà alguna novetat. La més destacada és la que corregirà els corners concedits erròniament. No es vol que un equip tregui avantatge d'una equivocació i es considera que un corner regalat, perquè ens entenguem, pot facilitar que l'equip beneficiat marqui un gol que no hauria d'haver existit si no s'hagués concedit aquell corna. El VAR també entrarà a valorar les segones targetes grogues que, per tant, comportin expulsió. Deixem afegir que una altra novetat important de la temporada és la pilota amb la que jugarà la competició. És una pilota tecnològica amb un sensor incorporat que permetrà saber en tot moment qui i quan toca la pilota. És important per valorar el moment exacte d'una posició de fora de joc, per exemple.
0: Veurem si això fa que cada vegada hi hagi menys controvèrsies, cosa que dubto perquè el futbol sempre es reinventa en aquest sentit.
6: La polèmica ja la farem sobreviure, no et preocupis.

0: Luis Enrique va aconseguir ahir amb el PSG el seu tercer títol a la Supercopa d'Europa. Ahir l'equip francès Carles Vila es va imposar l'Aston Villa per 2-1.
1: De fet, és la segona del PSG. Luis Enrique va guanyar un altre com a tècnic del Barça. I els dos equips van notar la falta de preparació d'una final que va arribar massa aviat, amb la majoria dels jugadors, per exemple, del PSG, amb només dues sessions d'entrenament. Per l'equip francès va marcar Kvaratskhelia i Dembélé, que va sortir la segona part. Pels anglesos, el gol el va marcar el jove de 17 anys, Brahim Mavio. Per Luis Enrique, és important encetar la temporada amb un nou títol.
2: Well, it's a very nice feeling.
3: És una sensació molt maca. És important. Quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
2: Yeah, we're very happy.
1: El PSG tornarà a ser l'equip a batre aquesta temporada a nivell continental. El tècnic asturià destaca el bon ambient que torna a haver-hi al vestidor.
3: He de dir que és un equip molt especial. Els jugadors tenen la mentalitat de continuar guanyant i és molt agradable treballar amb ells.
2: Yeah, it's very nice to work with them.
1: Amb aquesta victòria, el PSG iguala en títols al Madrid i al Milan. En canvi, el tècnic de l'Aston Villa, Unai Emery, augmenta els seus números negatius en 4 derrotes a la Supercopa i 9 en els seus enfrontaments contra Luis Enrique.
0: El Fulham d'Alba, atenció, aquesta situació esperpèntica que es va veure ahir amb el partit del Fulham, que jugava doncs davant del Màlaga, un partit amistós, el torneig Ciutat de Màlaga, perquè va ser surrealista. Josep Gai, els anglesos es van negar a xutar els penals.
4: Exacte, Màlaga i Fulham van empatar 2 en un duel marcat per la polèmica. Els d'Arbeloa guanyaven el partit per 1-2 al minut 89, quan l'àrbitre va xiular un penal per una mà dins de l'àrea d'un jugador del conjunt anglès. Els malaguenys van transformar el penal que certificava l'empat i aquí és on va començar la polèmica. Havent empatat, el Fulham es va negar a llençar els penals perquè alegaven que en el contracte no hi figurava que en cas d'empat s'hauria de fer tanda de penals. El Fulham s'excusava dient que si es llançaven els penals perdrien el vol de tornada. Finalment, el conjunt anglès es va retirar del partit i Arbeloa va acabar sent expulsat. I amb el Fulham ja retirat, l'ex de Lleida, Eneko Jauregui, va xutar un penal sense porter per certificar la victòria del conjunt malagueny.
0: Molt bé, doncs situació estranya. Sembla que hi ha jugadors o hi ha entrenadors que treuen aquest tipus de situacions i mentrestant la Lliga ha confirmat que el partit entre el Celta i l'Osasuna, sorpresa de la jornada 1, s'ajorna. Per què s'ajorna?
4: Sí, el partit s'havia de disputar aquest diumenge a 2:15 del vespre i ha quedat ajornat per un mal estat de la gespa de Balaïdos a causa de la infecció d'un fong. Finalment, es jugarà el dijous 27 d'agost a 9:15 del vespre.
0: I a part de la Supercopa d'Europa i els trofeus amistosos, ahir van jugar els equips catalans a la Lliga F.
4: Sí, com ha dit abans el Fitó, el Barça va guanyar per 3-1 al Montpellier, l'Espanyol es va imposar per 2-0 a l'Europa i el Badalona va vèncer 4-1 a l'Alcadicià.
0: Vinga, ens posem el banyador que ve de gust a l'europeu de natació que es fa a París. Només un català, estem parlant de natació en línia. S'ha pogut classificar per una final i aquest és Luca Huck, que bé, aquesta tarda buscarà guanyar la seva primera medalla, David Gallofré.
5: Sí, el ribetà s'ha classificat per a la final del relleu 4% lliures masculí després d'acabar quart de la seva sèrie. La final es disputarà aquest vespre a 7:45 amb Huck competint per una medalla després de quedar-se ahir a només mig segon del bronze. Va acabar quart a la final dels 100 metres lliures. En canvi, Adrián Santos de Sant Boi ha quedat eliminat dels 50 metres d'esquena. Ha acabat penúltim de la seva sèrie i no ha pogut accedir a les semifinals. Tampoc hi haurà final pel Paula Otero. La barcelonina ha estat setena de la seva sèrie dels 1.500 metres lliures i ha quedat fora de la lluita per les medalles. En aquesta prova sí que s'ha classificat la nedadora del centre de natació Mataró, Maria de Valdés, amb el setè millor temps. I aquesta tarda serà el torn d'Ainhoa Campabadal, que disputarà les semifinals dels 200 metres lliures. La catalana arriba a aquesta cita després d'acabar ahir en última posició, juntament amb Nayara Sobreviela a la final del relleu 4% lliures femení.
0: Molt bé, estigueu pendent, doncs, de l'europeu aquesta tarda en hora de tot costa, 7:45, possibilitat real de medalla catalana.

0: possibilitat també de medalla, tot i que una mica més complicada, al Campionat d'Europa d'Atletisme que es fa a Birmingham, perquè aquesta tarda Jael Sacura-Bastué participarà a Carles a la final dels 200 metres.
1: L'atleta de Sant Cugat va aconseguir el segon millor temps a la seva semifinal ahir, només superada per la britànica Amy Hunt, la gran favorita per emportar-se la medalla d'or. Bastué reconeix que és complicat entrar a la lluita per les medalles.
2: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
1: De la jornada del matí cal destacar la sisena posició de Marta Mitjans a les semifinals dels 800 metres, un resultat però que no li permet ser la final de demà. L'atleta d'Arenys no va poder mantenir el quart lloc a la recta final de la cursa. El barceloní Oriol Sánchez, medalla de bronze, l'europeu sub-20 de l'any passat, ha acabat l'últim a la seva sèrie dels 200 metres per culpa d'uns problemes musculars.
0: Comencen els europeus de gimnàstica, un tercer esport que fa europeu, gimnàstica rítmica, amb una catalana que realment té opcions de medalla. És de Sant Joan d'Espí, ha sigut campiona d'Espanya 4 cops i es va penjar plata a l'últim europeu de Leipzig. Estem parlant, en aquest cas, d'una catalana que és l'Alba Petisco, que ve amb tot. És la cap de cartell del combinat espanyol que començarà a caminar, si tot va bé, cap als Jocs de Los Angeles. Aquesta és Alba Petisco.
3: Sí que me gustaría volver a conseguir esa plaza por equipos. Yo realmente creo que lo podemos conseguir, eso sí, hace falta muchísimo trabajo, muchísima madurez gimnástica en algunas que están entrando poco a poco, pero bueno, yo creo que es bastante factible esa clasificación.
0: Al costat de Petisco, a l'equip hi haurà també les catalanes Laia Font de la Eguiba de Manresa i Marina Escudero de l'Hospitalet, plata i bronze a Guadalajara. L'equip masculí entrarà en acció dimecres vinent. I de l'agenda, què podem destacar, sobretot en capítol de futbol, Josep Gaia, aquestes properes hores?
4: Mira, avui tenim fase prèvia de la Conference League a les 6, Inter Escaldes Andorra contra el Florya Estonià, i a 8:45 l'Ajax de Mitchell i Ter Stegen juga contra el Shelburne.
0: Molt bé, recordem a 8:45 aquesta possibilitat de medalla de Luca Hu, que el tot costa amb vela, el 4:70 Jordi Xamar i Marta Cardona, això és de fa poca estona, situen a tocar de les medalles a la Copa del Món després de les 3 proves que s'han fet aquest dijous. De fet, per medalles s'ha de disputar la Medal Race, per tant és tot just una classificació per ser entre els millors, però pinta que sí, han acabat a 2 punts del podi i a només 4 punts els líders provisionals, que són els suïssos Yves Mermot i Maja. La Federació Irlandesa, recordeu que aquesta setmana us dèiem l'adhesió de bona part del futbol sud-americà amb Gianni Infantino, el president de la FIFA, que vol privatitzar una part del Mundial. Doncs bé, des d'Europa arriben veus que van en sentit contrari. L'última és la de la Federació Irlandesa, que s'assuma a Finlàndia, Gales, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i també als Països Baixos. Fins aquí el Catalunya Migdia, demà més a les 2. Gràcies i fins demà.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, il·lusiona't.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: 104.6.
1: FM.
2: Doncs mira, ara recollim el que es diu civada en verd, que és segada en verd amb el gra, i llavors la deixem assecar i l'empaquen, i jo sóc, bueno, sóc el que vaig al darrere recollint les bales i les vaig portant cap al magatzem.
3: Clar, Ricard, tu fa un parell d'anys et trobes que no hi ha collita i que per tant et quedes sense feina. Aquest fet, que en una trajectòria com la teva d'una persona jove que treballa al camp, que és prou nova, suposo que et canvia una miqueta la forma de pensar com és el teu ofici o si sempre tindràs feina.
2: Sí, doncs me vaig veure que clar, no anava a treballar i era com a raro, saps? Perquè no, jo que estic acostumat doncs, a treballar i a treballar molt, doncs no hi anava. I bueno, perquè justament quan l'estiu sempre estem treballant el doble del que treballaríem un dia normal, perquè hi ha molta feina, doncs va ser així. Sí que es podia intentar canviar doncs, cultius, que tampoc no sé quins, no? Perquè clar, si no hi ha aigua no sé, no sé quins cultius s'haurien de fer. Sí que es milloren les varietats de llavors, això sí, que són més resistents al cultiu, ai, a la sequera, perdó, però clar, amb aquest punt que no hi ha aigua, no sé, ja et dic, una proposta, no? Podria ser pues, intentar, jo què sé, fusionar dos empreses, no? Una empresa forestal que pot tenir feina tot l'any i la nostra, per exemple, que amb X anys no ha passat mai, no? Que no anéssim a treballar, però en aquell any ha passat, pues es podia tenir com un comodín de dir, mira, pues, jo tinc de ficar dos treballadors a l'ERTE, o tres, o cinc, o deu, els que tinguis, no? I poder-los pues, treballar pues, amb gestió forestal, que per exemple hi ha molta feina.
1: Quatre gotes.
4: El testimoni del Ricard ens convida a reflexionar sobre el futur dels cultius de secà. Se'n podrà viure sempre? El sector ha tendit cap al regadiu, perquè és la fórmula, en molts casos, de garantir la producció. Però tot es tensa en temps de sequera. No plou i hi ha menys aigua per regar. El darrer episodi, recordem-ho, va desencadenar a les protestes més grans dels darrers anys per part de la pagesia i també de la ramaderia. Farta també de burocràcia, de vendre preus baixos i de veure's amenaçats per la competència de tercers països. Aquell malestar va bloquejar carreteres i carrers i també va arribar al Parlament.
5: Plataforma Pagesa ha arribat al Parlament. Continuem amb l'aigua. Segurament som el sector productiu més conscienciat amb la problemàtica de la sequera i som els que patim més els seus efectes. Cal que tots ens estrenyem el cinturó, però creuen que tots els sectors productius se'ls demana que els estrenyin el cinturó de la mateixa forma quan la pagesia se'ls demana que estalvin un 80% d'aigua del rec i un 50% de consum d'aigua a les seves granges? No són conscients que som un sector estratègic? Hem d'alimentar la població.
4: La gestió de l'última sequera no va agradar al sector primari, però nosaltres volem mirar especialment endavant. Què passarà quan es repeteixi un escenari similar? Activarem la mirada al futur en aquest quatre gotes que vol observar per on passa l'eficiència al camp. Podem produir el mateix amb menys aigua? Hem de pensar en altres mètodes de conrear la terra? I, en definitiva, com gestionarem el territori si la pagesia cada vegada ho té més difícil?
1: Estàs escoltant el Quatre Gotes.
4: Sentirem veus diferents, des d'àmbits complementaris, però també des d'altres maneres d'entendre el treball al camp, de tecnologies punteres a sistemes ancestrals. De seguida parlarem del futur del regadiu, però abans, els cultius que depenen sobretot del cel. Hem conversat amb dos cerealistes, l'Ariadna Codinés i el Joan Saumell.
6: A veure, si és com fins ara, crec que podrem anar subsistint. El que passa que és una cosa de mentalitzar la gent de que hem de fer territori i hem de consumir d'aquí per poder ajudar a que tot això segueixi tirant i seguim podent, perquè si tenim aquests extrems amb el clima i nosaltres ens hem d'anar adaptant, que jo crec que ens anirem adaptant amb això que et dic, amb altres tipus de cultius, es miraran, ja hi ha laboratoris i llocs on es miren llavors que siguin més resistents a la sequera, i tot això jo crec que ens anirem adaptant. Al final el pagès tota la vida s'ha adaptat molt al clima i s'ha anat fent com ha pogut. Però hem de conscienciar a la població de que s'ha de consumir d'aquí, perquè això és una manera d'ajudar a que els pagesos seguim podent fer de pagesos i pageses i puguem seguir fent-ho d'aquí al territori, perquè si no sí que és veritat que entre la fauna cinegètica, la sequera i el canvi climàtic podria ser que hi hagués molts llocs. Jo ja conec gent, pagesos de fa anys, que han hagut de plegar.
0: Bueno, el que passa que potser mentalment i econòmicament hem de preparar les explotacions per resistir períodes de sequera més intensos que els que havíem conegut fins ara. Jo crec que potser l'estratègia passa més, no tant per implementar unes varietats miraculoses que no existeixen, perquè és que si no el desert estaria ple de plantes i no ho està, però més que res, sinó potser tenir nosaltres mentalment i les nostres explotacions preparades perquè això ens pugui passar. I això a vegades potser són més estratègies de menors endeutaments, intentar sanejar o treballar d'una altra forma per saber que podem tenir anys, ja no dic any, sinó anys, doncs que puguin ser més greus, no? Que el que sembla que ens porta el canvi climàtic és extrems, no? És a dir, potser tindrem la mateixa aigua, però potser la tindrem encara més mal repartida que la que teníem fins ara. Nosaltres som agricultors que treballem al medi natural, és a dir, la nostra feina és treballar amb el medi natural. I per tant, doncs ens adaptarem a el que ens mani el medi natural. El que passa és que, bueno, veurem com ho fem i en quin grau és possible adaptar-se. Potser no totes les zones s'hi podran adaptar, ni tots els agricultors, ni tots els cultius podran sobreviure com han sobreviscut fins ara. Això està clar que hi haurà canvis.
7: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
4: D'una manera o una altra es necessiten canvis. Els cultius de secà encara són majoritaris a Catalunya, però el regadiu ha anat augmentant progressivament. En l'última dècada, segons el Departament d'Agricultura, ha guanyat un 2% del terreny del secà i el 2024 la distribució de la superfície agrícola ja era d'un 65% de secà per un 35% de regadiu. I l'altra tendència al camp és que el reg per inundació està sent substituït lentament, però perquè encara representa el 43% del total. Segueix sent el sistema més utilitzat, per bé que destaque per la seva baixa eficiència. A poc a poc, això sí, va creixent el reg localitzat, que aprofita molt millor l'aigua. Fixem la mirada aquí, en com millorar aquesta gestió de l'aigua, i per això enfilem el camí cap a Lleida. Buscant aquesta visió de futur, de cap a on ha de caminar la pagesia, de com aprofita millor l'aigua, hem vingut fins als afores de Lleida. Ens trobem en un camp i ens hem citat aquí amb l'Helena Camats, que és enginyera agrònoma i a més és vocal de joventut del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya. Helena, benvinguda.
8: Bon dia.
4: Queda molta feina per fer en aquesta visió de futur, de com ens hem d'imaginar la gestió de l'aigua. Creus que tenim molt camí per recórrer?
8: Doncs sí, encara ens queda molta feina perquè ens estem trobant que hi ha moltes xarxes de reg, sobretot a nivell de canals, que molts d'ells tenim un envelliment de les infraestructures, sobretot, molts d'ells tenen dècades d'antiguitat i això ens està fent veure que tenim pèrdues d'aigua per aquests canals, fet que és una cosa que no ens podem permetre. Després de veure tota l'època que hem passat de sequera i que tots hem patit molt, és una cosa que hauríem de millorar. Després també estem veient que falta molt per modernitzar. A nivell de reg estem veient que moltes comunitats estan fent obertura de vàlvules, estan regant a nivell manual, i el que necessitaríem també és modernitzar tot això per poder donar un pas endavant.
4: En aquests canals de distribució, on tindríem les debilitats? Per on perdem l'aigua, diguéssim?
8: Estem veient que estan sortint fissures i per aquestes fissures hi perdem aigua. També, com que són canals oberts moltes vegades i tenim problemes per evaporació, sobretot en èpoques d'estiu quan fa més calor, i el que hauríem de fer seria, no? Potser aquests canals hauria de ser, diem, substituir-los per canonades tancades, perquè el que faríem seria evitar aquestes pèrdues que estem tenint actualment, evitaríem pèrdues d'aigua per evaporació i també aconseguiríem tenir una millor qualitat de l'aigua.
4: Estem parlant d'inversions, si més no, importants, costoses.
8: Sí, són inversions importants, per això el que necessitem és tenir una bona gestió financera i també institucional. És a dir, necessitem que es posin d'acord tècnics, enginyers, administracions, comunitats de regants, perquè estem veient que moltes vegades comunitats de regants igual sí que voldrien fer una inversió gran, però no, ells no tenen aquest capital. Per tant, necessiten ajudes de l'administració, d'ajudes d'Europa o d'on hagin de venir per poder fer aquestes grans inversions.
3: Clar, aquestes grans inversions per als canals es van fer fa molts anys, parlem, no, d'infraestructures històriques. En tots aquests anys, des de llavors, sí que hi ha hagut una modernització, han aparegut noves tecnologies. De quina manera creus que ens pot canviar la gestió d'aquests canals, la gestió de l'aigua, fins i tot la incorporació de noves tecnologies, que ara sí que tenim a l'abast?
8: A nivell de modernització ens pot ajudar per tot aquest tema que he dit, evitar pèrdues d'aigua, però després que hi ha moltes comunitats que estan funcionant de manera manual. Necessitem modernitzar tot això mitjançant telegestió, gestió intel·ligent del reg. Què vol dir això? Doncs, per exemple, posar sensors a nivell de sòl per conèixer la humitat que tenim. Llavors, a partir d'això, potser no ens fa falta regar tant aquells camps si ja tenim una humitat del sòl. Per altra banda, podríem fer una gestió intel·ligent del reg que ens detecti que potser a través d'una canonada s'està perdent aigua per algun motiu i què ens pot fer això? Pues enviem una senyal i que ens tanquin les vàlvules i per tant això evitaria també pèrdues d'aigua.
3: Ets optimista, diguéssim, doncs, per tot el que ens ve?
8: Hem de ser optimistes, sí, sí. Si no, malament anem. Perquè ja, com hem dit, hem patit molt amb aquesta època de sequera. Per tant, hem de treballar i hem de ser optimistes perquè si ens torna a passar, que no ens trobem amb la mateixa situació que ens vam trobar.
3: Helena Camats, moltes gràcies.
8: A vosaltres.
3: Seguirem fent camí amb l'optimisme de l'Helena, però ara volem tornar a un dels nostres refugis i font de coneixement, al Museu Terra de la Fundació Carulla. Allà, la Maria Grego, juntament amb la cooperativa Aresta, van posar a prova un mètode de reg ancestral. Van enterrar 6 tanalles de fang a l'hort.
9: Aquest recipient s'omplena d'aigua i es soterra, deixant el coll vist en la superfície, queda tot just a la superfície del sòl, i aleshores, per capil·laritat, l'aigua va exsudant. El bo que té aquest sistema de reg és que fa la infiltració directament sota terra. Per tant, s'evita tota l'evaporació que altres sistemes de reg no subterranis doncs, tenen. No?
3: I van calcular que amb 9 litres d'aigua per cada tanalla podien tenir una autonomia de 15 dies.
9: Sí que a l'hivern, per exemple, duraven molt més. I a l'estiu doncs, sí que complien aquesta autonomia de 2 setmanes. A l'agost crec que va ser una miqueta menys, va ser de 12 dies.
3: Amb l'experiència i també veient altres estudis, s'estima que aquest sistema pot permetre un estalvi aproximadament de la meitat de l'aigua que es gastaria regant per inundació. Vistos els resultats, és un sistema replicable?
9: Diria que és un sistema de reg que es pot adaptar molt bé a horts familiars, a horts de producció d'autoconsum. En canvi, sí que penso que per hortes productives molt extenses, no? d'hectàrees, és una cosa que es complica més, perquè, per exemple, una de les coses és que dificulta l'ús de maquinària pesada, no? perquè són objectes que estan soterrats i que es poden trencar. Jo crec que és una inversió similar a la que s'hauria de fer, per exemple, si s'hagués de posar un sistema de reg per aspersió o de goteig. Clar, jo també he decidit fer aquesta investigació perquè penso que és un recurs que tenim a l'abast. Penso que no genera no és un material tòxic per l'entorn, no? perquè és ceràmica, i crec que adoptar sistemes que canviïn, diguéssim, la manera com utilitzem els recursos, els tipus de materials que nosaltres posem sota terra, canviar aquesta visió i aquesta acció és un petit gra de sorra que tots podem aportar.
4: Doncs ja ho sabeu, podeu provar-ho a casa. Només ens cal un petit racó, muntar un hort i fer-nos amb aquestes gerres de ceràmica. I ja heu sentit, regareu cada dues setmanes. És un sistema eficient, però no escalable a les grans produccions agrícoles. Entrem ara a la Universitat de Lleida. En l'àmbit de la recerca també s'exploren les millors solucions per optimitzar el regadiu. El professor d'Enginyeria Hidràulica, Joaquim Montserrat, ens recomana una tecnologia que, ara escoltareu, no disté gaire de les tanalles de fang.
10: La joia de la corona, diríem, és el rec soterrat. ¿Vale? Amb aquesta tecnologia, que consisteix en ficar un tubo soterrat per sota del conreu, pues és la millor la manera, o sigui, aquí evitem que s'evapori l'aigua que nosaltres apliquem, perquè doncs, si reguem per aspersió, part de l'aigua que nosaltres estem aportant al conreu es perd per evaporació, i aquesta no és útil, no? Si reguem a manta, doncs passa el mateix. En canvi, en el rec soterrat, doncs li donem directament a l'arrel l'aigua que necessita, no? I d'aquesta manera, doncs, podem aconseguir la màxima producció amb la mínima quantitat d'aigua. És una tècnica que requereix una cura important del pagès, perquè, clar, si és un rec per goteig, però hi ha ciment superfície, doncs tu veus si surt aigua o no surt aigua dels goters, però en canvi si estàs soterrat no, doncs no ho veus, no? Llavors necessites tenir uns bons aparells de mesura i anar controlant sovint doncs, com va evolucionant la instal·lació en el cas de que doncs, les arrels a vegades doncs, volen entrar dintre dels goters i clar, això hi ha mitjans per evitar-ho, però bueno, s'ha d'estar a la guai. I un altre avantatge que també volia comentar és que aquest rec soterrani per goteig, diguéssim, no només es pot aplicar en conreus de xiarbres que estan en fileres, sinó també en conreus, diguéssim, extensius, doncs, tipus panís, alfals, vale? Hi ha actualment finques d'alfals que estan regant per goteig soterrani i de panís.
4: Incorporar altres sistemes de regadiu, sensors, gestió automatitzada i fins i tot repensar les organitzacions empresarials. Són algunes de les reflexions que hem recollit en aquest debat que, com tants altres, podria ser encara molt més ampli. En qualsevol cas, volem sumar algunes visions més en aquest programa, però deixarem de banda el regadiu i ens fixarem en com tractar el sòl i la terra. Volem parlar ara de l'agricultura regenerativa, que està de moda, o si més no, molts pagesos i pageses estan optant per una altra manera de treballar la terra. En Francesc Font, a més de divulgar la tècnica, fa temps que va optar per al canvi de mètode. Francesc, benvingut.
11: Hola, què tal?
4: Què és el que et va convidar a pensar que havíeu de començar a cultivar amb aquesta filosofia o amb una altra manera de fer?
11: Doncs perquè vaig veure un esgotament en el model actual. Nosaltres practicàvem l'agricultura convencional i em plantejava seriosament si tenia futur, perquè cada vegada anàvem pitjor. A nivell econòmic, a nivell de fertilitat de sol, a nivell de produccions, a nivell de costos, a nivell de gestió de l'aigua. Llavors, veiem clar que necessitàvem fer un canvi cap a una agricultura més sostenible i per a nosaltres l'agricultura regenerativa va ser la resposta que estàvem buscant per fer aquest canvi.
4: Aquí al Quatre Gotes parlem bàsicament de la gestió de l'aigua i l'interrogant per nosaltres és com ens pot arribar a beneficiar aquesta agricultura regenerativa per utilitzar millor l'aigua.
11: Doncs aquests anys ho hem vist molt clar, perquè nosaltres fa uns 15 anys que vam començar a practicar aquesta agricultura i començar a millorar els nostres sòls. En el nostre cas tenim una finca meitat regadiu, meitat secà, i aquests últims anys, que han estat molt durs, aquí a l'Empordà, com a molts llocs, ha plogut molt poc i teníem poques reserves hídriques, la veritat és que ho hem suportat prou bé. Ho hem suportat més bé que no ho haguéssim suportat si encara tinguéssim els sòls menys fèrtils. I és que és una barreja de millorar el sòl i canviar la gestió agrícola per ser més eficients també amb l'aigua.
4: Què és el que fa que realment tota aquesta aigua que cau al terra es pugui aprofitar millor?
11: Bàsicament, és el contingut de matèria orgànica. La matèria orgànica, el carboni, és un dels components principals del sòl. Li dona estructura, li dona fertilitat, li dona nutrients, li dona vida, alimenta la microbiologia. I en el cas de l'aigua, doncs, perquè s'entengui, actua com una esponja que té capacitat

0: aconseguim una major retenció d'aigua. Amb les cobertes vegetals aconseguim una major infiltració. Això és fàcil d'entendre. Si plou dintre un bosc és difícil veure bassals, perquè a l'haver-hi plantes sobre el terra, l'aigua s'infiltra millor. En canvi, si tenim el sol despullat perquè hi hem aplicat herbicida o l'hem llaurat, quan plou l'aigua s'infiltra pitjor. Llavors, les cobertes vegetals ens ajuden a que l'aigua s'infiltri més i ens ajuden a que s'hi mantingui més, perquè les mateixes cobertes, fins i tot a l'estiu quan estan seques, fan una protecció en el sol que fa que l'aigua en surti menys, que l'aigua no s'evapori de la mateixa manera que s'evaporaria si el sol estigués desprotegit. Per tant, i a més les cobertes ens ajuden a incrementar el contingut de matèria orgànica del sol i, per tant, a ser més eficients també a l'hora de retenir l'aigua.
1: En canvi, el que tradicionalment hem concebut és que un tros amb herbes, amb males herbes, és un tros deixat.
0: Sí, i sí, exactament. Estem canviant una mica el paradigma i ho fem en base a la ciència, a la demostració i a l'experiència. És veritat que en certs moments de l'any, si hi ha moltes males herbes, poden representar una competència important pel cultiu. I llavors, quan parlem de cobertes vegetals o de rotacions de cultius o de sembres directes en extensius, per exemple, no parlem de deixar herba, sinó de posar les plantes en el moment que nosaltres volem perquè pensem que és interessant. Llavors, en moments on hi pot haver competència amb el cultiu principal, que sol ser el cultiu comercial i per tant és important per nosaltres, en fem una gestió i la podem desbrossar, la podem eliminar, i podem entrar amb animals per controlar-la. Llavors, però hi ha molts moments durant l'any on aquestes plantes no representen una amenaça pel cultiu comercial i llavors ens estan afavorint la retenció de l'aigua i la millora del sòl.
1: I per tots els cultius és una tècnica òptima?
0: No hem trobat encara cap cultiu en el qual no podem aplicar agricultura regenerativa i, de fet, nosaltres no només treballem a Catalunya, sinó que treballem a diferents regions d'Europa, Àfrica i Latinoamèrica, amb climes molt diferents, alguns d'ells molt més àrids que fins i tot aquests darrers anys que hem passat aquí, i sempre funciona millorar el sòl, sempre funciona fer que el teu sòl sigui més fèrtil i que tingui més capacitat per retenir aigua. Cada tipus de cultiu pot tenir una estratègia diferent, però des de la vinya, l'olivera, l'horta, el cereal, el blat de moro, no hi ha excepcions. Sempre trobem les estratègies per millorar el sòl i ser més eficients.
1: Per acabar, Francesc, hi ha suficient evidència que en el futur, en un context de clima més sec, aquestes solucions passen per l'agricultura regenerativa que ens expliques?
0: Sí, jo no estic plenament convençut, perquè és una forma de produir que ens aporta resiliència. És evident que tornarem a passar per episodis sense pluja i és evident que les temperatures aniran pujant. Llavors, amb les tècniques regeneratives que passen bàsicament per millorar el sòl, o sigui, amb millors sòls i amb sòls més fèrtils, aguantem millor el tipus davant aquests fenòmens climàtics que segur que vindran. A banda, té altres avantatges, hem parlat de l'aigua, però la capacitat de poder produir sense utilitzar productes de síntesi química i, per tant, produir aliments més sostenibles i més saludables per a les persones, i la capacitat de capturar carboni. En l'agricultura regenerativa capturem més carboni del que emetem, per tant, contribueix directament i clarament a mitigar la crisi climàtica, fan que l'agricultura regenerativa s'hagi de convertir en un model majoritari si volem sobreviure com a espècie humana.
1: Doncs, Francesc Font, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Moltes gràcies.
2: Quatre gotes. El camí cap a una gestió sostenible.
1: Seguim, no ens aturem. Si abans entravem a la Universitat de Lleida, ara volem explorar altres investigacions. De fet, n'hi ha moltes, però ens volem fixar en el treball del grup de vitivinicultura de la Universitat Rovira i Virgili. Una de les línies que tenen en marxa explora com aconseguir que la vinya sigui més resistent a la sequera. Saludem a la Míriam Lampreave, que és una de les investigadores. Míriam, aquesta recerca com comença i també amb quins objectius ho fa?
3: Bé, això el 2023, val? Que el 2024 ja va ser el remat, eh? El 2023, que ja venien de 2 o 3 anys molt durs, al sector vitícola, bàsicament la zona del Penedès, que potser és la que va a la que

0: va castigar més la sequera, bàsicament per un fet que és molt important, que és la no disponibilitat d'aigua, val? Vull dir, clar, pensa que hi ha zones, sobretot la zona de la Terra Alta, era una zona que ha patit molt la sequera i en el seu moment ja van començar a posar rec. La zona del Penedès, fins ara, no havien patit una situació com la que han patit aquests últims anys. Per tant, s'han trobat de sobte una situació que no estan habituats, no tenen una estructura de rec establerta, val? I això, clar, sobretot els productors de cava, i t'estic dient de productors coneguts, bueno, pues, Llopas, Marroca, Taurelló, Jovell Camps, van veure com l'afectació de la sequera en la producció i la qualitat doncs començava a ser bastant crítica, es van ajuntar i bueno, van trucar a la porta, no?, d'alguna manera a la part científica, sol·licitant, no?, a veure si bueno, ajuda per intentar buscar alguna solució a curt termini i ràpida.
1: Clar, quan parleu de solucions ràpides, ens referim a introduir el regadiu?
0: Ja fa molt de temps que la situació es preveu complicada en el marc del canvi climàtic, no és una cosa d'aquests dos anys. De fet, bueno, jo, en el meu cas, la meva tesi, ja fa molts anys, ja era de rec, del rec de la vinya. El que passa que en aquell moment les condicions climàtiques no eren tan complicades i no es veia amb tanta urgència. Lo que passa que lo del rec, que és una solució a problemes que no hi ha aigua o no n'hi ha per tots. Altres solucions que també que estan sobre la taula i més que s'estan treballant, afavorir varietats més resistents a la sequera, més adaptades, i aquí vindria la recuperació de varietats com ha estat ja fa uns anys que estan fent Torres, Incavi, que són varietats d'abans de la filoxera, que són varietats que són més resistents a la zona, perquè són autòctones. Això ja és una línia que s'està treballant de fa temps i és una possible solució. Després, afavorir la biodiversitat, l'activitat biològica del sòl, tot això per millorar la resistència de les plantes a condicions d'estrès. Hi ha diferents opcions, però el que ara es planteja, a part de totes aquestes, perquè al final això també és una mica a llarg termini, no? Vull dir, canviar varietats, tot això, està clar que hem d'anar a la llarga, s'anirà cap aquí, però això no es fa d'un any per l'altre. En canvi, clar, el sector necessita, d'un any per l'altre, necessita solucions, val? Ara mateix, quina és la solució i en la que nosaltres treballarem en aquest projecte? És millorar la gestió d'aigua. És a dir, intentar buscar tots aquells mecanismes de treball del sòl, val? Per tal de que l'aigua que tenim la puguem aprofitar al màxim i que la planta en pugui disposar en la seva totalitat. I que aconseguim protegir l'aigua en el sòl evitant l'erosió, evitant evaporació i que la planta la pugui anar utilitzant durant aquesta època d'estiu que no hi ha pluja.
1: I aquí és on entren en joc, per exemple, les cobertes vegetals?
0: Exacte, per tota una sèrie de diferents sistemes de maneig del sòl, pràctiques de maneig del sòl, que és cobertes vegetals o no cobertes, mulchings, llaurar o no llaurar, i el llaurar quan, com, diferents sistemes de llaurat, provar sistemes que ja s'estan utilitzant en zones, que és, per exemple, la zona de Jerez, no?, que és a la Serpiado, l'empapat, que n'hi diuen, que aquí no s'utilitza, però que ja s'utilitzen zones que tenen potser la zona del sud de la península, que tenen unes condicions molt més extremes, doncs aquests sistemes que fins ara aquí no ha calgut, perquè les condicions no eren tan extremes, doncs ara volem provar a veure si aconseguim reduir l'evaporació i mantenir l'aigua. Llavors, bàsicament, no, és provar diferents sistemes amb una mateixa varietat per veure si hi ha, no, aquests diferents sistemes, quines són la resposta de la planta, i llavors això, sobretot lligat amb un control de l'aigua del sol, vale? És a dir, posant sensors i, a part de veure com la planta respon, avaluar, no? Pues si faig aquesta coberta, quina quantitat d'aigua hi ha en el sol i com es va assecant el sol.
1: Clar, estem parlant d'un estudi nou que està just començant i que, per tant, encara no té conclusions, però sí que, per exemple, avaluareu l'impacte del llaurar com una tècnica possible emprar quan, si em permets exagerar una miqueta, hi ha certes visions que ho veuen més com una tècnica que ja és cosa del passat, que està antiquada.
0: Llaurar en certs moments, i a més ja et dic, de fet, un dels sistemes que nosaltres provem, vale, que és la Serpiado, aquest sistema precisament és llaurar, però és llaurar una vegada i d'una manera que el que fas és crees un espai en el sol per acumular aigua. Val? Llavors, clar, el concepte de llaurar com abans, no, que passaven cada dos per tres per mantenir el sol net i tal, això evidentment és rebutjar, s'ha de rebutjar, això no és, perquè cada vegada que llaures sí que és veritat que afavoreixes que el sol s'assequi, val? A part d'altres coses, hi ha molts més efectes negatius, però llaurar un moment determinat després d'una pluja per sellar el sol i que l'aigua que ha caigut quedi no sellada i que quedi en el sol i després no llaurar, això no és dolent. O sigui, qui diu no llaurar perquè llaurar és dolent és simplificar-ho al màxim i no és correcte. I lo de cobertes també s'ha vist en èpoques de sequera. Vull dir, les cobertes no han funcionat perquè la planta a la nostra zona amb tan poca aigua pateix molt perquè hi ha molta competència. Vull dir, això també és molt complex, el tema de les cobertes. Tipus de coberta, tipus de quins cultius, no? Que si gramínies, que si lleguminoses. Vull dir que tampoc es pot generalitzar. És a dir, és tan erroni dir que llaurar és dolent, així, amb una afirmació contundent, com dir que les cobertes són bones.
1: Per tant, la solució és més o menys complexa, no estem parlant d'una qüestió de blanc o negre, i el que ens convida a pensar és que aquesta recepta perfecta per tothom no existeix?
0: La recepta típica aquella, no?, de dir, venga, digue'm, no?, què és el que he de fer, quan i com, això no existeix. I que sí que voldria destacar que, per sort, el sector vitícola avui en dia és, bueno, jo crec que és molt col·laboracionista, té moltes ganes de compartir, de fet comparteix, col·laborar, per sort som un país que estem molt donats a col·laborar i això crec que ens ajudarà o ajudarà el sector a sortir-se'n i a tirar endavant, segur que trobaran la solució.
1: Doncs gràcies, Míriam Lampreave, investigadora de la URB. Nosaltres enfilem els últims compassos del capítol d'avui.
2: Quatre gotes.
1: La Míriam ens parlava del rec, també com a garantia per la producció de vi a Catalunya. Però clar, també ens afegia que no hi ha aigua per tothom i aquest és el problema. I això també passa, per exemple, amb l'Avellaner al Camp de Tarragona. I aquí al Quatre Gotes obrirem aquest meló, que podríem dir que és complex, que és el de l'aprofitament de l'aigua del pantà de Riudecanyes i del riu Siurana per aquest regadiu. Però no ho farem en aquesta ocasió. Esperarem que puguem dedicar-hi un petit espai aquí en aquesta sèrie més endavant per poder abordar aquesta qüestió també amb solucions que es plantegen en aquest aprofitament de l'aigua. Avui ens hem preocupat per als cultius, que és la base de la nostra alimentació, també la font d'ingressos per moltes famílies i un factor clau pel que fa a la gestió del territori i de les masses forestals. Ens preocupen aquestes plantacions perquè en traiem un rendiment evident, econòmic i, com dèiem, per l'alimentació. Però què passa amb la resta d'entorn natural? Aquell en el qual intervenim més aviat poc, la flora i la fauna s'autorregulen. En el pròxim programa, per exemple, tallarem pins morts i obrirem una pàgina que tenim poc present quan parlem de la gestió de la sequera. I és que ens ocupem de l'aigua per les cases, per la indústria, ho dèiem, per l'agricultura, però en quin lloc queda l'entorn natural? Si ens acompanyeu, aviat al Quatre Gotes ens endinsarem als boscos.
3: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.

0: Ràdio Argentona.
1: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
2: Música.
0: La que més sona.

0: Ràdio Argentona.
1: La música que necessites.
2: Música.
0: 104.6 FM.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

0: Ràdio Argentona.
1: Amb els temps que corren, és el millor que pots escoltar.
0: Ràdio Argentona.
1: Els millors èxits.

pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni, on podríem

0: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
1: És l'hora de sopar i en Pau ha tingut un dia llarg i dur avui, com tots al cap i a la fi. I l'Elisabet, de 6 anys, no para d'aixecar-se de la taula mentre sopa. Seu bé, li diu el pare. Entre 15 i 20 vegades li repeteix. Però ella, lluny de fer-li cas, el que fa és treure a la llum un reguitzell de frases que només fan que treure de polleguera el seu pare. No en vull més. No m'agrada. Ex, quin fàstic. Avui a l'escola he menjat el mateix. Això no m'ho penso menjar. En Pau se li acaba la paciència i deixa anar. M'és igual si t'agrada o no t'agrada. Tu menges i punt. És més, si no t'ho menges, no hi haurà postres. I una vegada més, es fa el silenci.
0: Ni mama, ni mom.
1: A casa teva també hi ha guerres a taula. Avui parlarem d'això, de per què el menjar ens pot suposar de vegades una lluita i com podem fer-ho perquè deixi de ser-ho i torni a ser un moment de calma i connexió. Cindy, per què ens costa tant? Què passa amb el menjar? Quin problema hi ha?
2: Doncs normalment, quan més passa, no?, aquesta situació com la que has esmentat, és a l'hora de sopar, que és quan acaba el dia, quan estem cansades, quan ja tenim ganes d'anar a dormir o veure la sèrie amb la parella, no? I també per l'expectativa, perquè tenim una idea de que ens hem de menjar tot, no?, perquè és el que ens han dit, perquè els nens han d'estar d'una determinada manera o amb unes determinades actituds a la taula, i a vegades no és possible, no és que no vulguin, no? Llavors jo crec que una mica és això, és l'estat en què ens trobem els adults i la capacitat que tenen les criatures o al moment estan molt cansades, és a dir, és un dia dur, com tothom, i com tothom vol dir adults i nens. Poden estar cansades, poden estar desbordades, llavors aquí venen molts factors.
1: I a vegades com més insistim, pitjor, no? De vegades no,
2: quasi
1: sovint.
2: Sempre, quan més insistim, pitjor, perquè al final, si insistim molt i ho prenem com una lluita, el nen es bloqueja, no? Quan és una lluita, hi ha una amenaça. Llavors, què ens passa a nosaltres quan hi ha una situació tensa? Se'ns tanca l'apetit, no? Se'ns tanca l'estómac. Llavors, ens posem en supervivència. I en supervivència no hi ha temps de dir, anem a menjar una miqueta. Estem, doncs, molt bloquejades. I després hi ha una cosa molt important, que en parlarem, no?, durant l'episodi, que és la sensació de sacietat. Insistir, perquè una persona mengi és obligar, perquè moltes vegades hem obligat, no?, seguim obligant els nens a menjar, els hi fa desconnectar del seu sentiment de sacietat. I això és una cosa que tots naixem amb ell. La majoria de persones, si no hi ha cap problema, naixem amb quan volem o no volem els nens petits, quan neixen, de seguida, a demanda, allò que diuen a demanda, és perquè els nens saben quan han d'alimentar-se, quan ja no volen més. Insistir o obligar el que fa és crear una desconnexió de l'infant amb la seva pròpia capacitat o sensació de sacietat.
1: Però clar, això va molt en contra al que estem acostumats i en el que és el nostre dia a dia.
2: Clar.
1: Realment el problema és cultural, no?, en aquest sentit.
2: Molt. Bueno, clar, és que si mirem enrere, els nostres avis han patit la guerra. Qui ha educat els nostres pares, no?, la majoria dels nostres pares han sigut gent que han passat molta fam. Llavors, què és el que deien? Doncs hem de menjar-ho tot per aquesta sensació d'escassez, no? Llavors, clar, és molt cultural. I després, pues, que les pautes a vegades que han donat també els pediatres, no? No, afortunadament no tots, però tenim com molta por a que un nen no mengi. Perquè alimentar és la primera manera de cuidar, no? El primer que fa un nadó quan te'l posen a sobre és alimentar-se. I aquí entra el sentiment de no ho estic fent bé, o m'està rebutjant, o que soc mala mare o mal pare perquè no estic alimentant. I aquesta creença molt de que...
1: És com molt bàsic, no?
2: No t'estic cuidant.
1: Sí, sí.
2: I res a veure.
1: Per què hi ha nens, per això, que sembla que no tinguin mai gana? Què ho fa, això?
2: Pues depèn. Hi ha persones que mengen més, de persones que mengen menys. Pot ser que hi hagi nens que no tinguin la gana d'altres i a vegades tenim dos germans i els posem al mateix plat. O pot ser que estiguin en moments, doncs, de nervis, com per exemple un inici d'escola, o que tinguin conflictes amb els seus amics. Tot això, bueno, no sé si a tu et passa, Sílvia, però jo quan tinc una mala època se'm tanca l'estómac. Llavors aquí ja no puc menjar, o quan estic trista. Llavors depèn, o si la situació a casa és tensa a l'hora de dinar, perquè molts nens, jo quan treballava a la llar d'infants, hi havia nens que a la que dèiem que era l'hora de dinar o ja ho sabien, començaven a plorar sense saber què hi havia de menjar o no. I això és un automatisme, una relació que fem en un moment poc segur, poc còmode, no? Llavors, no ho sé, s'hauria d'analitzar cada nen en particular, però a vegades és més que res, o simplement pues, que tenen una gana diferent a la que nosaltres voldríem que tinguessin.
1: I el que comentàvem abans, que a vegades ens ho prenem com molt a la valenta, no? No, a vegades no, sempre.
2: A lo personal.
1: Sí, exacte. Mm. Què ho fa això que ens afecti tant, el fet de que ja no que no vulguin menjar, sinó jo hi interpreto que també és perquè ells no saben tot el que hi ha al darrere d'un àpat, no?
2: Clar.
1: Clar, tu com a mare o pare saps que per haver fet un trinxat, doncs has hagut de pensar, has hagut d'anar a comprar, has hagut d'arribar a casa, has hagut de cuinar i ho has posat i, a més, t'hi esforces perquè s'ho mengin calent, perquè s'ho mengin... Arriben tard a taula, està fred, i quan arriben, a més, et posen mala cara, tot és un problema, resulta que ja ho han menjat a l'escola, per tant... I a tu et dol, això.
2: Clar, perquè és una sensació com de desagraïment,
1: total.
2: No? El que faig no serveix de res, o hi ha el que faltava, però això té a veure amb l'adult, no amb l'infant. L'infant, un infant petit, no ha de per què saber tot això, no? Llavors, és el que sempre diem, quan la sensació és més teva que la seva. Té molt a veure amb el que comentàvem abans, amb un sentiment de culpa, un sentiment de, fins i tot de responsabilitat, de no sóc prou, no sóc suficient, aquesta creença. Llavors aquí hauríem, primer de tot, veure com arribes a l'hora de sopar, no? Quin ha estat el teu dia a dia, com estàs, quina és la teva expectativa. S'ajunten moltes coses que la majoria no tenen que veure amb l'infant, sinó amb nosaltres.
1: Amb nosaltres. Una altra vegada la revisió.
2: La revisió, no? Total, sí.
1: I que moltes vegades també la pressió que ens posem com a pares i mares de tenir una bona alimentació i que ells no ho entenen. Sovint no ho entenen. És que jo menjaria espaguetis cada dia.
2: Clar.
1: Mira, jo també.
2: Clar, clar, sí,
1: però
2: sí,
1: no
2: tant.
1: Però no pot ser. Llavors aquesta lluita que realment tu penses, ostres, jo estic fent el millor per tu, que és, no, comprar aliments saludables, cuidar-los de manera, cuinar-los de manera saludable, una varietat, etc. I tu m'ho estàs rebutjant cada dos per tres i no entens que això és el més saludable per tu. És igual que quan portes l'esmorzar a l'escola o al berenar.
2: Els altres aquest, porten galetes,
1: clar,
2: no?
1: Clar, és que aquest i l'altre porten no sé què. Ja, és clar. Que em sap greu, però tu tindràs fruita cada dia per esmorzar. I haver de batallar això és esgotador.
2: És esgotador, però és que no s'ha de batallar. És a dir, nosaltres com a adults hem de decidir què, com i a on es menja. La nostra responsabilitat com a adults, com a cuidadors, és oferir una bona alimentació, una cosa nutritiva, no? I ells no ho han d'entendre perquè no tenen la capacitat encara de pensar si això té els nutrients o no. No hi ha una negociació aquí de què es menja o no es menja. I això és el que passa en moltes famílies, no? Que s'entra amb moltes mares o pares em diuen, a vegades és que em sembla casa meva un restaurant. Hi ha tanta necessitat o tanta por de que no mengi que quan no vol una cosa, doncs hi ofereixo una altra, o faig, o després el viver de la nit amb nens potser més grans, però la por de que no hagi menjat. Llavors aquí, què passa? Que els nens aprenen del que els hi permetem. Llavors, no és que ells ens vulguin prendre el pèl, o és que nosaltres els hi estem oferint que tinguin algú a dir en l'alimentació. Llavors, per això es converteix en una lluita. Llavors aquí no hi ha res a dialogar. És a dir, quan són molt petits, nosaltres hem de posar el menú. Una cosa és decidir què mengen, com ho mengen i a on ho mengen. Ara, els nens també decideixen, i és la quantitat, quan mengen, quanto. Perquè això depèn del seu cos. I nosaltres no som ningú per obligar a ingerir cap aliment a ningú, sigui el nostre fill o no.
1: Llavors, com posem aquests límits sense ser extremadament estrictes, no? Respectant aquesta societat que comentes i sense el fes el que vulguis, que
2: clar.
1: És el que moltes vegades acabem fent.
2: Abans del menjar, o sigui, abans de posar el plat a la taula, tenen que haver unes condicions perquè es doni un bon ambient. És a dir, jo crec que l'últim és pensar en a l'hora de sopar. Com arribem al sopar és molt important, no? Que hi hagi una rutina, que hi hagi una anticipació, que hi hagi un espai calmat, no? Que hi hagi un espai de diàleg també a l'hora de sopar. Si jo ja estic preparant el sopar, rebufant, pensant per què estic fent les croquetes, si no se les menjaran i no sé qui, no sé quantos, i ja estic enfadat, o si jo ja t'estic dient, escolta, aquesta nit soparàs, perquè no passarà com... Vull dir que tot el que fem abans ja condiciona l'estat del sopar mateix.
1: Moltes vegades ja pregunten...
2: Clar.
1: Què hi ha per sopar? Uf, ja bufes. I tu ja rebufes.
2: Clar, doncs mira, per evitar això una mica és molt bo pels nens aquesta anticipació tenir-la en format imatges, que ells puguin, i a més els hi fa també autònoms i tenen, no tenen que estar sempre dependent d'un adult per tenir la informació. És molt important pels nens tenir informació, els hi crea seguretat. Llavors, si tu tens el teu menú de sopars a la nit, amb imatges, fantàstic. És a dir, tu tens un imant a la paret amb els dies de la setmana i allà doncs, tens les imatges de les coses. Fins i tot els hi pots demanar, mira, això sí, cocreació per fer-ho, no? Les imatges. Ara els nens, quan són una miqueta més grans, a partir dels 6 anys ja dominen Canva, que és una meravella. Doncs escolta, ajuda'm i ho anem a fer. Exacte, fer junts la creació amb imatges del menú, no el menú en si. El menú...
1: No se'ls demana opinió sobre el què i quan...
2: El què no. Jo, per exemple, sí que... proposo o animo a les famílies, per exemple, tu has decidit que hi ha verdura per sopar, no? Verdura i peix, per exemple.
1: Vale. Un clàssic.
2: Un clàssic, no?
1: Clàssic
2: un clàssic que
1: drames.
2: Normalment no els agrada gaire. Vale, doncs hi ha verdura i peix. Jo et puc dir, hi ha mongeta verda amb patates avui. Què prefereixes, en trossos o en puré? Perquè això també respecta una miqueta, tu estàs dient el que és, tu ets el responsable de com alimentar, però també estàs respectant una mica els seus gustos, no? Hi ha gent que li agrada més la textura de puré i hi ha gent que li agrada més els trossos. Vale. Pues aquí sí que pot haver, no? Et tinga en compte. Ai, que muevo el micro. Però sí que no poden decidir, o potser pues, si aneu al mercat a comprar i li dius aquesta nit toca verdura, doncs què prefereixes, bròquil o mongetes? O sigui, sí que poden, i també segons l'edat, donar la seva opinió, però qui finalment decideix el què i lo saludable que és l'adult. Clar, és que no els hi tocaria, seria negligent donar a un infant la responsabilitat de crear un menú saludable.
1: Una altra cosa que passa a vegades és que ens fa por que els nostres fills i filles vagin a casa d'una altra persona, sigui família o no,
2: sí.
1: I rebutgi el menjar o no vulgui allò, etc etc. No? Jo, per exemple, en el meu cas, jo els dic a les meves filles, escolta, si et donen una cosa comestible, és a dir, que no t'estan donant una cosa molt estranya per tu, has de fer l'esforç per ser agraït amb el que t'estan preparant, perquè t'estan acollint a casa seva, i si ja m'invento... És que a les meves filles no els agrada la pizza.
2: Vale.
1: Per exemple, drama, ho sé, però passa. Prefereixen el bròquil a la pizza.
2: Oh,
1: no
2: bueno,
1: passa res.
2: Fantàstic.
1: No passa res. Però sí que és veritat que, clar, si els convida algú a casa seva, no els hi farà bròquil, entenent-me.
2: Sí.
1: Si és un divendres, però segurament hi haurà pizza.
2: Vale.
1: I si en comptes de rebufar, doncs ens adaptem. Menges menys... però menja, no com a agraïment a la invitació que t'han fet.
2: Clar.
1: Això està mal fet?
2: A veure, no és que estigui mal fet, però jo crec que hi ha d'haver una feina prèvia. És a dir, des de ben petits els hem d'anar acostumant a diferents tipus de sabors, de textures, no? No val no donar-te cap entrenament i després quan ja comences a anar a casa d'altres persones a dinar, si jo no t'he donat les opcions de provar altres coses, et dic que has de menjar-t'ho, clar, és que a més hem de pensar que el paladar, no? Les glàndules dels nens senten molt més fort els sabors, No sé si t'ha passat alguna vegada amb les teves filles que han menjat alguna cosa i han dit pica, pica,
1: sí.
2: Que pica molt. I tu dius, però si això no pica, no?
1: L'orenga, quan mengen pizza.
2: Vale.
1: És que l'orenga em pica.
2: Pica. És que pot ser que l'orenga els hi piqui. O hi ha, jo faig a vegades els dissabtes o així fajitas, no?
1: Sí.
2: Que tenen el pols aquest d'espècies. A mi no em pica gens. I amb ells és que no poden amagar. Llavors, també entendre que el seu paladar és diferent al nostre. Jo crec que és important oferir-los perquè puguin provar. Crec que és important dir-los com han d'expressar les coses, és a dir, quin fàstic, això no m'agrada, doncs parlar amb ells i dir-los això, l'altra persona, no, empatitzar, es pot sentir, doncs, ofesa, no és maco, com ho podríem dir d'una altra manera? Però jo crec que és important també que puguin dir no gràcies. no? Com quan nosaltres anem a algun lloc amb una festa i posen canapés i jo, per exemple, odio les ostres. No m'agraden gens, és que em fan arcades directament. Me'n recordo una boda que vaig anar, que hi havia, a més, no sé quantes puestos d'ostres, com fuac, no sé què, no sé quantos, i la gent, vinga, prova. Vaig provar i vaig estar a punt
1: de treure-ho tot.
2: Talla, perquè em fa un fàstic que no puc. Llavors, sí. Jo, quan hi ha ostres i me les ofereixen, els dic moltíssimes gràcies, però no vull. Llavors, jo crec que també no és el posar el límit de no vull, sinó el com ho diuen, no? Sí que a casa acompanyar a que el seu plat hi hagi, que no vull menjar això, bueno, però el plat hi és, no? Llavors, animar que ho provin sempre està bé, no? I serà molt més atractiu si sempre està, no? Si puc veure cada dia colors diferents, són molt sensorials els nens, doncs anar posant també que et vegin a tu menjant, no? Perquè no pot ser que amb ell sempre hi hagi bròquil i peix i tu al costat amb, jo què sé, pernilet i pa amb tomàquet. Doncs pues clar,
1: no.
2: Llavors, sí que és un treball d'acompanyament. El que passa és que quan van a casa d'algú i tu penses que et diran que no, penses més en la vergonya que et suposa a tu, quin tipus de mare ets, quina educació els estan donant, no? És el judici aquest, una altra vegada. És trobar una mica, Sílvia, com sempre, el per a què, no? Si jo vull que els meus fills puguin ser assertius, puguin sentir-se còmodes amb situacions, però que siguin educats, no? Que tinguin aquestes habilitats socials que són tan importants. Llavors jo el que faria és parlar molt amb ells, en dir, tu tens dret a no menjar alguna cosa que et faci arcades, sí que animar a provar-ho, jo crec que és important, perquè potser mai t'ha agradat, però arriba un moment que ens ha passat a tots, jo això sempre els hi dic, a mi la verdura de petita no m'agradava gens i ara m'encanta. Doncs donar-te l'oportunitat de provar i si veus que allò no t'ho pots menjar, doncs agrair molt i dir no puc més.
1: Molt bé. Doncs alguns casos pràctics serien aquests, el que hem comentat, no? La frase, no? Quines paraules utilitzem,
2: clar.
1: Generar una miqueta de ritual, una miqueta de... perquè ells sàpiguen la rutina...
2: La seguretat és bàsica i... Les rutines. A les escoles, normalment, o a les llars d'infants, com comentàvem abans, jo me'n recordo moltes famílies que em deien, avui hi havia pèsols i heu posat que s'ho ha menjat tot. No pot ser. A casa no prova els pèsols, no?
1: Ah, sí.
2: Allò que passa no? A les llars d'infants no pot ser, m'esteu enganyant. I a vegades tant. Em demanaven vídeos i tot.
1: Sí.
2: Clar, per què passa tot això? Perquè és que aquí hi ha molts factors. El tema del menjar és que és un temón. Passa perquè el menjar té molt a veure amb vincle. Llavors, els nens el que volen és la presència de l'adult i la mirada de l'adult. Si jo m'encanta menjar, però tinc un pare o una mare superocupada i no està mai amb mi, però quan dic que no vull menjar, encara que sigui per insistir-me, està allà present, jo el que vull és que estigui per mi. I per molt que hagi de fer l'esforç i el sacrifici de no menjar-me algo que m'encanta, però tinc la presència del meu pare o la meva mare allà, deixaré de menjar, perquè el que em dona supervivència és la seva presència. Llavors, va molt més enllà de que si te salen buenas les croquetes de jamón. O per què ahir te les menjaves i avui no. És que tot està relacionat amb l'ambient que es crea i la rutina. Per què menjo pèsols a l'escola i per què no els menjo a casa? Pues el vincle podria ser algú. També és important... Hi ha nens que tenen molta por, perquè encara, desafortunadament, hi ha escoles doncs, que el tema del menjar encara obliguen a menjar. Si jo penso que si no menjo els pèsols, després em castigaran o escupiré i m'ho faran menjar, perquè hem de parlar clar, encara passa això a molts centres, doncs m'ho menjaré. Si a casa puc estar tranquil i dir-te no vull i a mi se'm respecta, doncs que bé, no? Que puguin dir que no.
1: Aquest és el canvi de mirada. Anem amb l'exercici pràctic?
2: Vinga.
1: Va.
2: Doncs avui, Sílvia, et vull convidar a casa a sopar.
1: Perfecte.
2: Sí? Imagina't que ja estem a casa, d'acord? Vale? Doncs jo et deixo aquí el teu plat.
1: Molt bé.
2: Vale? És un plat que hi ha fetge i bròcoli. Vale? Està boníssim. A més, pensa que m'he esforçat moltíssim. Sí?
1: Sí.
2: Comença a menjar, sisplau.
1: No m'entusiasma.
2: No, però bueno. Però ja saps que tu has de menjar tot, que però... no pot quedar res al plat.
1: Clar.
2: Així que...
1: Vinga.
2: Vinga. Sí? No siguis tan cotxina, sisplau. Que veig que estàs apartant coses, eh?
1: Sí, no, és vale. Que el fetge, aquesta olor...
2: Ja, però saps què passa? Que hi ha molts nens que es moren de gana. Així que menja-t'ho tot. És que si no, demà ho menjaràs.
1: Sí?
2: Vale.
1: Molt bé.
2: Ves una miqueta més ràpida i estigat quieta.
1: Sí, vaig.
2: Vinga, fes el favor. Fes el favor. I deixa de moure't. Vale. Imagina't que s'acaba el sopar.
1: Quina tensió.
2: Vale. Demà voldràs venir a sopar amb mi una altra vegada?
1: No, gràcies.
2: No? Vaja, vaja. No ho entenc, no ho entenc. Doncs aquestes són moltes situacions de les que viuen els infants a l'escola o a casa. O sigui, menjar, aquí hem posat, no? Jo li he preguntat a la Sílvia, digue'm alguna cosa que no t'agradi gens, no? Però a vegades, encara que ens agradi molt, l'estar tota l'estona a sobre, menja, para quieta... Sí. És que hi ha nens que no poden estar-se quiets realment. No és que no vulguin, és que encara no poden. Llavors, l'ambient a l'hora de dinar, de sopar, de qualsevol àpat, és molt més important que mengin o que no mengin. Cuidem això. Sí?
1: Sí. és que no, mentre vas parlant, jo vaig fent imatges i recreo escenes que has viscut.
2: Quotidianes, no?
1: Correcte, que hem viscut a casa dels avis, sí. Perquè els avis també sempre sembla que aquests nens hagin de morir de gana en qualsevol moment. Mm. I no passa
2: sí.
1: això.
2: I una cosa molt important, perdona, que ja sé que estem acabant, però aquest tema és molt delicat perquè hi ha molts adults amb TCAs, amb trastorn de conducta alimentària, que els hi venen per l'alimentació o per la manera de relacionar-se amb l'alimentació. No hem parlat de premis i càstigs, però també és molt important esmentar que no s'ha ni de premiar ni de castigar els infants amb menjar. El postre ha de formar part de lo que tu decideixes que és saludable. Si no menges el primer et quedes sense postre, no ho hem de fer. No ho hem de fer. Tu, com a adult, decideixes que tot és igual d'important. No castiguem

0: el millor, ho estem fent el millor que sabem i això ja ho és tot.
1: Doncs com has dit, això és un supertema, evidentment se'ns ha quedat curt, però jo crec que hem posat una miqueta la llavor per començar aquest canvi, que jo crec que dels temes que hem tractat fins ara és el que més ens afecta com a adults, perquè molts, com bé deies, a dia d'avui encara doncs tenen una relació particular amb l'alimentació i el menjar. Per tant, res, hem posat la llavor, seguirem treballant en aquest tema i en molts més aquí, Anima'm, Animo'm.

0: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ens estaves buscant?
1: Sí!
0: Doncs ja ens has trobat.
2: Ràdio Argentona.
0: Música. La música que necessites.
3: Música.
2: Ràdio Argentona. 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona t'acompanya. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop, les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
2: Avui tenim el plaer de rebre al nostre espai solidari a dues persones que ens fa molta il·lusió. Ella per la seva implicació i a ell pel seu currículum, per la seva disposició i per l'aportació real que ens farà en aquesta entrevista dintre de l'espai solidari. Ells són la Rosa Ferro i el Joan Sorribes.
3: Hola, bona tarda.
2: Són membres de la Junta d'Aun de Lleida. La Rosa és assessora fiscal i actualment exerceix com a tresorera de la Junta de Daun Lleida, contribuint a la gestió i sostenibilitat de l'entitat. El Joan, per la seva banda, treballa al Club Natació Lleida, però és possible que el conegueu per la seva faceta artística. Quan ens busqueu a redes, us adonareu al veure la seva cara, que ha participat en la pel·lícula d'Herois, la sèrie Polseres Vermelles, i fins i tot heu pogut escoltar la seva veu en la sèrie d'animació Una Casa de Locos. Benvinguts, Rosa i Joan.
4: Amb representants d'una entitat que treballa dia a dia per promoure la inclusió i l'autonomia de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals, no podem més que aprofundir en el síndrome de Down. Com sempre, comencem pel més bàsic. Ens podríeu definir què és el síndrome de Down?
5: Sí, mira, la síndrome de Down és una alteració genètica. Llavors, aquesta alteració el que fa és que el parell de cromosomes 21 que tenim a totes les cèl·lules del cos, en lloc de ser un parell, en el cas de la síndrome de Down, són tres cromosomes en lloc de dos. Aquesta alteració el que els hi provoca és una discapacitat intel·lectual, que pot ser més greu o menys, depenent de la persona, no té per què ser definitòria, però sí que tenen una certa discapacitat, els hi costa més aprendre i a més poden tenir problemes físics a nivell mèdic, Poden tenir problemes cardíacs, visuals, auditius, que això no vol dir que totes les persones tinguin aquests problemes, però tenen tendència.
2: Moltes vegades quan es parla de síndrome de Down encara hi ha una percepció limitadora de les seves capacitats. En realitat, cada persona és única i té unes habilitats i potencials diferents. Quines són algunes de les capacitats que sovint es desconeixen o ens menystenen en les persones amb síndrome de Down, Joan?
3: Les persones amb síndrome de Down, a la població de la síndrome de Down, tenim capacitats diferents. A vegades, algunes persones aprenen una mica més ràpid, però a vegades hi ha persones que aprenen poc a poc. O sigui, necessiten un cert temps com per aprendre a fer coses com per aprendre, a part, quan són més petits, aprendre a parlar, aprendre a caminar, o quan són una mica més grans, pues, aprendre a treballar i aprendre a viure de manera independent i forma autònoma.
5: Tenen capacitats com qualsevol altra persona.
3: Com altra persona.
4: Exacte.
5: Sí, llavors sí. És qüestió de donar-los les eines i donar-los els suports necessaris perquè puguin desenvolupar aquestes capacitats i puguin adaptar-se a el que han de fer. Com diu el Joan, no? A treballar, a viure sols, a sortir de festa, a tenir parella.
4: Quins són els principals reptes que encara queden pendents dintre de l'àmbit educatiu?
5: Mira, des de Down Lleida intentem sempre el que és l'escola inclusiva. Uh-huh. Els nostres nens i nenes van a l'escola ordinària, donem suports, coordinacions per tal de que es pugui fer una classe amb una certa normalitat. El que costa més és que els professionals, els educadors en aquest cas, han de fer un sobreesforç per adaptar les classes, la forma d'ensenyament, la forma de fer les activitats, perquè els nostres nens i nenes puguin interactuar com qualsevol altre nen dins de l'aula. Per sort, cada vegada la societat va canviant i això es va adaptar. Però sí que és veritat que de vegades et trobes que un nen amb una escola determinada un any funciona fantàsticament bé i a l'any següent és un desastre. Jo crec que és això el que ara mateix s'hauria de treballar, formar els professionals que eduquen per tal de que puguin, o sigui, tinguin la capacitat de flexibilitzar, de canviar, d'adaptar, d'adequar.
2: I en aquest aspecte necessitaran més recursos, vull dir, podeu fer alguna aportació des de la vostra associació? Vull dir, podeu posar auxiliars a l'aula? o no ho feu?
5: No,
2: o...
5: això no ho podem fer. Això vale. S'ha de fer tot des d'ensenyament. S'han de demanar els vetlladors i coses d'aquestes.
2: Vale.
5: Des de l'associació el que sí que fem és donar suport a l'educador. Uh-huh. Suport en plan, per exemple, adaptar els llibres de text per tal de que els continguts siguin més assequibles per l'alumne amb discapacitat.
2: Okay.
5: O donar eines als educadors de com explicar certes idees o temàtiques
2: conceptes
5: o el que sigui perquè puguin assolir millor els continguts. Uh-huh. Evidentment, si hi haguessin dos professors o tres a l'aula, seria molt més fàcil.
2: Clar. Ja. Joan, una de les grans fites per a persones amb síndrome de Down és poder viure d'una manera autònoma. Necessiteu suport per fer això possible? O si vols parlar del teu cas en concret, podem parlar i si no, ho pots contestar de manera general?
3: Jo contestaré de manera generalitzada.
2: Ok, perfecte.
3: Jo penso que les fites... avui en dia nosaltres pues, és poder viure de manera independent i també de forma autònoma, poder fer, bueno, a l'associació tenim un projecte que és el projecte Desperta. Aquest projecte és com una eina que ens dona l'associació i a través d'aquest projecte pues, ens ensenyen pues, a fer les fines de casa, pues, anar a comprar, fer la cuina, fer-nos el llit, no? I això ens ajuda a ser pues, més autònoms i també més independents de poder viure pues, de manera autònoma i de manera independent.
2: I quan doneu el pas per anar a viure
3: bueno,
2: sols?
3: Primer se fa primer anem a un pis compartit.
5: Tot és molt a poc a poc.
2: Sí, els pisos
5: és
2: són de l'associació?
5: Els pisos són llogats.
3: Són llogats.
2: Per l'associació?
5: Sí. Bueno, ho paguen entre tots, sí. Però sí. Els pisos, o sigui, primer fan el programa aquest per a aprendre.
3: Aprendre
5: a gestionar els diners, a fer la compra, a fer les tasques de la casa. El següent pas seria anar a un pis compartit on viu un mediador, una persona amb dos, tres, quatre nois i noies amb síndrome de Down o discapacitat intel·lectual, i allí se'ls ensenya a viure i a conviure per poder tirar endavant el pis. I un cop ja tenen assolit això, poden arribar a viure sols. Tenim dos pisos que viuen de forma autònoma.
3: Sí, mira, jo, nosaltres tenim a la celebració ja un matrimoni que està vivint sols, sense mediadors i sense... i sense suport.
5: Bueno, sempre tenen un petit suport de l'associació.
3: Però també tenen un petit suport de l'associació també.
5: L'associació hi va de tant en tant, un cop a la setmana, un cop depèn de les necessitats, a donar un cop d'ull, a veure si necessiten, si tenen algun dubte, ja és una cosa més puntual.
4: A mi ara se'm planteja, no?, també les famílies. I m'agradarà com dividir aquesta introducció en dues preguntes. Una, com viuen les famílies aquest procés d'emancipació? I després, Joan, com viviu també els fills que marxeu de casa aquest procés d'emancipació?
3: Bueno, vivim bastant bé, Vivim bastant bé.
4: Això segur.
3: Vivim bastant bé, però a vegades pues, em costa molt de sortir de la zona de confort.
5: Uh-huh. Per part de les famílies, la percepció ha canviat. Les famílies que ara estan, els nois i noies que ara estan als pisos compartits, clar, ja tenen una certa edat, ja són doncs, de 20 i pico cap amunt, i llavors sí que és veritat que amb aquestes famílies, bueno, quan un fill marxa de casa sempre tens les pors típiques, no?, de se'n sortirà o no. Quan a més hi ha una discapacitat, aquestes pors s'incrementen, es multipliquen per 3 o per 4. Llavors costa una mica el soltar, no?, el deixar, el saber si podran o no podran. I ens hem trobat... que hem hagut de treballar amb les famílies moltes vegades perquè els nois i noies volen, però el problema que tenen és que la família no ho veuen. Llavors has de fer la feina a la inversa, no? Has de treballar amb els psicòlegs i tal, parlen amb la família, intenten no convèncer-los, però que vegin que els seus fills sí que poden.
4: Que estan preparats.
2: Que poden tenir aquesta millora de vida.
5: Sí, almenys provar-ho. I la veritat és que està anant molt bé, la veritat. És que cada vegada tenim més gent amb ganes de provar-ho, de fer-ho i, bueno, anem creixent.
2: I tot i els avenços que hi ha en la inclusió, encara hi ha molts estigmes i barreres que limiten els drets de les persones amb discapacitat. Com podem com a societat, contribuir a eliminar aquests prejudicis i garantir una plena igualtat d'oportunitats. Bueno, la Mary i jo contribuïm avui compartint aquesta taula amb vosaltres, que ens feia molta il·lusió, també per l'aprenentatge que ens servireu avui.
5: Jo crec que la societat el que ha de fer és fer el que nosaltres tenim un lema, que és canvia la teva mirada, i que de fet és el que s'hauria de fer. Tu quan veus una persona amb discapacitat, la gent el que sol fer és veure la discapacitat, no? Però s'ha d'anar més enllà, has d'intentar veure les capacitats d'aquella persona, igual que les de qualsevol altra persona, eh? Llavors s'ha de fer aquest esforç a nivell de societat, a nivell de... Bueno, s'ha d'anar, doncs, el que fem avui, no? Venir a la ràdio, anar a la tele, explicar el projecte i que vegin que són persones normals, que són persones amb interessos, amb desitjos, i amb moltes ganes de viure i de fer moltes coses, i que les poden fer. Donant-los les eines adequades, poden fer de tot.
2: Podíem fer algo nosaltres, com a societat.
3: Home, jo sí que demano, com diu la Rosa, és que canviï la seva mirada, però jo afegiria a part de la mirada el pensament. Perquè jo crec que el que es percep és només la discapacitat, no? Se percep la discapacitat. I jo, a mi m'encantaria que la gent, que la societat, se trenqués una mica aquest pensament que tenen de nosaltres. A mi m'encantaria. Sí.
5: Encara hi ha la percepció aquesta de el ai pobret.
2: No? Sí. Us anava a preguntar per aquest fet, sí. Perquè trobo que és molt important que nosaltres, quan ens trobem en general en la societat, quan ens trobem davant d'una persona amb discapacitat, tenim una tendència com a infantilitzar-lo, no? I suposo que deu ser molest, no, Joan, tenir 30 anys i que us vulguem tractar com amb deferència o com si fóssiu més petits de lo que realment sou. Suposo que molesta.
3: Sí, molesta i molt. Molesta molt, però a part de molestar-nos, sí. Jo afegiria ràbia. Uh-huh. Ens fa molta ràbia que ens infantilitzin, yeah. i que ens vegin com a nens petits, perquè realment, per les edats que ja tenim, no som nens petits.
2: Claro, tu ets un tio amb una trajectòria professional, sí. La tens feta i no saps...
3: Mira, t'explicaré el que he fet jo. Jo he fet una pel·lícula de Roig amb 14 anys, que jo crec que segur que a la societat segurament que cap persona no hagués aguantat la pressió que és de gravar una pel·lícula amb 14 anys.
2: Clar, mm-hmm. És un repte, un gran repte.
3: Sí.
6: Com treballeu des de Down Lleida per facilitar l'accés a una feina digna i adaptada a cada persona?
5: Mira, des de Down Lleida es treballa amb el que se'n diu el treball amb suport. Ara el Joan ens ho explicarà perquè ell sí. Està treballant i us ho podrà explicar de primera mà. Però el que es fa és, des de l'entitat, és buscar, primer, mirar quins són els interessos de la persona, perquè evidentment si ha de fer una feina que no li agrada gens, no anirem enlloc. S'intenta buscar empreses que tinguin a veure amb el que aquesta persona vol fer, i es parla amb l'empresa per tal d'intentar aconseguir primer períodes. Normalment comencen amb períodes de pràctiques i així poden començar a tastar els diferents àmbits d'empresa. Hi ha una persona al vostre costat, no, Joan?
3: Sí, en el meu cas i altres casos de persones hem fet un curs, vam fer un curs previ a la Cambra de Comerç de Lleida, i després ja ens van derivar, pues, a diferents empreses per fer un any en pràctiques. I com que ho feia molt bé, pues, ja l'empresa va decidir contractar. Aleshores, el que tenim és el projecte que feia la Rosa, que és el projecte Treball en Suport, i arran d'aquest projecte nosaltres tenim un preparador laboral que quan comencem a les feines ens acompanya, i el que fa la figura del preparador laboral, pues, ens ensenya, pues, com mantenir-te a la feina, no? I això és molt important. Quan ha passat un cert temps, la figura del preparador laboral desapareix i som nosaltres que continuem, pues,
2: que ja podem assolir
3: de manera autònoma.
5: El preparador és un pont entre el treballador, sí. L'empresa i les famílies.
3: Exacte. No, són bàsicament, jo bàsicament, com dius tu, Rosa, com un pont, no, que es fa, que és el treballador, la persona treballadora, la família i jo també diria que l'associació, que així pues, ens poden ajudar una mica en mantenir la feina.
7: Els ensenyen les tasques que han de fer, que es miren quines tasques poden fer, a vegades s'amplien, llavors els tornen a ajudar per a aprendre les diferents tasques que han de fer i a mesura que les van assolint, és el que diu ell, el preparador es va retirant fins que ells poden anar de forma autònoma. No obstant, el preparador sempre té el punt de contacte amb l'empresa per dir que tal, tot va bé, s'ha de fer algun canvi, hem de venir...
3: O també si hi ha algun conflicte, també el preparador també intervé. També intervé.
8: Vale, per ajudar en la mediació, diguem-ne.
3: Exacte.
4: Sí. Destacaríeu algun altre projecte que esteu impulsant actualment? Algun que digueu, ostres, doncs ara estem treballant molt bé amb això, no? O destacaríem aquest que encara no n'hem pogut parlar?
7: Mira, el projecte que ara mateix ens porta més feina, el que estem dedicant ara més temps, és el que va destinat a l'envelliment. La nostra associació fa 30 anys ha anat creixent a mesura que els nostres nois i noies han anat creixent i ens hem anat adaptant a les seves necessitats. A mesura que han anat creixent hem anat incorporant pues, la vida independent, la preparació laboral, tot això. Ara ens trobem que aquests nois i noies ja comencen a tenir una certa edat i comencen a sorgir els problemes típics de l'envelliment i ara és el que ens preocupa més. Ens estem formant, ens estem preparant, estem passant testos per intentar que aquest envelliment sigui el millor possible, que puguin arribar a una edat el més alta possible, avançada i en bones condicions físiques i mentals, i bueno, ara mateix és el que estem treballant. Per altra banda, l'oci, que és potser l'únic que no hem acabat de parlar, també és un tema que es treballa molt, perquè amb ells els agrada molt sortir de festa.
3: Sí.
7: Molt.
8: És que la música és vida,
3: la música és vida, sí.
8: Sí, Joan.
7: Bueno, sortir de festa, sopars, a fer vermuts, a lo que els faci falta.
9: Bueno, Com qualsevol persona.
3: Sí. Anem al cine o també pues, per anar a jugar a bolos o van de copes. Com bé dius tu,
9: qualsevol persona.
7: Aquest projecte ja fa molts anys que va, però ara sí que estem començant a treballar amb el oci autònom.
3: Aquí.
7: Perquè fins ara l'oci sempre, ells quan surten acompanyats d'un tècnic, una persona de tècnica d'oci, i sempre hi ha uns quants voluntaris en funció del grup. Clar, quan més nombre és el grup, sempre hi ha voluntaris que acompanyen a les sortides. I ara estem començant a fer l'oci autònom perquè ells puguin, de forma autònoma, dir, ei, quedem a fer un beure, com fem tots nosaltres, sense la necessitat, sí que els ajudem una mica a organitzar-se, a quedar a veure quan tal, però que puguin acabar fent ells sols.
8: L'enfoque de l'oci, no, Joan? De dir...
3: és molt important,
8: que
3: l'enfoque
8: de l'oci. És normal voler sortir.
3: Sí, sí. Bé, ara el que diu la Rosa, nosaltres hem començat aquest projecte que és l'oci autònom per quedar entre nosaltres, no? I poder sortir.
7: I què tal, Joan? Com va?
3: De moment bé. De moment bé.
7: Però encara tenim algun problema,
3: però mica en mica
7: van millorant, sí.
8: La última pregunta és una definició que demanem a tothom, que què és per vosaltres la solidaritat, i espero que la contesteu els dos. Qui comença?
3: Bueno, per mi la solidaritat és ajudar als altres. Com a associació, nosaltres també fem de voluntaris, també anem a fer de voluntaris a diferents curses, fer voluntaris amb altres entitats i associacions que defensen altres causes, com per exemple, si ens pregunten, jo què sé, ara necessitem voluntaris per l'associació contra el càncer, vale? per exemple, no? O per l'associació anticida, no? Pues, també anem.
8: Clar, el món del voluntariat...
3: Molt important.
7: Bueno, la nostra associació és molt important perquè molta part de la feina que es fa és via voluntariat. Clar, els tècnics no arriben a tot arreu.
8: Clar.
7: Necessitem dels voluntaris per poder fer pues, això, els socis, els esports, els acompanyaments, moltíssimes coses.
3: Sí, sí. I a part de voluntaris, també rebem voluntaris.
4: Per tu, Rosa.
7: Per mi, la solidaritat. Per mi, la solidaritat, jo la definiria com fer pels demés allò que voldries que fessin per tu. I no tan sols això, sinó que intentar veure les necessitats dels demés per tu poder almenys intentar arribar-hi. La solidaritat, quan hi ha desastres, tothom es volca i tothom fa el que pot i més, i s'ha de fer, eh? No dic el que no, però hi ha moltes coses petites que fan que la gent sigui solidària i que la gent no es veu, no? Són d'aquestes coses que queden soterrades i que no, i que el que fan és això, que la gent que té dificultats, ja no parlo a nivell només discapacitats, eh? Dificultats en general, econòmiques, socials, d'inserció, del que sigui, hi ha una necessitat i llavors és veure aquella necessitat i intentar fer el que puguis perquè això no sigui així.
8: Doncs amb aquestes dues aportacions tanquem avui l'Espai Solidari. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
7: Gràcies per convidar-nos.

es va dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així com s'escapa.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Ràdio Argentona, la més pròxima. Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.

Ni una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona t'acompanya.
0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

és el teu cap. Tu la protagonitzes i està genial. Vols la teva estatueta i t'està esperant. Només has de veure que ets un diamant. Tothom té amor, tothom vol ser fort. Planta una llavor i canta una cançó. Jo admiro els ulls i ja no tenim por. El que estem buscant es diu amor. Tothom té amor.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la nostra ràdio.
0: Viu la ràdio.
1: Els teus moments a Ràdio Argentona.

He estat pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni on

0: Bona nit, són les 11. El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc durant aquest cap de setmana. La Moncloa xifra 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. El Partit Popular, mentrestant, bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. El sistema sanitari ha atès 450 urgències per problemes als ulls després d'observar el fenomen. Les altes temperatures i la falta de pluges eleven el perill d'incendis forestals. Aquest divendres, els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques. Dos ferits mortals en menys de 24 hores eleven el balanç a 30 víctimes aquest estiu. Un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, quan encara no havia començat el servei de vigilància. L'altra víctima és una dona de 84 que ha mort mentre es banyava en una piscina de Castelldefels al Baix Llobregat. El preu disparat del gasoil empenya el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor fan repuntar la inflació, que a Catalunya s'ha situat en el 3,5%, el punt més alt des de fa dos anys. L'exèrcit israelià evacua els palestins de Cisjordània que estan sota el setge dels colons jueus. Diuen que és per protegir-los, però no han dispersat o detingut els assetjadors. L'ambaixador nord-americà a Israel no ha estalviat crítiques als colons i ha qualificat l'acció de terrorista i repugnant. A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat almenys 273 morts, un dels quals espanyol. Han començat a arribar els primers equips de rescat internacionals per trobar supervivents. Hi ha 377 desapareguts. La directora Meritxell Colell presenta a la secció oficial del Festival de Locarno Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or. La pel·lícula, rodada al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria.
1: Esports. Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastué ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any. El sitgetà Luca Huck es queda sense medalla a la final del 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya.
0: I el temps: divendres, últim dia de calor extrema, les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor afluixarà. Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora. 3CAT Info. Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brujats.
2: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent, justament, és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
3: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que serán susceptibles de identificación, localización e identificación.
2: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
4: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
2: En declaracions a 3CAT Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
4: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
2: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
0: Gràcies, Paula. Encara han de passar moltes pantalles, però el Partit Popular ja posa traves al repartiment dels menors de Ceuta. En la primera reunió tècnica aquest dijous entre el Ministeri d'Infància i les comunitats, les governades pel Partit Popular, que són majoria, han intentat posposar el debat sobre el trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit que els menors han de retornar amb les seves famílies i ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez.
5: ¿Cómo que tienen que ser devueltos y no han sido devueltos ya? ¿A qué juegan? ¿Cómo es posible que con una crisis de estas características el presidente del gobierno siga de vacaciones en la Mareta?
0: En un missatge a les xarxes, la titular d'Infància, Cira Rego, ha afirmat que bloquejar l'intercanvi d'opinions sobre la qüestió només és símptoma de falta d'arguments. La Moncloa recorda que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei i ha acusat novament el Partit Popular d'estar sotmès a Vox.
6: 3CAT Info.
0: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
7: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Rubén Miñoles ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir. Ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
9: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
8: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al Corredor Sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Anna Gómez, demana responsabilitats pel caos.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
8: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
0: L'oposició també demana explicacions al govern pel caos ferroviari de l'eclipsi i Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va orquestrar el dispositiu de trens i si considera que va ser insuficient. Els de Carles Puigdemont, a més, acusen Salvador Illa d'haver fet propagandisme amb els actes al voltant del fenomen astrofísic i en reclamen el cost econòmic. Això, mentre el número 2 del Partit Popular de Catalunya, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports tant pels problemes als trens com per la fallada elèctrica de dimecres a la torre de control del Prat.
6: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Fuente.
0: I en una piulada, el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler, ha denunciat que l'augment de la mobilitat per l'eclipsi era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i quin assumeix les responsabilitats. I el sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació de l'eclipsi total de sol de dimecres. La majoria de les consultes es van concretar el mateix dimecres amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i l'increment, aquestes atencions només han representat entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. El SEM també ha rebut 157 trucades i atès 109 persones per incidents vinculats a l'eclipsi. 12 casos han necessitat ambulància i 7 persones han estat traslladades a centres sanitaris, una en estat crític. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut de les Terres de l'Ebre, alerta, però, que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata.
11: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
0: Per això, si després d'haver mirat l'eclipsi es nota qualsevol canvi en la visió o molèsties oculars, es recomana consultar un professional sanitari.
12: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 525 municipis de 37 comarques tindran aquest divendres un risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, ja portem 17 dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus, la sèrie més llarga que hi ha hagut fins ara, i la previsió és que les pròximes hores també siguin tòrrides. No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa a més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre i el Montsià, passant pel centre, com Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta és sotsinspector dels agents rurals i demana prudència.
13: És un dia doncs, que s'ha d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: I parlant d'incendis, continuen actius i sense control. El foc de niebla a Huelva, que ja afecta 31.000 hectàrees, el de les Penyes de Riglos a Osca, que afecta 8.000. Aquest foc amenaça l'emblemàtic monestir de Sant Juan de la Penya, d'on s'han tret alguns vents per evitar que es cremin si hi arriben les flames. La Guàrdia Civil ha detingut un home que podria haver-lo originat amb unes obres que feia a la carretera. També s'ha detingut una dona a la Jonquera com a presumpta responsable de l'incendi del 2 d'agost a Llançà, a l'Alt Empordà. Estava acampada i va fer foc per preparar-se al menjar. I a tot això, i en aquest context, alerta amb aquesta dada. Més del 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats i han perdut bona part de les seves fulles. Això els fa vulnerables davant els fenòmens meteorològics i els incendis. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
14: Ho diu l'última campanya de la xarxa 8x8cat, que cada any analitza 9.000 arbres arreu del país. Al Pirineu s'estan començant a deixar enrere els efectes de la sequera, però ara s'han detectat més danys per ventades i onades de calor. Jorge Heras, cap del grup de sanitat forestal del Departament d'Agricultura, destaca les causes d'aquest afebliment dels arbres.
15: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareix en espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament de rural, de la gestió tradicional.
14: Els experts defensen que cal més seguiment i una millor gestió forestal per reforçar els boscos i la seva resiliència davant dels fenòmens naturals extrems i dels incendis.
0: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat al combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
16: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
0: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i de les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, que és professor d'Economia de la Universitat de Girona.
17: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar et fa baixar molt els preus, i això et dispara el vespre nit, és quan et dispara els preus. No? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
0: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte molt més fort. I Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part de l'octubre, amb 2 vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'afegirà també un vol els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i, en principi, Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia ha atribuït la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre les dues ciutats, sobretot de persones que viatgen per feina.
12: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal, de molt poca importància, i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
0: Nou ofegament mortal aquest dijous a les platges catalanes. Un banyista de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Ara ja són 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
19: Els fets han passat aquest dijous, cap a 3:15 del matí. S'ha rebut un avís al telèfon 112, on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 2 ambulàncies, però al final no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han activat 3 dotacions i la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver. En el moment de l'incident, encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba 3 dies després de la mort dilluns d'un altre home, de 83 anys, mentre es banyava en una platja de Roses.
0: I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina del Castelldefels, al Baix Llobregat. Els fets han passat a primera hora de la tarda i, malgrat que el sistema d'emergències ha mobilitzat 3 ambulàncies, li han aconseguit salvar la vida. Es tracta de l'onzena víctima mortal per ofegament a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany aquest estiu, el 15 de juny. En aquest mateix període hi ha hagut 30 de persones que s'han estat a punt d'ofegar.
12: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: pràcticament un quart i cinc, setge, el setge d'un grup de colons jueus contra unes cases palestines a Cisjordània expulsa de moment els palestins de casa seva. L'exèrcit israelià, en lloc de dispersar o detenir els feixistes, ha fet marxar els palestins. L'ambaixador nord-americà a Israel ha qualificat de terrorista i repugnant l'actitud dels colons, una crítica gens habitual. Jerusalem, Jordi Brascó.
20: Quan aquesta passada nit i matinada l'exèrcit israelià, amb més soldats que mai, ha reaparegut a Qusra, semblava clar que el temps dels colons assetjant les cases d'alguns veïns palestins s'havia acabat. Però els soldats no els han desallotjat, sinó que han demanat als veïns afectats que els deixessin a ells les cases per des d'allà fer-se forts i aleshores sí, fer fora els colons. De moment, però, els colons continuen al mateix lloc. A l'alcalde de Qusra, Abed Alatem Wadi, no li sorprèn.
21: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
20: El creixent ressò internacional que cada dia va agafant aquest cas i les paraules de l'ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, qualificant aquests colons de terroristes, de moment no tenen efecte sobre el terreny. Cada cop són més els que es pregunten com pot ser que tot un exèrcit encara no hagi sigut capaç de desallotjar un grup de radicals.
0: I a Colòmbia, el terratrèmol de principis de setmana ja ha deixat almenys 273 morts, entre ells un espanyol, segons ha confirmat avui el Ministeri d'Exteriors. Tot mentre comença a arribar ajuda internacional per buscar supervivents, amb polèmica inclosa, es qüestionen els criteris del govern colombià a l'hora d'autoritzar l'entrada dels equips d'estrangers. Aviat especial a Pereira, a Colòmbia. Joan Biosca.
22: L'ajut humanitari internacional en forma de material i de rescatistes ja arriba aquí a Colòmbia. El govern del president Abelardo de la Espriella ha deixat entrar al país sud-americà l'assistència humanitària provinent de països especialment amics de l'arc conservador. És aquest el quart dia des del terratrèmol de 7,4 de dilluns passat i recorre especialment els carrers del centre de Pereira, una localitat molt afectada pel sisme. És gairebé com caminar per un cementiri de negocis, tendes i comerços tancats i també furgonetes i cotxes esclafats per la runa que ha caigut d'edificis. Tímidament es recupera el comerç informal, molt important en l'economia d'aquesta zona de Colòmbia. Parlem amb Juan Pablo Valenzuela, un venedor ambulant.
23: Todo terremoto trae réplica. Y usted se imagina Pereira con una réplica, siquiera la mitad de lo que hubo. Se acaba.
22: Les diverses rèpliques que s'estan produint del terratrèmol de dilluns passat mantenen en tensió els veïns d'aquesta part de Colòmbia i també a desallotjar edificis en diverses ocasions.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los árboles, s'ha presentat al Festival de Locarno, a Suïssa. La pel·lícula competeix a la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó del certamen. El film, rodat al Perú i també a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. Ens ho explica la Montse Pujol.
24: En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Meritxell Colell explica que la pel·lícula neix d'una necessitat de reparació i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
25: El meu avi i el meu tiet avi són de la Quinta del Llibero. No? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tiet avi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més, no?
24: La protagonista del film és una artista mexicana neta d'exiliats republicans catalans, que comença un viatge des de la selva fins als Andes peruans per continuar el llegat del seu avi, elaborar un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. El viatge es transforma quan la mort de la seva àvia la fa revisitar la infància i enfrontar-se a una memòria familiar marcada pel dolor i l'herència de l'exili. L'herència de l'exili. Lejos de los árboles arribarà als nostres cinemes l'11.

0: mesura, però, no afecta la participació dels països en aquest mateix festival. El canvi s'ha fet després de la polèmica per la presència d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Recordem que, com a protesta, 5 estats, entre els quals Espanya, va renunciar a participar en l'última edició d'aquest festival. 3CAT Info. 3CAT Info. Esports. Amb en Pau Dax.
1: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar aquest dimecres al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
2: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
3: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més e intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
1: Aquest dimecres l'equip blanquiblau femení va jugar un amistós contra l'Europa a la ciutat esportiva d'Ani Jarque, que va guanyar per 2-0 amb gols de Brown i Anita Marcos. I la santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'europeu d'atletisme a Birmingham aquest dijous a la nit. Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Resilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, volem dir, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. Escoltem Mitjans en declaracions al portal Carrer Lliure.
4: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs que he estat allà fins al final.
1: El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie de 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'europeu de gimnàstica artística. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetal Luca Huck també s'ha quedat sense medalla en l'europeu de natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Huck ha estat el nadador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense metall en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí en acabar 5è a la semifinal amb rècord d'Espanya. Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.100

0: 500 lliures.
1: Són 11:45. És moment de repassar algunes de les notícies més destacades. Us estem explicant que el govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats tant a Renfe com a Adif i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. I el preu disparat del gasoil empeny al govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor han fet repuntar la inflació. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara també explicarem que a Sicília són dies caòtics a l'aeroport de Catània, que porta una setmana tancat per l'erupció de l'Etna. De moment seguirà inoperatiu almenys fins aquest divendres a les 10 del matí. I passarem per Cuba. Els dirigents del país celebren el llegat de Fidel Castro en el centenari del seu naixement i defensen els canvis introduïts per liberalitzar l'economia en plena pressió dels Estats Units, que no descarten una intervenció militar. La commemoració ha permès veure Raúl Castro en públic per primera vegada des que Washington el va imputar per unes morts de fa 30 anys. El sumari dels esports amb en Pau Dax.
2: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastué ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'europeu d'atletisme de Birmingham. I a l'europeu de gimnàstica artística a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any a l'europeu de Leipzig.
1: I el temps aquest divendres serà l'últim dia de calor extrema. Les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor anirà a la baixa. Dos quarts i tres minuts, continuem. Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brugets.
3: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent justament és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
4: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles de identificación, localización e identificación.
3: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
5: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
3: En declaracions a 3CAT Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
5: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
3: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
7: 7% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a l'IF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar en aquesta jornada. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Rubén Miñoles ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
9: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, en Renfe, com a DIF, entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
8: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al Corredor Sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Anna Gómez, demana responsabilitats pel caos.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el Corredor Sud anés totalment reforçat.
8: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
1: Malgrat aquest caos, les poblacions de l'Ebre i del Camp de Tarragona, que van rebre una gran afluència de visitants durant l'eclipsi, esperen aprofitar la projecció internacional que ha representat. Estan convençuts que l'esdeveniment s'ha convertit en una gran eina de promoció.
8: Les poblacions del Delta de l'Ebre al Montsià van rebre una gran xifra de visitants. Molts van descobrir els espais del parc natural. Al Baix Ebre, en una població molt turística com l'Ametlla de Mar, l'alcalde Jordi Gaseni està convençut que els beneficiarà.
11: És molt possible que hi hagi un retorn, i diré, no només per les persones que han vingut, sinó per tota la publicitat, per tot el que s'ha fet previ a l'eclipsi, no?
8: La capital de l'Ebre, Tortosa, a l'agost baixa l'activitat perquè molts habitants marxen de vacances. L'alcaldessa Marc Lleixà diu que l'eclipsi ho ha capgirat tot.
12: Ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial, perquè és veritat que esta setmana hem vist la presència de molta gent.
8: Al Baix Camp, un dels pobles que més ha notat l'increment de visitants per l'eclipsi és Prades, atrets pel parc astronòmic. L'alcaldessa Lídia Vargas diu que han duplicat la població.
13: Vam passar de 6.000 a 12.000 en un dia, no? Que després la gent ha marxat molt esglaonadament, avui encara hi ha gent, avui encara els establiments estan plens.
8: Tots coincideixen al destacar el cinisme de gran part dels observadors que van arribar per veure l'eclipsi.
1: I satisfacció a Lleida l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. L'Ajuntament destaca el civisme també de la ciutadania. Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: No hi va haver cap mena d'incident i tampoc hi va haver problemes de circulació. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la cervella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la cervella, que van més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
15: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests 300.000 corresponen a la capacitat hotelera que, com ja us hem anat dient durant aquests dies, estava al 100% d'ocupació.
14: Al col·legi, al Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi. Els símptomes apunten a un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
6: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: pràcticament 5 minuts i 3 quarts, el gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat del combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
16: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
1: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, professor d'Economia de la Universitat de Girona.
17: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
1: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte encara més fort. Caos a l'aeroport de Catània, Sicília, que continuarà inoperatiu almenys fins aquest divendres al matí a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat i desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera. La situació és incerta i el tancament aeri es podria prorrogar durant la jornada de demà. Les restriccions al 5è aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta. També han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència a Barcelona. La companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat a aquesta emissora que els vols continuen programats, tot i que superen tots des de la capital siciliana. Segons alguns experts italians, l'activitat del volcà és més enèrgica que en episodis anteriors. Ara per ara no s'espera un canvi en el comportament. I tot i que l'aeroport està tancat, molts turistes pugen a veure l'Etna. Sentim un veí de la zona.
18: Actualment aquí no hi ha cap restricció o prohibició. Tothom és lliure i es comporta d'una manera responsable. Hi ha turistes amb guies, però també aficionats que també mereixen gaudir d'aquest espectacle i que saben quina actitud han de tenir.
1: El volcà sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues seran d'entre 12 i 24 milions d'euros. A l'illa de Hawaii també hi ha activitat volcànica. Les emissions de lava del Kilauea, un dels més actius del planeta, han arribat als 150 metres d'altura. I Cuba ha commemorat el centenari del naixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats per al país des de l'inici de la revolució. En l'acte central de l'Havana, el president cubà, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat el setge nord-americà a l'illa i ha apel·lat al llegat de Fidel per superar la situació.
19: Quan el règim fascista estadounidense agresia el genocidio contra nuestro pueblo, obstaculizando por todas las vías el bienestar y la calidad de vida, en Fidel sigue estando la clave de que sea esa vida, por muy difíciles que sean las circunstancias y por mucho que se cierre ser el pueblo.
1: Díaz-Canel ha defensat les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. En l'acte s'ha vist en públic Raúl Castro per primera vegada des del mes de maig, quan els Estats Units el van imputar per un crim de fa 30 anys. Els homenatges contrasten amb el desànim als carrers per la falta de recursos i els serveis bàsics i els talls també constants de llum. Per l'historiador i opositor al règim, Manuel Cuesta, la gent gran està desencantada i els joves ja no tenen com a referent la figura de Fidel.
20: El deterioro de las condiciones materiales de vida le ha abierto los ojos a mucha gente. Ha sido un golpe, ha sido un shock. Para una generación como la actual, la generación Z, no va mucho con eso, ¿no? Y por lo tanto la gente lo ve con cierta distancia y sí como responsable originario de este desastre nacional.
1: Coincidint amb les celebracions, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha tornat a plantejar la possibilitat d'una intervenció militar a l'illa. I augmenta la tensió entre el Japó i Rússia per la primera visita aquest dijous del president rus Vladimir Putin a les illes Kurils, un arxipèlag al Pacífic que el Japó reclama històricament. La disputa per aquestes illes, estratègiques militarment i riques en minerals, es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des d'aleshores Moscou les administra, però Tòquio les continua reclamant. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. El Japó ha qualificat la visita d'inacceptable i ha convocat l'ambaixador rus a Tòquio, mentre que Rússia insisteix que la sobirania i jurisdicció de Rússia sobre les illes és inqüestionable. Sentim la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
0: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
1: El Japó manté una estreta aliança amb els Estats Units i un clar distanciament de Moscou, mentre que Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
6: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
21: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya Central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera, entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara a aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal de molt poca importància i una altra vegada de cara a aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
6: 3CAT Info.
1: 3:15, la línia R3 de Rodalies ha tornat a quedar tallada aquest dijous per una avaria i ja suma la novena incidència en només 13 dies d'agost. En aquesta última anomalia, la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà s'ha interromput al migdia per un problema que impedeix regular el trànsit dels convois. Adif no té cap previsió de quan podrà reprendre el servei i s'han hagut de posar autobusos per connectar les diferents estacions d'aquesta línia. Una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
22: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
23: Dotar aquesta gent que no en sap però que es vol atrevir a fer-ho. El que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
22: Al taller hi arriben tant aficionats a l'experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
23: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
22: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
1: La línia directa perquè els municipis comuniquin els problemes de connectivitat que tenen a les operadores telefòniques ha registrat gairebé 500 incidències en els seus primers 9 mesos de funcionament. Més de la meitat d'afectacions que ha rebut aquesta eina de la Generalitat són per la falta de cobertura mòbil. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions del Govern.
24: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
1: Més de 700 ajuntaments catalans han aixecat el telèfon prop d'un miler de vegades per comunicar els seus problemes a les companyies. Les incidències augmenten enmig de condicions climatològiques adverses quan els municipis perden més sovint la cobertura. L'eina també permet saber quins són els punts crítics de la xarxa a través de les afectacions més recurrents. I al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional continua oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Busoms.
2: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fonts policials han confirmat aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporal d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
3: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tant temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són, i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto.
2: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat, que han traslladat explícitament a la inspecció de treball.
1: L'Ajuntament de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre i treballarà per evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes. Del gener al juny ha interposat 250 multes contra actes incívics, com ara abandonar residus fora dels contenidors que s'obren amb targeta. Girona, Laia Claret.
4: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
5: Per intentar, doncs, que quan fan aquesta venda, diguéssim, directa, no?, que no es menja en el local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no?, a tirar a les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
4: També s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
1: L'aigua de l'aixeta d'Isabarre, al Pallars Sobirà, ja torna a ser apta per al consum. L'Ajuntament ha anunciat aquest dijous que s'aixeca la restricció després de la incidència al sistema de cloració. Una incidència que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble dilluns passat. Corresponsal del Pallars Sobirà, Pau Rovira.
7: L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
25: Hi ha un comunicat del Consell que ja la podem tornar a donar també el consum. Va tindre amb les tronades, mos va cremar una placa electrònica de lo que controla el clorador i mos va quedar sense cloració i el cremat no mos va avisar, perquè també a més hi ha de festa major i Isabarre i hi ha molta gent al poble, fins que la gent es va començar a trobar malament i així no vam detectar la incidència prou aviat.
7: En total, una quarantena de persones van patir símptomes després de la festa major.
25: Les 30 persones o 40 així amb aquestes dies així afectades, però ha sigut una sointeritis lleu. No s'ha hagut d'hospitalitzar ningú, només alguna persona requeria atenció mèdica aquí al cap d'Esterri, però ja està.
7: Tot i que encara s'està investigant l'origen d'aquests casos, ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: L'editorial Panini Comics publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel. La publicació coincideix amb el 5è aniversari de la primera trobada entre els mons dels dos superherois. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Metzler. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a Tres Catinfo que la nova aventura dona detalls de la relació entre els dos personatges.
8: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
1: Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
8: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, que m'han quedat també, que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer amb els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
1: Per tant, sembla que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
6: Esports.
1: Amb en Pau Dax.
9: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar Tres Catinfo. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar ahir al grup. A priori el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
10: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambiciosos i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
9: La santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Aquest dijous a la nit, Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. Escoltem Bastué en declaracions al portal Carrer Lliure.
11: Me'n vaig contenta perquè mentalment crec que estic molt bé, que he lluitat fins al final. La setena posició no ha sigut per no intentar-ho, sinó que ho he deixat tot. Al final ha sigut una carrera molt ràpida, s'han fet national records, s'han fet record dels campionats. Llavors, bueno, haver participat en aquesta competició i haver-me vist allà, per mi ja ha estat un èxit. Òbviament no et mentiré, venia a per totes, ja ho vaig dir.
9: L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Rashilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, a Croàcia. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu, a Leipzig, ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetà Luca Hug també s'ha quedat sense medalla en l'europeu de natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol, que ha fet rècord d'Espanya. Hug ha estat el nadador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense medalla en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres d'esquena masculí, en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. L'escoltem.
12: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un récord de España de individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el récord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7. O sea, que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
9: Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 metres lliures. De Valdés ha estat quarta aquest dijous al matí a la seva sèrie.
6: Tresca Info.

0: Són les 12.
1: El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc durant aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. El Partit Popular mentrestant bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. El sistema sanitari ha atès 450 urgències per problemes als ulls després d'observar el fenomen. Les altes temperatures i la falta de pluges eleven el perill d'incendis forestals. Aquest divendres, els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques. Dos cremaments mortals en menys de 24 hores eleven el balanç a 30 víctimes aquest estiu. Un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, quan encara no havia començat el servei de vigilància. L'altra víctima és una dona de 84 que ha mort mentre es banyava en una piscina de Castelldefels al Baix Llobregat. El preu disparat del gasoil empenya el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor fan repuntar la inflació, que a Catalunya s'ha situat en el 3,5%, el punt més alt des de fa dos anys. L'exèrcit israelià evacua els palestins de Cisjordània que estan sota el setge dels colons jueus. Diuen que és per protegir-los, però no han dispersat o detingut els assetjadors. L'ambaixador nord-americà a Israel no ha estalviat crítiques als colons i ha qualificat l'acció de terrorista i repugnant. A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat almenys 273 morts, un dels quals espanyol. Han començat a arribar els primers equips de rescat internacionals per trobar supervivents. Hi ha 377 desapareguts. La directora Meritxell Colell presenta a la secció oficial del Festival de Locarno Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or. La pel·lícula, rodada al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria.
0: Esports.
2: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastué ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any. El sitgetal Luca Huck es queda sense medalla a la final del 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya.
1: I el temps: divendres, últim dia de calor extrema, les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor afluixarà.
0: 3CAT Info.
1: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
0: 3CAT Info.
1: Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 d'identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brujats.
3: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent justament és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
4: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que serán susceptibles de identificación, localización e identificación.
3: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
5: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
3: En declaracions a 3Cat Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
5: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
3: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
1: Gràcies, Paula. Encara han de passar moltes pantalles, però el Partit Popular ja posa traves al repartiment dels menors de Ceuta. En la primera reunió tècnica aquest dijous entre el Ministeri d'Infància i les comunitats, les governades pel Partit Popular, que són majoria, han intentat posposar el debat sobre el trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit que els menors han de retornar amb les seves famílies i ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez.
6: ¿Cómo que tienen que ser devueltos y no han sido devueltos ya? ¿A qué juegan? ¿Cómo es posible que con una crisis de estas características el presidente del gobierno siga de vacaciones en la Mareta?
1: En un missatge a les xarxes, la titular d'Infància, Cira Rego, ha afirmat que bloquejar l'intercanvi d'opinions sobre la qüestió només és símptoma de falta d'arguments. La Moncloa recorda que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei i ha acusat novament el Partit Popular d'estar sotmès a Vox.
0: 3Cat Info.
1: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
7: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Rubí Minyoles ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
9: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
8: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
8: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
1: L'oposició també demana explicacions del govern pel caos ferroviari de l'eclipsi. Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va orquestrar el dispositiu de trens i si considera que va ser insuficient. Els de Carles Puigdemont, a més, acusen Salvador Illa d'haver fet propagandisme amb els actes al voltant del fenomen astrofísic i en reclamen el cost econòmic. Això, mentre el número 2 del Partit Popular de Catalunya, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports tant pels problemes als trens com per la fallada elèctrica de dimecres a la torre de control del Prat.
11: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Fuente.
1: I en una piulada, el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler, ha denunciat que l'augment de la mobilitat per l'eclipsi era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i quin assumeix les responsabilitats. I el sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació de l'eclipsi total de sol de dimecres. La majoria de les consultes es van concretar el mateix dimecres amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i l'increment, aquestes atencions només han representat entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. El SEM també ha rebut 157 trucades i atès 109 persones per incidents vinculats a l'eclipsi. 12 casos han necessitat ambulància i 7 persones han estat traslladades a centres sanitaris, una en estat crític. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut de les Terres de l'Ebre, alerta, però, que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata.
12: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
1: Per això, si després d'haver mirat l'eclipsi es nota qualsevol canvi en la visió o molèsties oculars, es recomana consultar un professional sanitari.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: 525 municipis de 37 comarques tindran aquest divendres un risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, ja portem 17 dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus, la sèrie més llarga que hi ha hagut fins ara, i la previsió és que les pròximes hores també siguin tòrrides. No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa a més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre i el Montsià, passant pel centre, com Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta és sotsinspector dels agents rurals i demana prudència.
13: És un dia doncs, que s'ha d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
1: I parlant d'incendis, continuen actius i sense control. El foc de niebla a Huelva, que ja afecta 31.000 hectàrees, el de les Penyes de Riglos a Osca, que afecta 8.000. Aquest foc amenaça l'emblemàtic monestir de Sant Juan de la Penya, doncs s'han tret alguns vents per evitar que es cremin si hi arriben les flames. La Guàrdia Civil ha detingut un home que podia haver-lo originat amb unes obres que feia a la carretera. També s'ha detingut una dona a la Jonquera com a presumpta responsable de l'incendi del 2 d'agost a Llançà, a l'Alt Empordà. Estava acampada i va fer foc per preparar-se el menjar. I a tot això i en aquest context, alerta amb aquesta dada. Més del 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats i han perdut bona part de les seves fulles. Això els fa vulnerables davant els fenòmens meteorològics i els incendis. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
14: Ho diu l'última campanya de la xarxa 8x8cat, que cada any analitza 9.000 arbres arreu del país. Al Pirineu s'estan començant a deixar enrere els efectes de la sequera, però ara s'han detectat més danys per ventades i onades de calor. Jorge Heras, cap del grup de sanitat forestal del Departament d'Agricultura, destaca les causes d'aquest afebliment dels arbres.
15: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareix espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament de rural, de la gestió tradicional.
14: Els experts defensen que cal més seguiment i una millor gestió forestal per reforçar els boscos i la seva resiliència davant dels fenòmens naturals extrems i dels incendis.
1: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat al combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
16: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
1: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i de les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, que és professor d'Economia de la Universitat de Girona.
17: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
1: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa dos anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte molt més fort. I Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part de l'octubre, amb dos vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'afegirà també un vol els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i, en principi, Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia ha atribuït la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre les dues ciutats, sobretot de persones que viatgen per feina.
0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país, o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal, de molt poca importància, i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
1: Nou ofegament mortal aquest dijous a les platges catalanes. Un banyista de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Ara ja són 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
19: Els fets han passat aquest dijous, cap a 3:15 del matí. S'ha rebut un avís al telèfon 112, on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat dues ambulàncies, però al final no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han activat tres dotacions i la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver. En el moment de l'incident, encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba tres dies després de la mort dilluns d'un altre home, de 83 anys, mentre es banyava en una platja de Roses.
1: I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. Els fets han passat a primera hora de la tarda i, malgrat que el sistema d'emergències ha mobilitzat tres ambulàncies, no hi han aconseguit salvar la vida. Es tracta de l'onzena víctima mortal per ofegament a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany aquest estiu, el 15 de juny. En aquest mateix període hi ha hagut una trentena de persones que s'han estat a punt d'ofegar.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Finalment, un quart i cinc, setge, el setge d'un grup de colons jueus contra unes cases palestines a Cisjordània expulsa de moment els palestins de casa seva. L'exèrcit israelià, en lloc de dispersar o detenir els feixistes, ha fet marxar els palestins. L'ambaixador nord-americà a Israel ha qualificat de terrorista i repugnant l'actitud dels colons, una crítica gens habitual. Jerusalem, Jordi Brascó.
20: Quan aquesta passada nit i matinada l'exèrcit israelià, amb més soldats que mai, ha reaparegut a Qusra, semblava clar que el temps dels colons assetjant les cases d'alguns veïns palestins s'havia acabat. Però els soldats no els han desallotjat, sinó que han demanat als veïns afectats que els deixessin a ells les cases per des d'allà fer-se forts i aleshores sí fer fora els colons. De moment, però, els colons continuen al mateix lloc. A l'alcalde de Qusra, Abed Alatem Wadi, no li sorprèn.
21: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
20: El creixent ressò internacional que cada dia va agafant aquest cas i les paraules de l'ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, qualificant aquests colons de terroristes, de moment no tenen efecte sobre el terreny. Cada cop són més els que es pregunten com pot ser que tot un exèrcit encara no hagi sigut capaç de desallotjar un grup de radicals.
1: I a Colòmbia, el terratrèmol de principis de setmana ja ha deixat almenys 273 morts, entre ells un espanyol, segons ha confirmat avui el Ministeri d'Exteriors. Tot mentre comença a arribar ajuda internacional per buscar supervivents. Amb polèmica inclosa, es qüestionen els criteris del govern colombià a l'hora d'autoritzar l'entrada dels equips d'estrangers. Aviat especial a Pereira, a Colòmbia. Joan Biosca.
22: L'ajut humanitari internacional en forma de material i de rescatistes ja arriba aquí a Colòmbia. El govern del president Abelardo de la Espriella ha deixat entrar al país sud-americà l'assistència humanitària provinent de països especialment amics de l'arc conservador. És aquest el quart dia des del terratrèmol de 7,4 de dilluns passat i recorre especialment els carrers del centre de Pereira, una localitat molt afectada pel sisme. És gairebé com caminar per un cementiri de negocis, tendes i comerços tancats i també furgonetes i cotxes esclafats per la runa que ha caigut d'edificis. Tímidament es recupera el comerç informal, molt important en l'economia d'aquesta zona de Colòmbia. Parlem amb Juan Pablo Valenzuela, un venedor ambulant.
23: Todo terremoto trae réplica. Y usted se imagina Pereira con una réplica, siquiera la mitad de lo que hubo. I acaba.
22: Les diverses rèpliques que s'estan produint del terratrèmol de dilluns passat mantenen en tensió els veïns d'aquesta part de Colòmbia i també a desallotjar edificis en diverses ocasions.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los árboles, s'ha presentat al Festival de Locarno, a Suïssa. La pel·lícula competeix a la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó del certamen. El film, rodat al Perú i també a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. Ens ho explica la Montse Pujol.
24: En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Meritxell Colell explica que la pel·lícula neix d'una necessitat de reparació i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
25: El meu avi i el meu tiet avi són de la Quinta del Vívero. No? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tiet avi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més, no?
24: La protagonista del film és una artista mexicana neta d'exiliats republicans catalans, que comença un viatge des de la selva fins als Andes peruans per continuar el llegat del seu avi, elaborar un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. El viatge es transforma quan la mort de la seva àvia la fa revisitar la infància i enfrontar-se a una memòria familiar marcada pel dolor i l'herència de l'exili. Lejos de los árboles arribarà als nostres cinemes l'11 de desembre.
1: Ja se sap on es farà la pròxima edició d'Eurovisió. Serà la ciutat búlgara de Burgas, situada a la costa del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull aquest concurs, després que l'artista d'aquest país, Dara, guanyés el maig a Viena amb la cançó Bangaranda, que sentim de fons. La notícia transcendeix la demà que Eurovisió canvies les regles ja no permetrà als països en guerra acollir la celebració d'aquest festival. La mesura, però, no afecta la participació dels països en aquest mateix festival. El canvi s'ha fet després de la polèmica per la presència d'Israel malgrat la guerra.

0: 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3Cat Info. Només queda pendent que els subs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar aquest dimecres al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
1: 3Cat Info.
0: Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
2: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més e intentar ser ambiciosos i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
0: Aquest dimecres l'equip blanquiblau femení va jugar un amistós contra l'Europa a la ciutat esportiva de Nijarque, que va guanyar per 2-0 amb gols de Brown i Anita Marcos. I la santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme a Birmingham aquest dijous a la nit. Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Resilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, volem dir, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. Escoltem Mitjans en declaracions al portal Carrer Lliure.
3: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs, ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després de recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
0: El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie de 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetal Luca Huck també s'ha quedat sense medalla en l'europeu de natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Huck ha estat el nadador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense metall en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures.
1: 3Cat Info. Són 2:15.
4: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades. Us estem explicant que el govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però

0: les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats tant a Renfe com a Adif i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. I el preu disparat del gasoil l'empeny al govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor han fet repuntar la inflació. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara també explicarem que a Sicília són dies caòtics a l'aeroport de Catània, que porta una setmana tancat per l'erupció de l'Etna. De moment seguirà inoperatiu almenys fins aquest divendres a les 10 del matí. I passarem per Cuba. Els dirigents del país celebren el llegat de Fidel Castro en el centenari del seu naixement i defensen els canvis introduïts per liberalitzar l'economia en plena pressió dels Estats Units, que no descarten una intervenció militar. La commemoració ha permès veure Raúl Castro en públic per primera vegada des que Washington el va imputar per unes morts de fa 30 anys. El sumari dels esports amb en Pau Dax.
1: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bestué ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'europeu d'atletisme de Birmingham. I a l'europeu de gimnàstica artística a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any a l'europeu de Leipzig.
0: I el temps aquest divendres serà l'últim dia de calor extrema. Les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor anirà a la baixa. Dos quarts i tres minuts, continuem. Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brujats.
2: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'ls retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent justament és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitat 1.898.
3: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles d'identificació, localització i identificació.
2: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
4: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
2: En declaracions a 3Cat Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
4: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
2: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
6: 100% de les unitats que teníem disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar en aquesta jornada. Tarragona, Ricard Boigues.
7: Rubén Viñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
8: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
7: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al Corredor Sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
9: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el Corredor Sud anés totalment reforçat.
7: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
0: Malgrat aquest caos, les poblacions de l'Ebre i del Camp de Tarragona, que van rebre una gran afluència de visitants durant l'eclipsi, esperen aprofitar la projecció internacional que ha representat. Estan convençuts que l'esdeveniment s'ha convertit en una gran eina de promoció.
7: Les poblacions del Delta de l'Ebre al Montsià van rebre una gran xifra de visitants. Molts van descobrir els espais del parc natural. Al Baix Ebre, en una població molt turística com l'Ametlla de Mar, l'alcalde Jordi Gaseni està convençut que els beneficiarà.
10: És molt possible que hi hagi un retorn, i diré, no només per les persones que han vingut, sinó per tota la publicitat, per tot el que s'ha fet previ a l'eclipsi, no?
7: La capital de l'Ebre, Tortosa, l'agost baixa l'activitat perquè molts habitants marxen de vacances. L'alcaldessa Mar Lleixà diu que l'eclipsi ho ha capgirat tot.
11: Ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial, perquè és veritat que esta setmana hem vist la presència de molta gent.
7: El Baix Camp, un dels pobles que més ha notat l'increment de visitants per l'eclipsi, és Prades, atrets pel parc astronòmic. L'alcaldessa Lídia Vargas diu que han duplicat la població.
12: Vam passar de 6.000 a 12.000 en un dia, no? I després la gent ha marxat molt esglaonadament. Avui encara hi ha gent, avui encara els establiments estan plens.
7: Tots coincideixen al destacar el cinisme de gran part dels observadors que van arribar per veure l'eclipsi.
0: I satisfacció a Lleida l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. L'Ajuntament destaca el cinisme també de la ciutadania. Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: No hi va haver cap mena d'incident i tampoc hi va haver problemes de circulació. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la Seovella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la Seovella, que van més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
14: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests 300.000 corresponen a la capacitat hotelera que, com ja us hem anat dient durant aquests dies, estava al 100% d'ocupació.
13: Al col·legi, al Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi. Els símptomes apunten a un cop de calor, però la causa de definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Pràcticament 5 minuts i 3 quarts, el gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat del combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
15: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
0: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, professor d'Economia de la Universitat de Girona.
16: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
0: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte encara més fort. Caos a l'aeroport de Catània, a Sicília, que continuarà inoperatiu almenys fins aquest divendres al matí a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat i desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera. La situació és incerta i el tancament aeri es podria prorrogar durant la jornada de demà. Les restriccions al 5è aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta. També han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència a Barcelona. La companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat a aquesta emissora que els vols continuen programats, tot i que superen tots des de la capital siciliana. Segons alguns experts italians, l'activitat del volcà és més enèrgica que en episodis anteriors. Ara per ara no s'espera un canvi en el comportament. I tot i que l'aeroport està tancat, molts turistes pugen a veure l'Etna. Sentim un veí de la zona.
17: Actualment aquí no hi ha cap restricció o prohibició. Tothom és lliure i es comporta d'una manera responsable. Hi ha turistes amb guies, però també aficionats que també mereixen gaudir d'aquest espectacle i que saben quina actitud han de tenir.
0: El volcà sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues seran d'entre 12 i 24 milions d'euros. A l'illa de Hawaii també hi ha activitat volcànica. Les emissions de lava del Kilauea, un dels més actius del planeta, han arribat als 150 metres d'altura. I Cuba ha commemorat el centenari del naixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats per al país des de l'inici de la revolució. En l'acte central de l'Havana, el president cubà, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat el setge nord-americà a l'illa i ha apel·lat al llegat de Fidel per superar la situació.
18: El guerrer invasiu estadounidense agressa el genocidio contra el pueblo, obstaculizando por todos los días el bienestar y la calidad de vida, en Fidel sí está una clave de que sea esa vida, por muy difíciles que sean las circunstancias y por mucho que se cierre el cerco.
0: Díaz-Canel ha defensat les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. En l'acte s'ha vist en públic Raúl Castro per primera vegada des del mes de maig, quan els Estats Units el van imputar per un crim de fa 30 anys. Els homenatges contrasten amb el desànim als carrers per la falta de recursos i els serveis bàsics i els talls també constants de llum. Per l'historiador i opositor al règim, Manuel Cuesta, la gent gran està desencantada i els joves ja no tenen com a referent la figura de Fidel.
19: El deterioro de las condiciones materiales de vida le ha abierto los ojos a mucha gente. Ha sido un golpe, ha sido un shock. Para una generación como la actual, la generación Z, no va mucho con eso, ¿no? Y por lo tanto la gente lo ve con cierta distancia y sí como responsable originario de este desastre nacional.
0: Coincidint amb les celebracions, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha tornat a planejar o a plantejar la possibilitat d'una intervenció militar a l'illa. I augmenta la tensió entre el Japó i Rússia per la primera visita aquest dijous del president rus Vladimir Putin a les illes Kurils, un arxipèlag al Pacífic que el Japó reclama històricament. La disputa per aquestes illes, estratègiques militarment i riques en minerals, es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des d'aleshores Moscou les administra, però Tòquio les continua reclamant. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. El Japó ha qualificat la visita d'inacceptable i ha convocat l'ambaixador rus a Tòquio, mentre que Rússia insisteix que la sobirania i jurisdicció de Rússia sobre les illes és inqüestionable. Sentim la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
20: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
0: El Japó manté una estreta aliança amb els Estats Units i un clar distanciament de Moscou, mentre que Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
5: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
21: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal, de molt poca importància, i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
5: 3CAT Info.
0: 3:45, la línia R3 de Rodalies ha tornat a quedar tallada aquest dijous per una avaria i ja suma la novena incidència en només 13 dies d'agost. En aquesta última anomalia, la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà s'ha interromput al migdia per un problema que impedeix regular el trànsit dels convois. Adif no té cap previsió de quan podrà reprendre el servei i s'han hagut de posar autobusos per connectar les diferents estacions d'aquesta línia. Una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
22: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
23: Dotar aquesta gent que no en sap però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
22: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
23: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
22: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
0: La línia directa perquè els municipis comuniquin els problemes de connectivitat que tenen a les operadores telefòniques ha registrat gairebé 500 incidències en els seus primers 9 mesos de funcionament. Més de la meitat d'afectacions que ha rebut aquesta eina de la Generalitat són per la falta de cobertura mòbil. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions del Govern.
24: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
0: Més de 700 ajuntaments catalans han aixecat el telèfon prop d'un miler de vegades per comunicar els seus problemes a les companyies. Les incidències augmenten enmig de condicions climatològiques adverses quan els municipis perden més sovint la cobertura. L'eina també permet saber quins són els punts crítics de la xarxa a través de les afectacions més recurrents. I al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional continua oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Bosoms.
1: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fons policials han confirmat a aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
2: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tant temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són, i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto.
1: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat, que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
0: L'Ajuntament de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre i treballarà per evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes. Del gener al juny ha interposat 250 multes contra actes incívics, com ara abandonar residus fora dels contenidors que s'obren amb targeta. Girona, Laia Claret.
3: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
4: Per intentar, doncs, que quan fan aquesta venda, diguéssim, directa, no?, que no es menja al local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no?, a tirar les escombraries al mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
3: També s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
0: L'aigua de l'aixeta d'Isavarre, al Pallars Sobirà, ja torna a ser apta per al consum. L'Ajuntament ha anunciat aquest dijous que s'aixeca la restricció després de la incidència al sistema de cloració. Una incidència que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble dilluns passat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
6: L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
25: Hemos un comunicat del Consell que ara podem tornar a donar també el consum. Vam tindre amb les tronades, ens va cremar una placa electrònica de lo que controla el clorador i ens vam quedar sense cloració i el cremat no ens va donar, no ens va avisar, perquè també a més hi ha de festa major i Isavarre i hi ha molta gent al poble, fins que la gent ens va començar a trobar malament i així no vam detectar la incidència prou aviat.
6: En total, una quarantena de persones van patir símptomes després de la festa major.
25: Les 30 persones o 40 així amb aquestes dies així afectades, però ha sigut una gastroenteritis lleu. No s'ha hagut d'hospitalitzar ningú, només alguna persona requeria atenció mèdica aquí al cap d'Esterri, però ja està.
6: Tot i que encara s'està investigant l'origen d'aquests casos, ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat.
5: Fresca Info.
0: L'editorial Panini Comics publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel. La publicació coincideix amb el 5è aniversari de la primera trobada entre els mons dels dos superherois. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Metzler. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3cat Info que la nova aventura dona detalls de la relació entre els dos personatges.
26: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
0: Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
26: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, que m'han quedat també, que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer amb els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
0: Per tant, sembla que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
5: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
7: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar ahir al grup. A priori el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
8: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
7: La santcugatenca Jael Sakura Bastuer no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Aquest dijous a la nit, Bastuer ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. Escoltem Bastuer en declaracions al portal Carrer Lliure.
9: Me'n vaig contenta perquè mentalment crec que estic molt bé, que he lluitat fins al final. La setena posició no ha sigut per no intentar-ho, sinó que ho he deixat tot. Al final ha sigut una carrera molt ràpid, s'han fet national records, s'han fet rècord dels campionats. Llavors, bueno, haver participat en aquesta competició i haver-me vist allà, per mi ja ha estat un èxit. Òbviament no et mentiré, venia a per totes, ja ho vaig dir.
7: L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Rashilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, a Croàcia. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetà Luca Huck també s'ha quedat sense medalla en l'europeu de natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Huck ha estat el nedador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense medalla en la mateixa final Sergio De Felis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres d'esquena masculí, en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. L'escoltem.
10: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un rècord d'Espanya individual es algo que no me imaginaba, y batir el récord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7, o sea que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
7: Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 metres lliures. De Valdés ha estat quarta aquest dijous al matí a la seva sèrie.
5: Trescat Info.

0: És la una.
1: El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc durant aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. El Partit Popular mentrestant bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. El sistema sanitari ha atès 450 urgències per problemes als ulls després d'observar el fenomen. Les altes temperatures i la falta de pluges eleven el perill d'incendis forestals. Aquest divendres, els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques. Dos ferits mortals en menys de 24 hores eleven el balanç a 30 víctimes aquest estiu. Un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, quan encara no havia començat el servei de vigilància. L'altra víctima és una dona de 84 que ha mort mentre es banyava en una piscina de Castelldefels al Baix Llobregat. El preu disparat del gasoil empenya el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor fan repuntar la inflació, que a Catalunya s'ha situat en el 3,5%, el punt més alt des de fa dos anys. L'exèrcit israelià evacua els palestins de Cisjordània que estan sota el setge dels colons jueus. Diuen que és per protegir-los, però no han dispersat o detingut els assetjadors. L'ambaixador nord-americà a Israel no ha estalviat crítiques als colons i ha qualificat l'acció de terrorista i repugnant. A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat almenys 273 morts, un dels quals espanyol. Han començat a arribar els primers equips de rescat internacionals per trobar supervivents. Hi ha 377 desapareguts. La directora Meritxell Colell presenta a la secció oficial del Festival de Locarno Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or. La pel·lícula, rodada al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria.
2: Esports. Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastuer ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any. El sitgetà Luca Hook es queda sense medalla a la final dels 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya.
1: I el temps: divendres, últim dia de calor extrema. Les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor afluixarà.
0: 3CAT Info.
1: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
0: 3CAT Info.
1: Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 d'identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Marit, Paula Brujats.
3: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'ls retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent justament és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
4: Que nostra prioritat ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles de identificación, localización e identificación.
3: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
5: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
3: En declaracions a 3Cat Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
5: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
3: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
1: Gràcies, Paula. Encara han de passar moltes pantalles, però el Partit Popular ja posa traves al repartiment dels menors de Ceuta. En la primera reunió tècnica aquest dijous entre el Ministeri d'Infància i les comunitats, les governades pel Partit Popular, que són majoria, han intentat posposar el debat sobre el trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit que els menors han de retornar amb les seves famílies i ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez.
6: ¿Cómo que tienen que ser devueltos y no han sido devueltos ya? ¿A qué juegan? ¿Cómo es posible que con una crisis de estas características el presidente del gobierno siga de vacaciones en la Mareta?
1: En un missatge a les xarxes, la titular d'Infància, Sira Rego, ha afirmat que bloquejar l'intercanvi d'opinions sobre la qüestió només és símptoma de falta d'arguments. La Moncloa recorda que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei i ha acusat novament el Partit Popular d'estar sotmès a Vox.
0: 3Cat Info.
1: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
7: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Robert Minyoles ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir. Ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
9: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
8: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al Corredor Sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el Corredor Sud anés totalment reforçat.
8: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
1: L'oposició també demana explicacions al govern pel caos ferroviari de l'eclipsi i Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va orquestrar el dispositiu de trens i si considera que va ser insuficient. Els de Carles Puigdemont, a més, acusen Salvador Illa d'haver fet propagandisme amb els actes al voltant del fenomen astrofísic i en reclamen el cost econòmic. Això, mentre el número 2 del Partit Popular de Catalunya, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports tant pels problemes als trens com per la fallada elèctrica de dimecres a la torre de control del Prat.
11: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Fuente.
1: I en una piulada, el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler, ha denunciat que l'augment de la mobilitat per l'eclipsi era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i quin assumeix les responsabilitats. I el sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació de l'eclipsi total de sol de dimecres. La majoria de les consultes es van concretar el mateix dimecres amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i l'increment, aquestes atencions només han representat entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. El SEM també ha rebut 157 trucades i atès 109 persones per incidents vinculats a l'eclipsi. 12 casos han necessitat ambulància i 7 persones han estat traslladades a centres sanitaris, una en estat crític. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut de les Terres de l'Ebre, alerta, però, que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata.
12: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
1: Per això, si després d'haver mirat l'eclipsi es nota qualsevol canvi en la visió o molèsties oculars, es recomana consultar un professional sanitari.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: 525 municipis de 37 comarques tindran aquest divendres un risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, ja portem 17 dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus, la sèrie més llarga que hi ha hagut fins ara, i la previsió és que les pròximes hores també siguin tòrrides. No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa a més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre i el Montsià, passant pel centre, com Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta és sotsinspector dels agents rurals i demana prudència.
13: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
1: I parlant d'incendis, continuen actius i sense control. El foc de niebla a Huelva, que ja afecta 31.000 hectàrees, el de les Penyes de Riglos a Osca, que n'afecta 8.000. Aquest foc amenaça l'emblemàtic monestir de Sant Juan de la Penya, d'on s'han tret alguns vents per evitar que es cremin si hi arriben les flames. La Guàrdia Civil ha detingut un home que podia haver-lo originat amb unes obres que feia a la carretera. També s'ha detingut una dona a la Jonquera com a presumpta responsable de l'incendi del 2 d'agost a Llançà, a l'Alt Empordà. Estava acampada i va fer foc per preparar-se al menjar. I a tot això i en aquest context, alerta amb aquesta dada. Més del 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats i han perdut bona part de les seves fulles. Això els fa vulnerables davant els fenòmens meteorològics i els incendis. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
14: Ho diu l'última campanya de la xarxa 8x8cat, que cada any analitza 9.000 arbres arreu del país. Al Pirineu s'estan començant a deixar enrere els efectes de la sequera, però ara s'han detectat més danys per ventades i onades de calor. Jorge Heras, cap del grup de sanitat forestal del Departament d'Agricultura, destaca les causes d'aquest afebliment dels arbres.
15: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems, com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareix espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament de rural, de la gestió tradicional.
14: Els experts defensen que cal més seguiment i una millor gestió forestal per reforçar els boscos i la seva resiliència davant dels fenòmens naturals extrems i dels incendis.
1: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat al combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
16: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa pues, arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
1: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i de les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, que és professor d'Economia de la Universitat de Girona.
17: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar doncs, et fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
1: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa dos anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte molt més fort. I Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part de l'octubre, amb dos vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'afegirà també un vol els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i, en principi, Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia ha atribuït la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre les dues ciutats, sobretot de persones que viatgen per feina.
0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal, de molt poca importància, i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
1: Nou ofegament mortal aquest dijous a les platges catalanes. Un banyista de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Ara ja són 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
3: Els fets han passat aquest dijous, cap a 3:15 del matí. S'ha rebut un avís al telèfon 112 on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat dues ambulàncies, però al final no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han activat tres dotacions i la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver. En el moment de l'incident encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba tres dies després de la mort dilluns d'un altre home de 83 anys mentre es banyava en una platja de Roses.
1: I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina del Castelldefels al Baix Llobregat. Els fets han passat a primera hora de la tarda i malgrat que el sistema d'emergències ha mobilitzat tres ambulàncies, havien aconseguit salvar la vida. Es tracta de l'onzena víctima mortal per ofegament a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany d'aquest estiu, el 15 de juny. En aquest mateix període hi ha hagut una trentena de persones que s'han estat a punt d'ofegar.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: pràcticament un quart i cinc, el setge d'un grup de colons jueus contra unes cases palestines a Cisjordània expulsa de moment els palestins de casa seva. L'exèrcit israelià, en lloc de dispersar o detenir els feixistes, ha fet marxar els palestins. L'ambaixador nord-americà a Israel ha qualificat de terrorista i repugnant l'actitud dels colons, una crítica gens habitual. Jerusalem, Jordi Brascó.
19: Quan aquesta passada nit i matinada l'exèrcit israelià, amb més soldats que mai, ha reaparegut a Qusra, semblava clar que el temps dels colons assetjant les cases d'alguns veïns palestins s'havia acabat. Però els soldats no els han desallotjat, sinó que han demanat als veïns afectats que els deixessin a ells les cases per des d'allà fer-se forts i aleshores sí, fer fora els colons. De moment, però, els colons continuen al mateix lloc. A l'alcalde de Qusra, Abed Alatem Wadi, no li sorprèn.
20: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
19: El creixent ressò internacional que cada dia va agafant aquest cas i les paraules de l'ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, qualificant aquests colons de terroristes, de moment no tenen efecte sobre el terreny. Cada cop són més els que es pregunten com pot ser que tot un exèrcit encara no hagi sigut capaç de desallotjar un grup de radicals.
1: I a Colòmbia, el terratrèmol de principis de setmana ja ha deixat almenys 273 morts, entre ells un espanyol, segons ha confirmat avui el Ministeri d'Exteriors. Tot mentre comença a arribar ajuda internacional per buscar supervivents. Amb polèmica inclosa, es qüestionen els criteris del govern colombià a l'hora d'autoritzar l'entrada dels equips d'estrangers. Aviat especial a Pereira, a Colòmbia. Joan Biosca.
21: L'ajut humanitari internacional en forma de material i de rescatistes ja arriba aquí a Colòmbia. El govern del president Abelardo de la Espriella ha deixat entrar al país sud-americà l'assistència humanitària provinent de països especialment amics de l'arc conservador. És aquest el quart dia des del terratrèmol de 7,4 de dilluns passat i recorre especialment els carrers del centre de Pereira, una localitat molt afectada pel sisme. És gairebé com caminar per un cementiri de negocis, tendes i comerços tancats i també furgonetes i cotxes esclafats per la runa que ha caigut d'edificis. Tímidament es recupera el comerç informal, molt important en l'economia d'aquesta zona de Colòmbia. Parlem amb Juan Pablo Valenzuela, un venedor ambulant.
22: Todo terremoto trae réplica. Y usted se imagina Pereira con una réplica, siquiera la mitad de lo que hubo. Si acaba.
21: Les diverses rèpliques que s'estan produint del terratrèmol de dilluns passat mantenen en tensió els veïns d'aquesta part de Colòmbia i també a desallotjar edificis en diverses ocasions.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los árboles, s'ha presentat al Festival de Locarno, a Suïssa. La pel·lícula competeix a la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó del certamen. El film, rodat al Perú i també a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. Ens ho explica la Montse Pujol.
23: En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Meritxell Colell explica que la pel·lícula neix d'una necessitat de reparació i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
24: El meu avi i el meu tiet avi són de la Quinta del Biberó, no? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tiet avi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més, no?
23: La protagonista del film és una artista mexicana neta d'exiliats republicans catalans, que comença un viatge des de la selva fins als Andes peruans per continuar el llegat del seu avi, elaborar un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. El viatge es transforma quan la mort de la seva àvia la fa revisitar la infància i enfrontar-se a una memòria familiar marcada pel dolor i l'herència de l'exili. Lejos de los árboles arribarà als nostres cinemes l'11 de desembre.
1: Ja se sap on es farà la pròxima edició d'Eurovisió. serà la ciutat búlgara de Burgas, situada a la costa del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull aquest concurs, després que l'artista d'aquest país, Dara, guanyés el maig a Viena amb la cançó Bangaranda, que sentim de fons. La notícia transcendeix la demà que Eurovisió canviés les regles. Ja no permetrà als països en guerra acollir la celebració d'aquest festival. La mesura, però, no afecta la participació dels països en aquest mateix festival. El canvi s'ha fet després de la polèmica per la presència d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Recordem que, com a protesta, 5 estats, entre els quals Espanya, va renunciar a participar en l'última edició d'aquest festival. 3CAT Info. Esports. Amb en Pau Dax.
2: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent

0: Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
1: 3CAT Info.
0: Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
2: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
0: Aquest dimecres l'equip blanquiblau femení va jugar un amistós contra l'Europa a la ciutat esportiva d'Ani Harke, que va guanyar per 2-0 amb gols de Brown i Anita Marcos. I la santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme a Birmingham aquest dijous a la nit. Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Resilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, volem dir, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. Escoltem Mitjans en declaracions al portal Carrer Lliure.
3: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després de recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs que he estat allà fins al final.
0: El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie de 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig ara fa un any. Laia Font ha estat tretzena i Marina Escudero quinzena. I el sitgetal Luca Hook també s'ha quedat sense medalla en l'Europeu de Natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Hook ha estat el nedador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense metall en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures.
1: 3CAT Info. Són 2:15.
4: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades. Us estem explicant que el govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats tant a Renfe com a Adif i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. I el preu disparat del gasoil l'empeny al govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible

0: l'augment de la demanda energètica per les onades de calor han fet repuntar la inflació. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara també explicarem que a Sicília són dies caòtics a l'aeroport de Catània, que porta una setmana tancat per l'erupció de l'Etna. De moment seguirà inoperatiu almenys fins aquest divendres a les 10 del matí. I passarem per Cuba. Els dirigents del país celebren el llegat de Fidel Castro en el centenari del seu naixement i defensen els canvis introduïts per liberalitzar l'economia en plena pressió dels Estats Units, que no descarten una intervenció militar. La commemoració ha permès veure Raúl Castro en públic per primera vegada des que Washington el va imputar per unes morts de fa 30 anys. El sumari dels esports amb en Pau Dax.
1: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sacura-Bestuer ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. I a l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any a l'Europeu de Leipzig.
0: I el temps aquest divendres serà l'últim dia de calor extrema. Les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor anirà a la baixa. Dos quarts i tres minuts, continuem. Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brujats.
2: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent, justament, és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
3: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles de identificación, localización e identificación.
2: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
4: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones. Las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
2: En declaracions a 3Cat Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
4: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
2: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
6: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar en aquesta jornada. Tarragona, Ricard Buigas.
7: Rubén Miñoles ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir. Ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
8: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, en Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
7: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i el corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Anna Gómez, demana responsabilitats pel caos.
9: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
7: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
0: Malgrat aquest caos, les poblacions de l'Ebre i del Camp de Tarragona, que van rebre una gran afluència de visitants durant l'eclipsi, esperen aprofitar la projecció internacional que ha representat. Estan convençuts que l'esdeveniment s'ha convertit en una gran eina de promoció.
7: Les poblacions del Delta de l'Ebre al Montsià van rebre una gran xifra de visitants. Molts van descobrir els espais del Parc Natural. Al Baix Ebre, en una població molt turística com l'Ametlla de Mar, l'alcalde Jordi Gaseni està convençut que els beneficiarà.
10: És molt possible que hi hagi un retorn, i diré, no només per les persones que han vingut, sinó per tota la publicitat, per tot el que s'ha fet previ a l'eclipsi, no?
7: La capital de l'Ebre, Tortosa, a l'agost baixa l'activitat perquè molts habitants marxen de vacances. L'alcaldessa Mar Lleixà diu que l'eclipsi ho ha capgirat tot.
11: Ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial, perquè és veritat que esta setmana hem vist la presència de molta gent.
7: Al Baix Camp, un dels pobles que més ha notat l'increment de visitants per l'eclipsi és Prades, atrets pel parc astronòmic. L'alcaldessa Lídia Vargas diu que han duplicat la població.
12: Vam passar de 6.000 a 12.000 en un dia, no? Que després la gent ha marxat molt esglaonadament, avui encara hi ha gent, avui encara els establiments estan plens.
7: Tots coincideixen al destacar el cinisme de gran part dels observadors que van arribar per veure l'eclipsi.
0: I satisfacció a Lleida l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. L'Ajuntament destaca el cinisme també de la ciutadania. Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: No hi va haver cap mena d'incident i tampoc hi va haver problemes de circulació. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la cervella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la cervella, que van més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
14: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests 300.000 corresponen a la capacitat hotelera que, com ja us hem anat dient durant aquests dies, estava al 100% d'ocupació.
13: Al col·legi, al Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi. Els símptomes apunten a un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
5: 3CAT Info.
0: Pràcticament 5 minuts i 3 quarts, el gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat del combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
15: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa pues, arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
0: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, professor d'Economia de la Universitat de Girona.
16: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar doncs, fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus. No? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
0: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa dos anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte encara més fort. Caos a l'aeroport de Catània, a Sicília, que continuarà inoperatiu almenys fins aquest divendres al matí a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat i desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera. La situació és incerta i el tancament aeri es podria prorrogar durant la jornada de demà. Les restriccions al cinquè aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta. També han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència a Barcelona. La companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat a aquesta emissora que els vols continuen programats, tot i que superen tots des de la capital siciliana. Segons alguns experts italians, l'activitat del volcà és més enèrgica que en episodis anteriors. Ara per ara no s'espera un canvi en el comportament. I tot i que l'aeroport està tancat, molts turistes pugen a veure l'Etna. Sentim un veí de la zona.
17: Actualment aquí no hi ha cap restricció o prohibició. Tothom és lliure i es comporta d'una manera responsable. Hi ha turistes amb guies, però també aficionats que també mereixen gaudir d'aquest espectacle i que saben quina actitud han de tenir.
0: El volcà sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues seran d'entre 12 i 24 milions d'euros. A l'illa de Hawaii també hi ha activitat volcànica. Les emissions de lava del Kilauea, un dels més actius del planeta, han arribat als 150 metres d'altura. I Cuba ha commemorat el centenari del naixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats per al país des de l'inici de la revolució. En l'acte central de l'Havana, el president cubà, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat el setge nord-americà a l'illa i ha apel·lat al llegat de Fidel per superar la situació.
18: Cuando el régimen fascista estadounidense aprecia el genocidio contra nuestro pueblo, obstaculizando por todas las vías el bienestar y la calidad de vida, en Fidel sigue estando la clave de que sea esa vida, por muy difíciles que sean las circunstancias y por mucho que se cierre el cerco.
0: Díaz-Canel ha defensat les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. En l'acte s'ha vist en públic Raúl Castro per primera vegada des del mes de maig, quan els Estats Units el van imputar per un crim de fa 30 anys. Els homenatges contrasten amb el desànim als carrers per la falta de recursos i els serveis bàsics i els talls també constants de llum. Per l'historiador i opositor al règim, Manuel Cuesta, la gent gran està desencantada i els joves ja no tenen com a referent la figura de Fidel.
19: El deterioro de las condiciones materiales de vida le ha abierto los ojos a mucha gente. Ha sido un golpe, ha sido un shock. Para una generación como la actual, la generación Z, no va mucho con eso, ¿no? Y por lo tanto la gente lo ve con cierta distancia y sí como responsable originario de este desastre nacional.
0: Coincidint amb les celebracions, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha tornat a planejar o a plantejar la possibilitat d'una intervenció militar a l'illa. I augmenta la tensió entre el Japó i Rússia per la primera visita aquest dijous del president rus Vladimir Putin a les illes Kurils, un arxipèlag al Pacífic que el Japó reclama històricament. La disputa per aquestes illes, estratègiques militarment i riques en minerals, es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des d'aleshores Moscou les administra, però Tòquio les continua reclamant. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. El Japó ha qualificat la visita d'inacceptable i ha convocat l'ambaixador rus a Tòquio, mentre que Rússia insisteix que la sobirania i jurisdicció de Rússia sobre les illes és inqüestionable. Sentim la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
20: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
0: El Japó manté una estreta aliança amb els Estats Units i un clar distanciament de Moscou, mentre que Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
5: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
1: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran o recuperarem els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país, o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal, de molt poca importància, i una altra vegada, de cara a aquesta tarda, creixeran nuvolades i s'esperen ruixats, i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
5: 3CAT Info.
0: 3:45, la línia R3 de Rodalies ha tornat a quedar tallada aquest dijous per una avaria i ja suma la novena incidència en només 13 dies d'agost. En aquesta última anomalia, la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà s'ha interromput al migdia per un problema que impedeix regular el trànsit dels convois. Adif no té cap previsió de quan podrà reprendre el servei i s'han hagut de posar autobusos per connectar les diferents estacions d'aquesta línia. Una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
21: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
22: Dotar aquesta gent que no en sap, però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
21: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
22: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
21: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
0: La línia directa perquè els municipis comuniquin els problemes de connectivitat que tenen a les operadores telefòniques ha registrat gairebé 500 incidències en els seus primers 9 mesos de funcionament. Més de la meitat d'afectacions que ha rebut aquesta eina de la Generalitat són per la falta de cobertura mòbil. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions del Govern.
23: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
0: Més de 700 ajuntaments catalans han aixecat el telèfon prop d'un miler de vegades per comunicar els seus problemes a les companyies. Les incidències augmenten enmig de condicions climatològiques adverses quan els municipis perden més sovint la cobertura. L'eina també permet saber quins són els punts crítics de la xarxa a través de les afectacions més recurrents. I al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional continua oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida. Estela Bosoms.
24: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fons policials han confirmat a aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporer d'Unió de Pagesos, Carola Xut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
25: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT
2: és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tant temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són, i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto.
24: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat, que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
0: L'Ajuntament de Girona intensificarà el cuidatge de papereres al centre i treballarà per evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes. Del gener al juny ha interposat 250 multes contra actes incívics, com ara abandonar residus fora dels contenidors que s'obren amb targeta. Girona, Laia Claret.
3: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
4: Per intentar, doncs, que quan fan aquesta venda, diguéssim, directa, no?, que no es menja en el local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no?, a tirar les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
3: També s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
0: L'aigua de l'aixeta d'Isabarre, al Pallars Sobirà, ja torna a ser apta per al consum. L'Ajuntament ha anunciat aquest dijous que s'aixeca la restricció després de la incidència al sistema de cloració. Una incidència que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble dilluns passat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
6: L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
8: Hemos un comunicat del Consell que ja la podem tornar a donar també el consum. Vam tindre amb les tronades, mos va cremar una placa electrònica de lo que controla el clorador i mos vam quedar sense cloració i el cremat no mos va avisar, perquè també a més hi ha de festa major i Isabarre i hi ha molta gent al poble, fins que la gent es va començar a trobar malament i així no vam detectar la incidència prou aviat.
6: En total, una quarantena de persones van patir símptomes després de la festa major.
8: Les 30 persones o 40 així només pel dia així afectades. Però ha sigut una gastroenteritis. No s'ha hagut d'hospitalitzar ningú, només alguna persona requeria atenció mèdica aquí al cap d'Esterri, però ja està.
6: Tot i que encara s'està investigant l'origen d'aquests casos, ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'editorial Panini Comics publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel. La publicació coincideix amb el 5è aniversari de la primera trobada entre els mons dels dos superherois. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Metzler. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3CAT Info que la nova aventura dona detalls de la relació entre els dos personatges.
25: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
0: Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
25: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments que m'han quedat també, que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer amb els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
0: Per tant, sembla que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
5: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
7: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar ahir al grup. A priori el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys.
9: un Barça que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
10: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
9: La santcugatenca Jael Sakura Bastuer no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Aquest dijous a la nit, Bastuer ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. Escoltem Bastuer en declaracions al portal Carrer Lliure.
11: No, em vaig contenta perquè mentalment crec que estic molt bé, que he lluitat fins al final. La setena posició no ha sigut per no intentar-ho, sinó que ho he deixat tot. Al final ha sigut una carrera molt ràpida, s'han fet national records, s'han fet records dels campionats. Llavors, bueno, haver participat en aquesta competició i haver-me vist allà, per mi ja és tot un èxit. Òbviament no et mentiré, venia a per totes, ja ho vaig dir.
9: L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Rashilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, a Croàcia. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetà Luca Hug també s'ha quedat sense medalla en l'europeu de natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Hug ha estat el nedador més ràpid en els 100 metres. Canadà també s'ha quedat sense medalla en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí, en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. L'escoltem.
12: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un récord d'Espanya de individual es algo que no me lo imaginaba, y batir el récord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7, o sea que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
9: Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 metres lliures. De Valdés ha estat quarta aquest dijous al matí a la seva sèrie.
5: Fresca Info.

0: Són les dues.
1: El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc durant aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. El Partit Popular mentrestant bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitat.